0: Elena.
1: Radio Tordera. La emisora que te escolta.

Radio Tordera. La emisora que t'escolta.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local, els Moments d'òpera. Com bé sabeu, les darreres tres setmanes les hem dedicat a conèixer la tetralogia de Richard Wagner. I la tenim incompleta, ja que hem pogut conèixer l'Hort del Rin, la Valquíria i Siegfried. Així doncs, avui ens falta conèixer la tercera jornada, el darrer títol, El capvespre dels déus, una òpera dividida en un pròleg i tres actes, amb text i música de Richard Wagner. És la quarta i última òpera d'aquest cicle de l'Anell del Nibelung, la coneguda com a tetralogia. L'estrena va ser just endemà de l'òpera Siegfried, concretament el 17 d'agost de 1876, per tant, per aquestes dates fa 150 anys, coincidint, esclar, amb la primera representació completa del cicle de l'Anell del Nibelung al teatre del Festival de Bayreuth. L'estrena catalana seria al Liceu, el 16 de novembre del 1901, un any i un dia després de l'estrena de la Valquíria al Teatre de les Rambles. En quant als personatges principals que intervenen en aquest títol, són ja força coneguts, ja que han protagonitzat el programa les darreres setmanes. Siegfried, un heroi, fill de Sigmund i Sieglinde, però educat pel nan Mime, que està enamorat de Brunhilde, paper per tenor dramàtic de veu intensa i vibrant. Brunhilde, una valquíria, filla de Wotan i enamorada de Siegfried, que la desperta amb un bes d'amor al final de la segona jornada que vam conèixer la passada setmana. Un paper per soprano dramàtica de gran poder vocal. Hagen és el fill d'Alberich i Kriemhild, un personatge que no apareix en cap moment. Un paper, el de Hagen, molt contundent per baix. Gudrun és la germana de Gunther i està enamorada de Siegfried, paper per soprano líricos pinto. Gunther és el decadent senyor dels Gibichungs, un paper per baix o baríton. Alberich és el Nibelung, que va robar l'or a l'inici del cicle, el pare de Hagen. Té una breu aparició al final de l'acte segon, paper per baix. I Valtraute, una altra valquíria, germana de Brunhilde, a qui li reclama l'anell que ella no li vol cedir. Un rol per mezzo-soprano. El capvespre dels déus, si ens fiquem en els antecedents, o Götterdämmerung, és l'última part de la tetralogia i completa la història dedicada iniciada amb l'Hort del Rin, on se'ns narra la destrucció dels antics déus germànics, de tal manera que es donarà pas a una nova era històrica al món. Aquesta última part és la més extensa de tot el conjunt i la seva significació inclou, per primer cop al cicle, la participació del cor, si no tenim en compte el simple crit que ha d'emetre a l'Hort del Rin. En l'última part cronològicament parlant, però també la última part que Wagner va compondre, fet que va suposar un important esforç, ja que li va ocupar molt de temps entre el 1869 i el 1874. En la composició, Wagner usa elements habituals a la seva escriptura musical i se centra en el caràcter orquestral de l'obra i en el trio que formen Brunhilde, Hagen i Gunther al final del segon acte. L'estrena del capvespre dels déus va ser la primera edició del Festival de Bayreuth fa 150 anys i va completar el cicle operístic més extraordinari fins aleshores. Pel que fa a l'argument, cal tenir presents que per seguir el fil argumental i entendre-ho en el seu conjunt, el del capvespre dels déus és imprescindible conèixer les tres obres que la precedeixen, com dèiem, l'Hort del Rin, la Valquíria i Siegfried, que trobareu al nostre web, laxarxa.cat/òpera. Pel que fa al pròleg, les tres nornes, filles d'Erda, es congreguen al costat de la roca de Brunhilde, teixint la corda del destí. Canten sobre el passat i el present, però també sobre el futur, quan voten calarà foc al Valhalla com a senyal de la fi dels déus. En un descuit, la corda es trenca. Lamentant-se de la pèrdua de la seva saviesa, les nornes fugen. A l'alba, Siegfried i Brunhilde surten de la seva cova. Brunhilde envia Siegfried a la recerca de noves aventures, demanant-li que sempre tingui present el seu amor. Brunhilde és la soprano Birgit Nilsson i Siegfried el tenor Wolfgang Wingasen, els dos dirigits per Sir Georg Solti en una gravació del segell Decca de l'any 1964.

Abans de marxar en la recerca d'aventures i com a penyora de la seva fidelitat, Siegfried li dona l'anell que en el passat havia robat a Fafnir. Protegit amb la cuirassa de Brunhilde i muntant el cavall d'ella, Grane, Siegfried s'acaba allunyant. Així doncs, arribem al primer acte.

L'acte primer de l'òpera El capvespre dels déus de Wagner comença al Palau dels Gibichungs, una estirp que habita a la vora del Rin. Gunther, el seu senyor, seu al tron. El seu mig germà Hagen li aconsella que es casi i també que trobi un marit per la seva germana Gudrun. Suggereix Brunhilde com a muller per Gunther i a Siegfried com a marit per Gudrun. Ha donat a Gudrun una poció per fer que Siegfried oblidi a Brunhilde i s'enamori de Gudrun sota la seva influència. Aleshores, Siegfried podria conquerir Brunhilde per Gunther. Siegfried arriba al Palau dels Gibichungs amb el propòsit de veure's amb Gunther. Gunther li ofereix la seva hospitalitat i Gudrun li fa veure el filtre d'amor. Ignorant la conspiració, és clar, Siegfried brinda per Brunhilde i pel seu amor. En veure la poció per la memòria i s'oblida de Brunhilde i s'enamora de Gudrun. Sota la influència de l'encanteri, Siegfried s'ofereix per aconseguir una dona per Gunther i aquest li parla de Brunhilde i del foc màgic que l'envolta. Ambdós es juren com a germans de sang i Siegfried surt cap a la roca de Brunhilde. Mentretant, Brunhilde rep la visita de la seva germana Valquíria, Valtraute, que li explica com Wotan va tornar un dia dels seus viatges amb la seva llança trencada. Wotan es troba consternat amb la pèrdua de la llança, atès que tots els pactes i acords als quals havia arribat, tot allò que li donava al cap i a la fi poder, estaven inscrits en el seu mànec. Wotan ha encarregat que li portin branques d'hidraxil, l'arbre del món, de manera que s'apliquin al voltant del Valhalla, la residència dels déus. Aleshores, va enviar els seus corps a espiar arreu del món a fi que aquests li portin notícies i ara es troba al Valhalla esperant al final. Valtraute suplica a Brunhilde que torni l'anell a les filles del Rin, atès que ara la maledicció està perjudicant el seu pare Wotan. Però Brunhilde es nega a desfer-se de la penyora d'amor de Siegfried i Valtraute fuig desesperada. De nou, Brunhilde és Birgit Nilsson, mentre que Valtraute va a càrrec de Christa Ludwig.

Ara arriba Siegfried, però ho fa amb l'aparença de Gunther, ja que ha usat el Tarnhelm, i reclama a Brunhilde com a esposa. Tot i que Brunhilde s'hi resisteix amb violència, Siegfried aconsegueix dominar-la arrabassant-li l'anell i posant-se'l ell mateix a la mà. Vinkasen és Siegfried i Nilsson, Brunhilde.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte al Capvespre dels Déus, aquí als Moments d'Òpera, Capvespre dels Déus de Wagner, per descomptat. Hagen, mentre s'espera a la vora del Rin, rep en somnis la visita del seu pare, el nan Alberich. Davant la insistència d'Alberich, Hagen jura fer-se amb l'anell. Siegfried arriba just quan surt el sol, havent recuperat en secret la seva verdadera fesomia i intercanviant el seu lloc amb Gunther. Hagen convoca els Gibichungs per donar la benvinguda a Gunther i la seva promesa. Gunther arriba amb una desolada Brunhilde, que es queda estupefacta en veure Siegfried entre els presents. En veure l'anell a la mà de Siegfried, entén que ha estat traïda. Denuncia Siegfried davant dels vassalls de Gunther, però Siegfried jura davant l'espasa que de Hagen que les acusacions de Brunhilde són falses. No hem d'oblidar que ha oblidat Brunhilde a causa de l'elixir que li han subministrat. Brunhilde és Birgit Nilsson, Gunther Dietrich Fischer-Dieskau, mentre que Siegfried l'interpreta Wolfgang Wingasen.

Acte seguit, Siegfried condueix Gudrun i els presents a la festa de noces, deixant Brunhilde, Hagen i Gunther sols al costat del riu. Pregonament avergonyit per l'acusació de Brunhilde, Gunther decideix, per suggeriment de Hagen, que Siegfried ha de morir perquè ell recuperi l'honor. Brunhilde, veient l'oportunitat de venjar-se de la traïció de Siegfried, s'uneix al complot i confessa a Hagen quin és l'únic punt feble de Siegfried. I és que ella va usar els seus poders màgics per fer-lo immune a les armes, però convençuda que un heroi tan gran mai no donaria l'esquena a l'enemic, va deixar-li les espatlles lliures del sortilegi. Hagen i Gunther decideixen, doncs, portar Siegfried de cacera i, un cop allà, assassinar-lo. Hagen és Gottlob Frigg, Brunhilde Birgit Nilsson i Gunther Dietrich Fischer-Dieskau.

0: Moments d'òpera.
1: Tercer i darrer acte. Seguim els moments d'òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera El capvespre dels déus de Wagner. Hem de situar-nos als boscos de la ribera del Rin, on les filles del Rin lamenten la pèrdua de l'or. Siegfried apareix separat de la seva partida de cacera. Les filles del Rin li demanen amb vehemència que torni l'anell al riu, i així podrà evitar la seva maledicció, però ell ignora els seus vaticinis de disort. Les filles del Rin se'n van nedant i prediuen que Siegfried morirà i que la seva successora, una dama, els donarà un tracte més just. Siegfried es reuneix de nou amb els caçadors, incloent-hi Gunther i Hagen, mentre descansen, narra les aventures de la seva joventut. Hagen li dona a veure una poció que li fa tornar la memòria i llavors explica el descobriment de la dormida Brunilda i com la va despertar amb un bes. De sobte, dos corps surten d'un arbust i, en quedar-se mirant-los, Hagen el travessa per l'espatlla amb l'espasa. Els altres caçadors queden horroritzats i Hagen, amb calma, s'allunya de l'espasó del bosc. Siegfried mor, recreant-se en els seus records de Brunilda. Wolfgang Wingasen és Siegfried.

El cos mort de Siegfried és transportat en una solemne marxa fúnebre, amb un seguici fúnebre, que estem escoltant ara mateix de fons. De nou, ens hem de situar al Palau dels Gibichungs. Gudrun espera el retorn de Siegfried, però arriba Hagen, encapçalat la processó fúnebre. Gudrun reacciona amb una gran desesperació en veure el seu promès mort. Gunther condemna l'assassinat de Siegfried a mans de Hagen i aquest replica que Siegfried havia faltat a la seva paraula i reclama l'anell que Siegfried porta a la mà com a dret de conquesta. Quan Gunther el rebutja, Hagen l'ataca i l'assassina. Tanmateix...

0: Hagen es dirigeix, arrabassada en ell, la mà del difunt s'alça amenaçant i Hagen recula. Entrarà Brunilda en escena i dona ordres perquè s'elevi una pira funerària al costat del riu i envia els corps de Wotan amb el seu amo perquè li portin les notícies tant de temps esperades. Agafa l'anell i es dirigeix a les filles del Rin dient-los que l'agafin entre les cendres quan el foc hagi netejat en ell la maledicció. La pira està en flames. Brunilda munta el seu cavall Grane i cavalca cap al foc. El que segueix és potser una de les escenes més difícils de realitzar per un director d'escena en la història de l'òpera. El foc s'enlaira mentre el Rin es desborda de la seva llera, portant les filles del Rin al damunt de les ones. Hagen desapareix entre les aigües. Les filles del Rin fugen nedant, havent recuperat l'anhelat anell. El palau dels Gibichungs es col·lapsa. A mesura que les flames creixen en intensitat, el Valhalla comença a veure's al cel. Brillants flames també prenen el palau dels déus, en el qual hi podem veure els déus que van desapareixent a poc. Acte seguit, cau el taló. I aquest és el complex final de la complexa tetralogia de Richard Wagner, una obra mestra musical que hem repassat al llarg de les darreres setmanes i que podeu recuperar, ja ho sabeu, al web laxarxa.cat/òpera. Gràcies per l'atenció i fins a propera us deixem amb la impressionant Brunilda de Birgit Nilsson.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

107.1 FM. Radio Tordera.

oblido dels meus mots, i en la nostra partida sempre m'has donat

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Ulls clucs, l'amor. Sap que la vida sempre és una festa, una cançó.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

d'esquena al mar i a la muntanya

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

pero te veo sonreír y el sol dora tu cabello.

Radio Tordera.

emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: al telèfon.
1: Mira, sortint, segona porta a la dreta, puges al vuitè, baixes al cinquè, tornes a girar a la dreta i preguntes, jo què sé.
0: Ara torno.
1: Ja se n'ha anat!
2: En Salvador Escrivà, el cap del grup, és un fenomen. Coneix a fons Bartó.

107.1 FM. Radio Tordera.

Ananga. Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. Tu no saps.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, a les 9 en punt del matí. Avancem des dels serveis informatius de Ràdio Tordera algunes de les notícies destacades d'aquest dilluns 31 d'agost. La manca de recursos marcarà l'inici del curs escolar a Catalunya i a Tordera. El col·lectiu docent manté les protestes davant la insuficiència del personal de reforç. Des de la Raureda, la seva directora, Silvana Vallvé, adverteix de les dificultats en què arrenquen aquest curs.
2: Esperem que arribin negociacions i que puguem avançar amb tots aquests temes i que els infants puguin rebre tota aquella atenció que necessiten.
1: Avui parlarem del Teatre Claver, que presenta la programació estable de tardor 2026. La cartellera inclou la presència d'actors coneguts com Joan Pera o Carles Sans. I Alcohòlics Anònims reforça la seva xarxa de suport al Maresme i la Selva. Membres de l'associació expliquen a aquesta emissora el funcionament de les sessions de recuperació per trencar els estigmes que envolten la malaltia. Ho explicava un dels seus coordinadors.
3: No llevamos control, no llevamos estadísticas, no hacemos seguimientos. Solamente que la persona tenga la buena voluntad de querer dejar de beber, que es nuestro único requisito.
1: Les famílies ja poden bescanviar el bar escolar al val escolar de 60 euros. L'ajut, repartit en dos xecs de 30, és la principal d'aquest any. Novetat d'aquest any també és el val digital. Recordem que aquest material escolar es pot gastar fins al 30 de novembre o bé cedir-lo al centre fins al 18 del mes de setembre. Un informatiu on parlarem d'esports, de la plana local, comarcal, d'interès de la jornada, així com també de la previsió del temps que ens espera aquest dilluns. El primer apunt d'en Joaquim Serra.
4: Arrenquem una nova setmana en aquest darrer dia del mes d'agost, aquest darrer dia de l'estiu meteorològic, parlant d'una continuïtat de la situació meteorològica, continuïtat per avui i també pels pròxims dies. Estabilitat, sol i calor moderada al migdia, avui amb màximes que tornen a arribar cap als 32-33 graus a l'interior de la comarca, prop de la costa entre els 29 i els 30, per tant, ambient, doncs això, que tornarà a ser força càlid a tot el Maresme.
1: Informatiu que completarem, com sempre, amb espais habituals, tot plegat ampliat d'aquí una hora, a partir de les 10 del matí. Fins llavors, bon dia.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Era l'any 1997, Benicàssim, en ple Festival Internacional de Música de Benicàssim, tot un referent dels festivals. Doncs bé, l'any 97 estaven a punt d'acabar el festival, crec que era l'última jornada. El dia, aquella vespre, aquella tarda, aquella nit, de fet, hi havia molta expectació perquè havien de sonar els britànics a Blur amb aquesta cançó, i de sobte la zona d'acampada plena de gent, que ja havien passat allí un parell o tres de nits, i per tant ja feia, no?, aquell caliu d'humanitat que tenen les zones d'acampada dels festivals, va caure un diluvi, el que es diu, no, popularment la del pulpo, doncs això, però més, va caure un diluvi brutal. Ja sabeu com són aquestes pluges de final d'estiu, i especialment a València, per desgràcia ja en tenim referència, eh? Doncs bé, totes les tendes mullades, tothom mullat, tot destrossat, el recinte d'acampada, que no era un recinte, que era un descampat, literalment, ple de fang, i això sí, sonant a tot drap, qui tenia algun reproductor amb altaveus, que abans no anava ningú, no era tan habitual anar amb auriculars, l'any 97 encara hi havia això, no?, les ganes d'haver de difondre la música, i per tant era tot cap a fora, doncs tothom que podia reproduir música cap a fora amb altaveus sonava a tot drap aquesta cançó dels Blur. Que tornem a repescar, perquè és molt potent. Va, mentrestant, jo us ja us explicar la meva batalleta de torno, perquè avui l'Obert per Vacances va justament de festivals d'estiu, del millor festival d'estiu del món, de la vostra vida, més que del món, I tothom té un festival al cap, i un any, o una anècdota concreta, o tothom té, doncs, la idea, la intenció d'anar a un festival que potser encara el té pendent. Ha plogut molt, mai millor dit, des d'aquell Benicàssim del 97, hi ha hagut altres edicions del festival, i no sé si alguna fins i tot passada per aigua. Quines anècdotes teniu dels festivals d'estiu? Avui us ho preguntem, i ho fem amb col·laboració, com sempre, amb l'ajuda dels amics de Ràdio Televisió Cardedeu, i avui recuperem l'Enric. Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Enric,
1: què tal?
0: Núria, com estàs?
1: Mira, doncs molt bé, tornant de vacances. Avui estic obert per vacances més que mai,
0: Ara ja se t'han acabat, ara ja és un no parar, no?
1: Sí,
0: doncs
1: sí,
0: fins a l'eternitat.
1: Sí. Exacte. No, ens cuidem molt bé els altres aquí a Ràdio Televisió Cardedeu, i la veritat, tenia moltes ganes de poder arribar en aquesta cluenda final de setmana, Jo crec que us heu passat bé quan jo no hi he estat, també.
0: Sí, i tant. Home, tu diràs, amb el Jordi, l'Aina, qui em deixo? Em deixo algú, L'altre dia feia recompte.
1: L'Estela.
0: L'Estela, sí senyor.
1: Molt ben acompanyat, sí,
0: que ho està. Ja ho veus tu. I encara em falta gent per conèixer, no? Sou més gent encara, no?
1: Mare de Déu. Sí, som molts. De fet, us convidem a venir cap aquí sempre que vulgueu, portes obertes.
0: Vinga, doncs no ho descarto, ara que començarem vacances tots. Enric, què ens pots explicar sobre els festivals d'estiu? No sé si ja tenim les primeres interaccions.
1: Doncs mira, ja en coneixes, no he perdut pas el costum de mirar enrere i veure d'on venim, així que Núria, quan creus que va ser el primer festival de la història? Va, quan diries?
0: Ni idea. No ho sé.
1: Doncs mira, haguessis dit el que haguessis dit, t'haguessis quedat curties que el primer festival de música de la història es va dur a terme el 586 abans de Crist.
0: És que està tot inventat.
1: Sí, no m'he inventat pas la sopa d'all, no. Concretament, en aquest cas van ser els Jocs Pítics de l'antiga Grècia. L'emplaçament d'aquest mític esdeveniment era, de fet, ni més ni menys el santuari de Delfos, a la falda del Mont Paran. I sí, era tot un concurs musical, ja que molt abans d'afegir-hi els esports, que després van ser les Olimpíades, aquest festival era una competició de música i poesia, on el guanyador rebia una corona de llaurer sagrat. Així que mira, si ens remuntem fa anys. I de fet, des de llavors fins avui en dia, en un moment en què els festivals ara mateix no són només un dels moviments culturals més importants del país, sinó també un dels grans motors econòmics durant l'estiu. I per què no dir-ho, i aquí obrim el gran meló que avui vull obrir a part dels festivals preferits de tots vosaltres, és que són un espai que cada cop està més masculinitzat. Sí, que no, ningú ho hauria dit, oi que no?
0: Home, veient com va la societat en general, sí, però la veritat que no m'havia plantejat analitzar els festivals des d'aquest punt de vista. Digues.
1: Aporto tres mostres, no sé si hi ha referents, però sí els més coneguts potser arreu del país. Començarem pel Cabra Rock. Els d'enguany, veurem que dels 22 artistes que van actuar, només 6 eren dones. I alerta, i aquí també està el fet preocupant, si dieu, 6, no. Vaja, 6, no. I és que gairebé totes eren programades en hores de baixa audiència i hores intempestives. El Canet Rock no es queda curt, ja que 11 artistes, només dues, alerta, eren dones, i un grup era mixt. mentre que al Festiuet, que aquest també us toca bastant a prop, sí, de 18 artistes, només hi havia 4 dones i 2 grups mixtes. Aquest potser és el que no salvaria més els números, però sí que no és potser tan radical com els altres.
0: Clar, estem... La cosa és que va ser primer l'ou o la gallina, no? Si és que els festivals no promocionen formacions femenines i, per tant, no són tan conegudes, o és que simplement són un reflex del que passa a la indústria musical, que és molt difícil a les formacions femenines, doncs, trobar, tirar endavant,
1: exacte.
0: I per tant ja no s'hi posen. No sabem
1: exacte.
0: Què és causa i què és efecte.
1: És un peix que es mossega la cua, d'alguna manera. Es produeixen, des de les grans productores, es produeixen més artistes masculins sempre, perquè té, doncs, bueno, perquè les xarxes socials i tota la societat està muntada d'aquesta manera, no?, i té una promoció més fàcil i més ràpida.
0: També diuen que els nois no escolten música, si és que es pot dir que hi ha música de nois i de noies, eh? Que a vegades es pot parlar de gèneres i tal, però que els nois no escolten música feta per noies, mentre que les noies escolten de tot. Això s'ha dit, no ho sé, ho deixo sobre la taula, penseu-hi.
1: Sí que és cert que hi ha festivals, al nostre país, encapçalats al 100% o majoritàriament per dones, com podria ser el Women Festival, el Festival Dona Art en Femení, el Festi que faltava, el Fent Jazz o el Women on Tour. Però les xifres del que mouen el motor econòmic i el fet d'haver de crear festivals precisament com aquests que acabo de dir en aquesta línia, jo crec que ens hauria d'obligar una mica totes plegades a fer una mica autocrítica, en definitiva demanar ben alt i clar quin tipus de cultura volem, ja que en definitiva, si tots els festivals existeixen i les plataformes de música és perquè tots nosaltres hi fem cap i invertim unes grans quantitats de diners, cada cop més.
0: Molt bé, una bona mirada cap als festivals, però busquem anècdotes, Enric, eh?
1: Va, sí, més quin és el vostre festival preferit? Exacte.
0: Tu en tens ja o què, de festival preferit? Tu ets de festivals?
1: Mira. Jo sóc molt de festivals, però no sé si podríem incorporar dins de festivals. M'agraden molt els cicles, també, més que festivals.
0: Ah, vale, sí.
1: Els cicles de música, o aquests festivalets que podríem dir d'un dia, no?, que no és que s'allarguin en el temps. Per aquí a la zona en tenim alguns de molt bonics. Jo, per exemple, quedaria amb el Mar Atafol, que és molt petitó, ho dic amb boca petita, però és en un lloc molt especial, molt reivindicatiu i que es porta uns artistassos sempre increïbles, increïbles.
0: Clar. És que després hi ha aquells festivals fets a l'engròs perquè vinguin milions de persones i després
1: Correcte.
0: Hi ha aquells que es fan com a petit comitè, no? Com a, sí. que ho munta pues, algú que té tirada cap a això i que intenta... Sí. Bueno, que la filosofia és una altra, no?
1: I sense ànim de lucre, moltes vegades amb voluntariat dels propis pobles, sí.
0: Sí, hi ha de tot. Ai, festivals, de moment parlem dels estiu, però recordeu que la tardor també continua el tema
1: Alerta.
0: Festivals d'una altra manera,
1: Alerta.
0: No? Molt bé.
1: I tant.
0: Ja tinc ganes d'escoltar els missatges. Com ho hem
1: obrim
0: de fer?
1: Xarxes. Obrim xarxes. Que entri en l'Instagram tota la nostra audiència, que en el reel que hem publicat, per exemple, doncs que ho expliquin a comentaris, i que en el número de WhatsApp que expliquem i donem al mateix reel, doncs ens enviï un àudio. Ens encanta escoltar-vos la veu, així que ja ho sabeu. Línies obertes.
0: Molt bé. Enric, doncs fins ara mateix, a les 10 tornem a connectar.
1: Fins ara, a veure.
0: Vinga, que l'Obert per Vacances inclou festivals i altres continguts.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Doncs mireu, quan un li pregunten quin és el millor festival d'estiu, sempre pensem, no?, directament, el primer que es ve al cap és música. Doncs avui us presentarem un festival de cinema, que clar, també n'hi ha, a Bot, a la Terra Alta, ja fa molt de temps que fan l'Infecte i s'han especialitzat en, bé, noves propostes dins del cinema, noves tecnologies, per dir-ho així. Després, en un reportatge que ens han portat els de la Plana Ràdio, ho escoltarem. Però començarem el programa parlant de salut mental i estiu, com ens afecta la calor, com ens afecten els canvis de rutines i hàbits a la nostra salut mental, fins i tot si creiem que estem sans en aquest sentit, eh? Com ens afecta l'estiu a la nostra salut mental, tal qual. També celebrarem el cap de setmana més que profitós a Sant Fèlix, a nivell de castells, ja ho sabeu, Dia de Castella de Sant Fèlix, que sembla que ha sigut superba. Coneixerem els creuers des de dins, molt endins, més enllà del personal, fins i tot d'entreteniment i de servei. Qui comanda les equipes? Qui porta les naus, qui porta els creuers? Ho farem amb una entrevista molt, molt interessant. Marxarem cap a Salomó per conèixer una empresa que fan roba de bany, sí, banyadors directament, però d'altíssima qualitat, i s'han fet un forat dins d'un nom vaja, dins d'aquest mercat d'alta costura. Després també a l'Espai Maramar, que ens duen des de l'Escala, avui sabrem com cuidar els nostres mars, com ho fan les entitats o les administracions i també les entitats que en treuen profit del mar, no? La salut dels nostres mars. I en temps friki, que ens porten des de Vilafant, avui al darrer lliurament, per explicar-nos, a veure si entenem tots plegats, què tenen d'especial els manga i els anime que ens agraden tant, a petits i a grans. Aquests són els continguts de l'Obert per Vacances d'avui, que arrenca la seva darrera setmana en antena. Espero que també amb la vostra companyia, que ens agradaria acabar molt, molt amunt. I fent una altra vegada canvi en els companys pel que fa a la ronda d'informatius. Ara ho sentireu, ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.

0: Comencem, com sempre, la ronda connectant en Girona, i això no canvia. Tornem a saludar el Pau Villafany. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, la primera notícia ens du cap a Salt, i és que ens diu que hi ha ferit un home per un tret a la cama. Això en ple carrer de Salt, després d'un incident en un pis.
1: Sí, els fets van passar dissabte cap a les 8 del vespre i, segons les primeres informacions, tres homes estarien implicats en l'incident, tot i que els Mossos continuen investigant què ha passat exactament. El ferit va estar traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona i no estem per la seva vida, i els altres implicats van marxar del lloc dels fets i, de moment, no hi ha cap persona detinguda. Els Mossos han obert ara una investigació per aclarir les circumstàncies de l'incident.
0: I el Suprem, que confirma la condemna de 18 anys de presó per l'assassí de l'home trobat al voral d'una carretera a Cabanelles.
1: La sala inadmet el recurs de la defensa contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va rebaixar en 4 anys la pena de 22 anys que li havia imposat l'Audiència de Girona. El Tribunal Superior va eliminar l'agreujant de carnissament perquè la víctima estava inconscient quan el processat li va infligir diverses ferides al coll. La defensa va portar el cas al Suprem, posant en dubte sobretot que es pogués apreciar traïdoria, però l'alt tribunal conclou que la víctima no es podia defensar de cap manera i avala la qualificació d'assassinat.
0: Platja d'Aro utilitza menys de la meitat de les 3.000 llicències de pisos turístics que té actualment.
1: Segons l'alcalde Maurici Jiménez, aquesta situació demostra que reduir les llicències no seria la solució al problema de l'habitatge que hi ha al municipi. La via de l'alcalde passa per mobilitzar els pisos buits que hi ha, que segons apunten fons municipals serien uns 370. Jiménez detalla que són habitatges que no generen res i per això la voluntat del consistori és actuar com una immobiliària amb els propietaris i oferir-los seguretat jurídica perquè passin al mercat de lloguer.
2: Els oferirem a eximir de pagar l'IBI, que el contracte de lloguer el signi amb l'Ajuntament i no amb la persona que ocupi el pis, perquè l'Ajuntament sigui el que dona les garanties. Li garantim, òbviament, el cobrament a l'1 de cada mes. Fem una línia de subvencions per manteniment dels habitatges. Però, al final, avui el que tenim és una crisi de confiança del propietari cap al llogater.
1: A banda de mobilitzar els pisos buits, des del consistori també aposten per reconvertir despatxos i baixos comercials en habitatges.
0: Molt interessant aquesta darrera notícia especialment. Gràcies, Pau Villafanya, des de Girona FM. Una abraçada.
1: Fins demà.
0: Fins demà. El tema de l'habitatge, que també preocupa en terres gironines, anem cap a terres barcelonines. En aquest cas, agafa el relleu aquesta setmana Rubí i l'acompanya Mariona Jerez. Mariona, bon dia.
3: Hola, bon dia, Núria.
0: Mira, ja veiem el setembre a tocar, com que comença demà el mes, i us parlem ja del curs 2026-2027, el curs escolar, que començarà amb un rècord de 2.141 aules d'acollida, mig miler més que l'any passat.
3: Sí, l'any passat ja va tancar amb 1.640 aules d'acollida, un volum que ja era el màxim registrat fins llavors. Tal com va pactar la conselleria amb els sindicats el març passat, les aules d'acollida tindran una ràtio màxima de 18 alumnes per docent. D'altra banda, el nombre de docents arribarà als 85.052, un 1,3% més que el curs passat, malgrat que la xifra d'alumnes és pràcticament idèntica a la de l'any acadèmic anterior. Educació preveu una inversió en infraestructures educatives de 257 milions d'euros, la xifra més alta des de 2008. Per altra banda, la vaga de professors el primer dia de curs escolar segueix convocada i caldrà veure si les noves mesures seran suficients pels sindicats.
0: L'Euríbor, que va a l'alça i tancarà l'agost al voltant del 3%, però el sector descarta que es refredi al mercat hipotecari.
3: Tot i l'ascens de l'indicador de referència de les hipoteques variables, el sector descarta que el repunt refredi la concessió de préstecs i diu que la demanda de compra-vendes continua consistent, sobretot pels alts preus de lloguer. A l'espera d'una nova pujada dels tipus d'interès en un 0,25 punts, els especialistes recomanen passar els préstecs a tipus fix perquè la majoria dels bancs mantenen les condicions. Escoltem a David Serra, soci de H2B i director de l'oficina de Barcelona.
4: També es preveu una pujada del tipus d'interès en setembre, del 2,25 a estar al 2,5, i jo crec que això ja ha vingut la pujada que hi haurà al setembre, crec que ha vingut una mica a quedar-se. O sigui, no m'imagino que al novembre o al desembre estiguem amb un Euribor del 3,5 o del 4%.
3: Serra, especialista en la negociació d'hipoteques, assegura que l'augment de l'Euríbor hauria de ser molt descarat perquè tingui un impacte significatiu en les quotes a llarg termini. Així mateix, malgrat la pressió dels preus per l'impacte a la guerra de l'Orient Mitjà, l'intermediari financer remarca que l'escenari no és tan descabellat com el de 2022 amb l'esclat del conflicte a Ucraïna.
0: Doncs mira, acabem parlant d'habitatge també, eh? I encara una darrera notícia. Un robatori de cable provoca retards de 15 minuts en l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid.
3: Sí, ho ha informat Adif aquest matí. La sustracció d'aquest material s'ha produït entre Alcover a l'Alt Camp i Espluga del Francolí a la Conca de Barberà. El gestor de la infraestructura ferroviària està treballant per solucionar aquesta incidència com més aviat millor. L'afectació a la línia s'ha produït unes hores després que reprengués la circulació entre Girona i Barcelona, que va estar 10 hores tallada per manca de tensió elèctrica a la zona de Sagrera.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Mariona. Ens anem escoltant tota aquesta setmana.
3: Moltes gràcies a tu, Núria.
0: Molt bé. Mariona Jerez des de Ràdio Rubí i nosaltres que seguim avançant. Ara toca passar per Lleida. I el nostre enllaç a Lleida aquesta darrera setmana de programa és la Judit Castellà, 2-1. Judit, bon dia.
5: Bon dia.
0: Bon dia. Mira, comencem parlant de que avui justament comencen les obres de rehabilitació del ferm de l'A2 entre Cervera i la Panadella. Els treballs s'inicien en un tram de 4 quilòmetres en sentit Lleida i això sí, esteu alerta perquè obligaran a desviar temporalment el trànsit per la calçada en sentit Barcelona.
5: Així és, Núria. La primera fase de l'actuació se centra en la calçada en sentit Lleida, en un tram d'uns 4 quilòmetres entre el límit amb la demarcació de Barcelona i Cervera. Els treballs comencen a la Panadella i avançaran en direcció a la capital de la Segarra. Mentre durin, el trànsit en sentit Lleida es desviarà temporalment per la calçada en direcció Barcelona. Aquesta primera fase tindrà una durada prevista d'unes 4 setmanes i, per tant, es desenvoluparà durant el mes de setembre. Un cop completats aquests treballs, la resta de la intervenció es posposarà fins a la primavera del 2027. Un calendari que s'ha plantejat d'aquesta manera per evitar que el fred i les pluges dels mesos de tardor i hivern puguin alentir les obres. En total, aquest projecte preveu rehabilitar uns 8,5 quilòmetres de l'A2 amb una inversió de 12,3 milions d'euros. L'actuació inclou tant la rehabilitació superficial del ferm com també intervencions puntuals de caràcter estructural. Recordem que aquesta intervenció arriba després de les obres d'emergència que el Ministeri de Transports va haver d'executar aquest passat hivern arran del deteriorament extraordinari del ferm provocat per episodis de meteorologia adversa. Aquella actuació, que va tenir un cost de més de 3 milions d'euros, va permetre reparar de manera urgent diversos trams afectats per l'aparició de nombrosos clots que també van provocar desenes de punxades de pneumàtics.
0: Mm-hmm. Doncs mira, també és moment de fer balanç per allò que acabem el mes d'agost, i és que el Pirineu de Lleida manté les xifres d'ocupació turística mentre que l'eclipsi genera un impacte important a la plana. Les pernoctacions de l'Alt Pirineu i l'Aran oscil·len entre el 70% i el 95% al llarg de tot el mes d'agost.
5: A falta de les últimes dades, el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida preveu almenys igualar la temporada passada considerada com a extraordinària. Com és habitual, els dies d'agost es mantenen al calendari com un període destacat. Juan Antonio Serrano és el vicepresident del Patronat.
6: El mes d'agost és un mes tradicionalment importantíssim i tant el sector de hoteler com el sector de les cases de rural, com els càmpings, com els esports d'aventura, doncs estan en unes xifres molt, molt elevades. Lògicament, les dues setmanes centrals, que sempre són les dues setmanes punta, a hoteleria ja es parla d'un 90-95%, i el que seria l'última setmana i la primera d'agost doncs estarien parlant al voltant d'un 70-80%.
5: Serrano també apunta que el sector dels esports d'aventura manté xifres elevades de turistes. Pel que fa al perfil de visitants, Serrano destaca una pujada significativa del turisme francès. En tot cas, però, assegura que també han passat per les terres de Lleida visitants de tot arreu, com Austràlia i els Estats Units, per l'eclipsi del mes d'agost, sobretot a les comarques de la Plana.
0: I acabem parlant de sinistralitat. Un cotxe volca a Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, i deixa tres persones en estat crític. Al SEM ha activat dos helicòpters medicalitzats, tres ambulàncies i un equip conjunt amb els bombers.
5: L'accident va tenir lloc ahir en un camí rural a la borda del Poblador, al terme municipal de Ribera d'Urgellet. L'avís es va rebre quan passaven 9 minuts de les 6 de la tarda i el SEM va atendre les 5 persones afectades d'origen Andorra. Com dèiem, 3 han estat crítics. Una de les persones va poder sortir del turisme per trucar a emergències. Els ferits crítics van ser traslladats als hospitals Parc Taulí de Sabadell, Arnau de Vilanova de Lleida i la Seu d'Urgell.
0: Doncs moltíssimes gràcies també per aquestes notícies de Ponent, Judit Castellà. Uau! Gràcies.
5: Gràcies a tu, bon dia.
0: Bon dia. Acabem la ronda a casa, a Tarragona. Marina Pérez Got, des de Tarragona Ràdio, bon dia.
7: Bon dia.
0: També fem balanç del que ha estat l'estiu al sector turístic de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, que han assolit ocupacions d'entre el 85 i el 95% durant els mesos d'estiu.
7: Doncs sí, també fem balanç. El portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, Xavier Guardià, ha explicat que ha estat una temporada similar a les de dos anys anteriors, amb un juliol que ha costat arrencar i amb un agost que ha funcionat bé. Amb estades més curtes, la destinació ha rebut majoritàriament turistes d'arreu de l'estat espanyol, francesos i britànics. Les cases rurals ebrenques han registrat ocupacions d'un 80% aquest agost, amb una primera quinzena molt bona coincidint amb l'eclipsi. Ha sigut lleugerament millor que l'any passat, ha afirmat el president de Turebra, Juan Jovel.
8: L'estiu en global ha estat bé, la gent està contenta. El juliol, pues, bueno, baixa molt. Pues hi hauria una ocupació del 30%, perquè encara no hi ha moltes pernoctacions així de vacances. Pues ha sigut ocupar els caps de setmana, més que res. I després l'agost, pues, amb rondar el 80%, que, bueno, és, sense que sigui a destacar, ha sigut algo millor que l'any passat.
7: Segons Guardià, la temporada d'estiu d'enguany ha estat molt similar a les del 2024 i 2025, les quals van ser dues campanyes turístiques bones. La destinació ha rebut turistes espanyols, seguit dels francesos i britànics.
0: Altres notícies, no cal que t'hi esplaies gaire, que després tenim podcast casteller, però tenim, vare, celebració, felicitat a la Colla Jove de Tarragona.
7: Doncs sí, no ens esplaiarem gaire, però ahir la Colla Jove de Tarragona va descarregar el 3 de 10 amb folre i manilles a Sant Fèlix, a Vilafranca del Penedès, signant la millor actuació de la seva història, acompanyant-lo del 5 de 9 en folre, del 2 de 9 en folre i manilles i del pilar de 8 en folre i manilles. I també destacar els castellers de Vilafranca, que van descarregar per primer cop en tota la història dels castells el pilar de 9 en folre, manilles i puntals. Després ens ho explicaran millor. I en esports,
0: I
7: Núria...
0: Contents també. Avui.
7: Contents també. Bona notícia. Gran estrena del Nàstic de Tarragona aquesta temporada 2026-2027, ja que ahir va ser capaç de derrotar el Real Saragossa per 2-0 amb els gols de Sinan Bakis i Carlos Segura. Va ser un partit on el Nàstic es va posar per davant el marcador molt aviat, al minut 1. I un últim apunt en esports, i és que arriba l'onzena edició de la Tarracoaigües Obertes aquest diumenge 6 de setembre a la travessia de les 6 platges a Tarragona, i en aquests moments ja hi ha aproximadament 200 participants, esperen arribar-ne a 300, i com a novetat enguany s'incorpora la travessia adaptada per persones amb discapacitat.
0: Doncs moltes gràcies, Marina. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Amb la connexió darrere amb Tarragona Ràdio, amb la companya Marina Pérez Got, tanquem la ronda d'actualitat i entrem ja en matèria amb la primera entrevista del dia.
9: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Aquest estiu les vacances, el canvi de ritmes d'aquest estiu i tots els estius poden ser una oportunitat per desconnectar, però també poden afectar el nostre benestar emocional. Ara, amb la tornada a la rutina cada vegada més a prop, moltes persones podem experimentar estrès, ansietat, dificultats per la readaptació. Sobre com ens afecta l'estiu i com ens afecta aquesta tornada a la rutina, volem parlar. I qui té totes les claus i qui conduirà l'entrevista és la companya de Ràdio Rubí, la Mariona Jerez. Mariona, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Amb qui farem l'entrevista?
1: Doncs mira, tinc aquí amb nosaltres el Roger Vallescà, psicòleg i coordinador de l'àrea de salut mental i juvenil de la Fundació Hospitalàries de Martorell. Bon dia, Roger.
2: Molt bon dia.
1: Explica'ns una mica. Sovint pensem que l'estiu és una època per descansar i desconnectar, però realment l'estiu és sempre positiu per a la nostra salut mental o també pot tenir conseqüències una mica negatives?
2: És una bona pregunta. Jo depèn de moltíssims factors. Certament, la nostra vida s'organitza bastant per rutines, no?, i per cicles de, diguem-ho així, de tensió i de distensió. És a dir, de vegades hem d'estar tensos en un sentit positiu, per desenvolupar una feina, per estudiar, per anar a treballar, per aixecar-se d'hora, etcètera, etcètera, i això ho hem d'alternar necessàriament amb alguns episodis de distensió i de relaxació, no? Aleshores, si bé aquestes rutines i aquests cicles ens regulen, de vegades apareixen problemes quan aquests canvis de rutines superen la nostra capacitat d'adaptació i ens poden generar alguns problemes. Però diríem que en general el fet de poder descansar durant l'estiu, la majoria de persones ho sabem, és positiu.
1: I en el cas dels infants i adolescents, com es pot afectar una desaparició temporal d'aquestes rutines d'escola i d'institut?
2: Home, en general, els nens i les nenes, si els hi preguntes, s'ho passen la mar de bé, no? El que passa és que després costa una miqueta tornar a agafar les rutines, no? Això és normal, al final estem passant, és com diríem, per fer la comparació, és com passar d'estar dormits a estar desperts, que això sempre ens porta una miqueta de temps d'adaptació. Doncs imagina't les criatures després de passar un parell de mesos amb unes rutines molt diferents, amb uns horaris molt diferents i amb unes exigències també molt menors, doncs passar de nou a reactivar-se, això que dèiem, no? Tornar a agafar tensió per poder desenvolupar les seves tasques i les seves petites responsabilitats, doncs això costa una miqueta, i el millor és ajudar-los a adaptar-se ja uns dies abans, o sigui que aquests canvis no siguin d'un dia per l'altre.
1: I bueno, sortint dels més joves, crec que tothom té aquest síndrome postvacacional, no? Quan tornem a la rutina, és un síndrome real? És un fenomen real? Què passa exactament quan tornem a la rutina?
2: Jo diria que la síndrome postvacacional és un artilugi de màrqueting, diria jo més aviat, o si tu vols, també forma part d'això que estem observant, que és la psicopatologització de la vida quotidiana, no? Perquè de seguida li posem noms de síndromes, de trastorns, de coses, a coses que són absolutíssimament normals i fins i tot et diria que necessàries, no? Per això que dèiem, perquè estem en un canvi, no? Estem passant d'una situació de distensió, de relax, a una altra en què necessitem tornar a agafar atenció. I això genera sempre, sempre, sempre un petit malestar, no? Un petit malestar, o que pot ser més gran, també. Però tenim tendència, socialment, en els darrers anys, a que qualsevol malestar, per molt natural i normal que sigui, tendim a etiquetar-lo, no? Com si fos una cosa que no hauria d'estar allà. I per això, parlar de síndrome postvacacional, jo penso que tendeix a novament a posar l'accent en que aquell malestar, que és absolutament normal, li col·loquem una etiqueta que sona a patològica, no? I això pot fer també que pensem que no és normal sentir-se d'aquesta manera quan és el més normal de tot. Altra cosa diferent són persones que en un moment determinat els hi costa molt tornar a la seva rutina i experimenten ansietat o moltes dificultats per tornar-hi, més elements depressiu, però això ja no seria una síndrome postvacacional, seria un altre tipus de problemàtiques, i que s'hauria d'analitzar bé amb aquella persona com està organitzat en els seus cicles i les seves rutines al llarg de l'any.
1: I bueno, ja abans de, abans de la tornada a les rutines, ja l'estiu, però hi ha com una mena de pressió de fer l'estiu bé, no? D'aprofitar el temps, viatjar, sortir, ser feliços. Aquestes expectatives poden generar frustració, poden acabar perjudicant-nos?
2: Sí, sí, sí. De fet, aquesta és una paradoxa interessant, no? Perquè de vegades, és per exemple, quan, et poso un altre exemple, quan tu intentes de totes dormir-te, no? Perquè necessites fer-ho, perquè el dia següent tens una cosa molt important, generes les condicions per quedar-te amb els ulls oberts tota la nit, no? Doncs aquí passa una mica el mateix. És evident que tots tenim un temps limitat de vacances, que tots el volem aprofitar el millor possible, i per tant, que a més, que volem passar-ho excepcionalment bé, i a més compartir-ho en xarxes socials, etc, etc, i això pot introduir elements que de vegades generin més aviat les condicions perquè acabi sent un desastre, no? I per això deia abans, seguint amb el fil argumental que jo et deia, el malestar durant les vacances també hi serà, l'avorriment durant les vacances també hi serà, els plans que fallen també hi seran, els conflictes entre les persones que compartim més temps durant les vacances també hi seran, i això no, diríem, ho hem de donar per fet, perquè si no, en el moment en què apareguin direm, no, durant les vacances no ens podem discutir, durant les vacances no podem avorrir-nos, no podem perdre el temps, i això justament fa aquesta paradoxa que pot fer que tot se'n vagi en orris.
0: Roger, bon dia. Escolta, una pregunta. També durant les vacances convivim d'una manera més intensa, amb els canvis de ritme que això implica també, però vaja, una convivència més propera amb persones que tenim a casa, no? Però que normalment cadascú fa una mica la seva i sap el que ha de fer, no? I aquí com que és una convivència més propera, això també fa que saltin xispes a vegades. Com s'explica? És normal? De quina manera, ara ja arribem tard, però de quina manera ens hem de mentalitzar perquè la convivència sigui el més fluida i fàcil possible.
2: Sí, sí. Clar, és que hem de pensar que més convivència no sempre significa millor convivència, no? Passar més temps junts no és necessàriament un problema, però obliga a negociar molt més les coses, justament perquè, i a més perquè estem fent activitats que són molt més sovint conjuntes, hem de prendre decisions que són conjuntes i que ens obliguen això a negociar molt més, no? Aleshores, aquí també és ser prou flexible i també aprendre a mantenir espais individualitzats durant les vacances, és a dir, el fet de que estiguem més temps plegats, no? No necessàriament vol dir que els haguem d'estar tota l'estona fent les mateixes coses, sinó que cadascú pot també tenir els seus espais no, d'aïllament fins i tot per superar més aquests problemes. Però és un clàssic, sí. Ja sabeu també, no?, que hi ha moltes parelles que se separen justament després de les vacances, no?, perquè són aquests moments en què les famílies han de, diríem, accedeixen a rutines molt diferents de les habituals, en les que s'ha de negociar molt més i no sempre aquestes negociacions arriben a bon port.
0: I de fet hi ha en clau més estricta, no? Augmenten també els casos de violència domèstica durant l'estiu.
2: Sí, molt malauradament, però clar, és una conseqüència directa d'això que dèiem abans, no? Més espais de relació no signifiquen millors relacions. Quan ja hi ha tensions en una família, en una parella, doncs ficar-los en una situació en què s'ha de negociar molt més i en què, a més, tothom vol passar-ho bé, tothom vol té aquesta pressió, no?, perquè les vacances vagin bé, pot significar més tensions i més discussions. I en alguns casos, quan ja hi ha antecedents de violència domèstica o quan la situació se'n va massa lluny, doncs sí, pot generar episodis de violència.
0: A la final de l'estiu, al començament de la tardor, la tornada a la rutina, la tornada a la feina, implica moltes vegades també l'efecte cap d'any, que dic jo, no? Implica els bons propòsits. Uh-huh. A partir d'ara, com que a l'estiu tens una mica de temps per pensar, a partir d'ara farem això. Per què no podem viure tot l'any com si fossin vacances, no? Amb aquest punt de relaxament. Bons propòsits que després, quan entres en rutina, també et generen frustració perquè a vegades veus que no els pots mantenir, no?
2: Sí, perquè solen ser poc realistes, no? I perquè estan mal dissenyats la majoria de vegades, no? Però mira, jo penso que una bona manera d'afrontar aquests moments també és pensar que les vacances, diríem, les tenim conceptualitzades com aquest període de temps que passem a l'estiu, però també ens hem de proporcionar uns certs petits espais de vacances en el nostre dia a dia, no? O en les nostres setmanes. És a dir, és molt important que en el dia a dia també hi hagi aquestes alternances del cicle entre atenció i distensió. Jo treballo, faig el dinar, preparo els llits, etcètera, etcètera, però també hem de tenir un petit espai de vacances nostres cada dia, no? I això és superimportant. El que no podem fer és, diríem, estar en un estat de tensió durant 10 mesos a l'any, per dir alguna cosa, per després desconnectar i pretendre que això ens servirà per equilibrar-nos, no? Hem de buscar aquests petits espais en el nostre dia a dia, en els nostres caps de setmana, petits espais de distensió que ens ajudin a sentir que tenim aquestes petites minivacances diàries.
0: El vostre centre de salut mental, la Fundació Hospitalàries de Martorell, ajudeu a persones amb diferents patologies mentals. No sé si heu notat que a l'estiu les persones que ja tenen una base de malaltia mental s'agreuja la seva situació, els afecta a l'estiu o depèn de la patologia?
2: Depèn de la patologia i depèn de la persona. Però sí que és cert que hi ha persones especialment vulnerables que també depenen molt més de determinades rutines saludables, no? I de vegades, quan aquestes rutines es trenquen, doncs aleshores hi ha persones que ho poden passar malament. Pensem en persones amb trastorns mentals importants, pensem en persones, per exemple, que tenen una xarxa social molt poc desenvolupada i que poden experimentar molta soledat si es trenca la seva rutina per dir alguna cosa de la feina, no? Aleshores, sí, clar, això afecta moltíssim. Més tenint en compte que l'estiu també, a part de les rutines, aquest estiu, per exemple, ha fet unes calorades tremendes, que això també afecta moltíssim, no? I afecta més a les persones que tenen ja una certa vulnerabilitat.
1: I, bueno, ens has comentat aquestes minivacances del dia a dia, no?, per ajudar a que tot l'estrès no s'acumuli per les següents vacances. Què ens recomanes? Així, molt, molt, molt ràpid. Tres recomanacions de fer minivacances durant el dia a dia. Tres exemples.
2: Doncs mira, llegir un llibre, per exemple, no? És a dir, buscar un petit espai que sigui teu, no? Sortir a fer una mica d'exercici físic o una caminada, això és fonamental. I l'altre també, gaudir una mica d'algun petit àpat, no? Aquestes serien les tres coses que jo recomanaria així ràpidament.
1: Vale, doncs moltíssimes gràcies, Roger Vallescà. Fins aquí la nostra entrevista. Moltíssimes gràcies pel teu temps i les teves respostes. I, bueno, Núria, espero que ho hagis escoltat tot. Espero que t'hagi semblat interessant com a mi.
0: Molt interessant, teníem pendent.
2: Molt bé.
0: Gràcies, Roger.
2: Moltes gràcies a vosaltres i bona tornada a la feina a tothom.
0: Roger Vallescà, que és psicòleg i coordinador de l'àrea de salut mental infantil i juvenil de la Fundació Hospitalàries de Martorell. I moltes gràcies, Mariona Jerez, companya de Ràdio Rubí. Fins ara.
1: Fins ara. Adéu.
0: Doncs vinga, que seguim avançant en contingut. Ja sabeu que aquí a l'Obert per Vacances és un no parar després d'un tema a l'altre, i ara toca parlar de la superdiada castellera d'aquest cap de setmana. Toca parlar de Sant Fèlix.
3: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
0: Ara el que faríem seria donar pas al podcast d'actualitat castellera de l'Obert per Vacances. Avui, però, serà un podcast que no serà un podcast, serà especial, perquè farem el repàs del que ha passat aquest cap de setmana, sobretot després d'una històrica diada de Sant Fèlix. Ho farem en directe als estudis de Tarragona Ràdio amb el nostre company Eric Rosique, company de Ràdio Ciutat de Valls. Eric, bon dia, què fas aquí?
4: Molt bon dia, Núria. Doncs explicar-te la diada de tots els temps, no?, que s'ha viscut a Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès. 4 hores i 2 minuts de diada, però que va valdre la pena, per veure els millors castells que recorden.
0: No t'ho he donat temps de descansar, Va ser tan intens que diu l'Eric, diu, vindré i faré el podcast en directe.
4: Exacte.
0: Doncs tu mateix, per on comencem?
4: Doncs escolta, hem de començar i hem de posar el focus en un castell inèdit que es va descarregar, que va ser el Pilar de Nou amb folre, manilles i puntals. És el primer cop que es descarrega aquest tros de castell, podríem dir. A més, va ser a l'última ronda, la ronda de final de Pilars, perquè els castells de Vilafranca també van fer una diada espectacular. Els hi va quedar encarregat el 4 de 10 amb Forra i Manilles, però sí que van descarregar el 3 de 10 amb Forra i Manilles i també el 3 de 9 amb l'agulla, per completar-ho amb aquest Pilar de 9 amb Forra, Manilles i Puntals, que fa el virar doncs, una nova dimensió castellera, perquè s'havia carregat l'any 2022, però no ho havien tornat a provar els castells de Vilafranca i ho van fer doncs, descarregant-ho. Sí que és veritat que hi ha hagut una mena de debat, perquè quan sortien al pis de quarts doncs es van sorrar i hi ha hagut una mica de debat a les xarxes, però vaja, gairebé tot el món casteller el dona per descarregat. Així que bé, ha sigut una diada increïble dels Verds i això valorava el cap de colla dels Verds, l'Àngel Grau.
0: Sembla que podríem escoltar l'Àngel Grau, el cap de colla dels Verds, que sens dubte devia declaracions de després, no devia estar contentíssim.
4: Sí, i tant, a més deia que això, no?, que havia sigut una feina de picar molta pedra, d'estar assaig a assaig, així que bé, doncs estava ben content l'Àngel. Si no el podem recuperar, doncs ja el recuperarem. No passa res,
0: seguim endavant. Concurs de castells, perquè...
4: No. Si hem de basar-nos en el sistema de concurs de castells, ara aniríem amb la Colla Vella, que seria la segona que va fer la millor
0: diada. Tot això ja comença a puntuar,
4: sí,
0: pel concurs. Per això estan les colles tan posades.
4: I tant. O sigui, per això, si ens basem en el sistema de concurs de castells, doncs passem amb la Colla Vella dels Xiques de Valls, que van descarregar un 4-9 net, un altre cop un 4-9 net de postal. Van intentar el 4-10 amb Forra i Manilles, va quedar encarregat, però sí que és veritat que va estar a punt la Vella de descarregar el castell de 10 a Vilafranca del Penedès. Després van fer el 4-9 amb Forra i Pilar, i finalment un Pilar de 8 amb Forra i Manilles, que va ser un pèl èpic, que si veieu les imatges dels companys de les castells en xarxa...
0: Aquells de patir.
4: De patir molt, perquè s'ensorrava el castell, però com va aguantar el quart del castell per descarregar aquest Pilar de 8 amb Forra i Manilles.
0: Mm-hmm. Èpic també, o almenys no sé si èpic, però contentíssims estaven els de la Jove de Tarragona, no?
4: La millor dia de la seva història, de
0: sí,
4: la Jove de Tarragona, tal qual.
0: Diu,
4: Sí, exacte, això sempre es diu, però en aquest cas sí, en aquest cas ho podem dir. A més, hem de dir que van haver-hi moltes camises i, de fet, diria que va haver alguna ajuda dels castells de Sant Pere i Sant Pau i també dels Xiques del Serrallo, per tant, va ser una diada on Tarragona hi va ser present, i la Jove, que va descarregar el 3 de Banforra i Manilles, el tercer de la seva història, després van descarregar en primera ronda el 5 de 9 Banforra, que ja van fer per Sant Magí i també al Catllà, el 2 de 9 en Forra i Manilles i el Pilar de 8, tot descarregat. La Jove va ser l'única colla que va descarregar-ho tot a Sant Fèlix, una autèntica bogeria de diada per la Jove, així que nosaltres el que escoltarem serà la Gina Fort, la cap de colla de la Colla Jove de Tarragona.
5: Jo només puc dir moltíssimes gràcies a tota aquesta gentada que hi ha cregut des del primer moment, perquè això que hem fet avui és gràcies a tot el treball que hem fet durant tota la temporada. Hem sigut moltíssims i aquesta setmana hem treballat molt per ser molts, perquè per fer el 3 a 10 necessitàvem molta gent, i hem vingut i s'ha demostrat que podem amb això i amb tot el que ve, i molt contenta per tots ells.
0: Passa que si comences així a Sant Fèlix, jo no sé com arribaran.
4: El concurs és que el concurs serà espectacular, Núria.
0: Clar, però les expectatives són enormes,
4: molt altes, molt altes.
0: Déu-n'hi-do. Escolta, per últim, pel que fa a la diada de Sant Fèlix, però no menys important, que no se'ns enfadi ningú, la Colla Jove Xiquets de Valls.
4: Sí, perquè van estar a punt d'ajuntar dos castells nets, van fer el 4-9 net en primera ronda, després per agafar confiança en descarregar el 2 de 9 amb Forra i Manilles, i volien descarregar el 2 de 8 net, però va quedar encarregat, van fer llenya quan sortia l'enxaneta, però també van descarregar el primer Pilar de 8 amb Forra i Manilles aquesta temporada. Per tant, de les 4 colles, 3 Pilars de 8 amb Forra i Manilles i un Pilar de 9 amb Forra i Manilles i Puntals. Per tant, Núria, la diada de tots els temps, ens sentirem a parlar d'aquesta diada de Sant Fèlix.
0: Els Diables Vermells els diuen, a la Colla Jove sí que...
4: Hi ha moltes maneres de sinonimitzar les colles, i sí, són els Diables Vermells, a la Colla Jove sí que
0: està. Vinga, va, i a panda de Sant Fèlix, que encara teniu ressaca, tots els del món casteller, quines diades més hem de repassar?
4: Doncs farem un apunt de la diada de la Festa Major de Sitges, perquè han tornat els Minyons de Terrassa, que estaven en vacances, i bé, aquest petit apunt que han tornat els Minyons de Terrassa de vacances, que van fer tripleta màgica, 4 de 9 Forra, 3 de 9 Forra i 5 de 8.
0: Repassem ara ràpidament l'agenda del que les diades que queden per davant. Anem a l'agenda.
3: Segona ronda, agenda de plaça.
0: Música. Moment de repassar, com dèiem, les diades que vindran els propers dies. A veure, quines hem de marcar el calendari, Eric?
4: Vinga, molt ràpidament. Pel cap de setmana, doble actuació per les dues colles de Sigues de Valls. Primer serà a la Diada de la Sagrada Família, actuaran a l'interior de la Sagrada Família. Serà dissabte a les 6 de la tarda, tant Colla Joves com Colla Vella de Sigues de Valls. I l'endemà actuaran a Montblanc, a les 12 del migdia. I finalment, molt ràpid, actuaran també una diada que ens hem de fixar, és la Festa Major de Santa Rosalia a Torredembarra. Seran els Castells de Lleida, els Nois de la Torre i els Sigues de Tarragona. És el plat, potser, on hem de fusar la mirada aquest cap de setmana, que serà tranquil, moltes colles fan vacances.
0: I a Cambrils?
4: Cambrils també. Cambrils hi haurà la Dia de la Mare del Camí, que on hi seran els Sigues de Cambrils, els Sigues de Reus i els Sigues del Serrallo, que ja sabeu que també estan fent, doncs, vaja, una temporada absolutament històrica.
0: Molt bé. Toca alguna entrevista o reportatge respecte al concurs de castells, aquesta setmana, Eric, què et sembla?
4: Sí, home, avui es tanca, només t'he de dir que avui es tanca ja el sistema de puntuació del concurs, ja sabrem quines colles van al concurs de Torredembarra, de dissabte i de diumenge.
0: Doncs vinga, abans que s'acabi l'obert, abans que s'acabi la setmana, parlem del concurs de castells, vinga, que és l'opera supercita castellera que tenim. Eric Rosique, Ràdio Ciutat de Valls. Gràcies, company.
4: A tu, Núria. Adéu.
0: I avancem d'un tema a l'altre. Anem a la segona entrevista abans d'arribar a les 10. Avui parlem de creuers, però ho fem no des del punt de vista de... Volem parlar amb una persona que hi treballa, però que no treballa en el sector de l'animació o en el sector dels serveis, no és aquella persona que us serveix el còctel al bar, per exemple, o que us fa el llit al matí perquè el camarot estigui perfecte, no. Avui ens anem a la sala de màquines i coneixerem una amiga de la Lídia Porta, Radio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Qui ens presentes i de què treballa la teva amiga, la Leire Orbegozo?
6: Doncs bé, la Leire és una alumna de Pont que treballa a Creuers i bueno, ha fet ja dues campanyes i ens explicarà una miqueta doncs, com funciona, no?, a treballar a les entranyes dels creuers. Buenos días, Leire.
7: Buenos días.
6: Bueno, Leire, primero de todo preguntarte qué es lo que se tiene que estudiar, ¿no?, para poder trabajar y formar parte de la tripulación de un crucero.
7: Para poder ser de puente, que es básicamente los que conducen el barco, vamos a decir, se estudia náutica y transporte marítimo. Yo estudié en la Universidad del País Vasco, pero en España creo que hay 7 universidades diferentes. Y luego también está la opción de ser parte de la sala de máquinas y ahí entonces se estudia máquinas navales.
6: ¿Y cómo es ser mujer, no? Porque supongo que la idea que tenemos como todos es que hay como muchos hombres, ¿cómo es ser? No sé si la única, pero de las pocas que hay.
7: Sí, es verdad que no somos muchas, es verdad que cada vez somos más, pero...

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Consells per fer esport a l'estiu.
4: Amb l'arribada de l'estiu, molts de nosaltres ens animem a fer més activitat física a l'aire lliure. Primer de tot, és crucial mantenir-se hidratat. Beveu aigua abans, durant i després de l'exercici. Utilitzeu roba lleugera i transpirable i no us oblideu de protegir-vos del sol amb crema solar i una gorra. Eviteu les hores de màxima calor i escolliu els moments més frescos del dia per fer aquest exercici i, sobretot, escolteu el vostre cos i pareu si us sentiu marejats o fatigats.
2: Salut Activa.
5: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Durant els mesos d'estiu, sobretot, hem de seguir una sèrie de recomanacions. Llavors, és important no sortir a les hores més altes del sol, com podria ser al migdia o de més, sinó que des de fisio recomanem sortir a les hores més aviat del matí, entre 6, 7, que el sol no apreta tant, i a últimes hores del vespre, de tarda. Cap a les 7, 8 de la tarda és una bona hora per sortir a fer esport. També recomanem molt el tema de l'hidratació, d'estar ben hidratats. Beure molta aigua, menjar que tinguin més aigua, com pot ser la xíndria, per exemple, o les fruites en general, però és molt important estar ben hidratats durant, abans i després de l'exercici. La crema de sol, molt important també, per evitar possibles cremades a la pell, i portar un bon equipament, com pot ser una gorra, com pot ser roba més tècnica per no suar, per prevenir una insolació. Tots sabem que el primer que ens ve de gust a l'estiu quan fem esport és entrar a la piscina ben ràpid i refrescar-nos. Però compte, perquè ens recomanen molt anar a poc a poquet. No entrem de cop perquè podem tenir un xoc i llavors això ens sentiria malament, però sí que recomanem entrar molt a poc a dins l'aigua, comencem mullant-nos els peus fins a mitja cintura i mica en mica anem entrant cap a dins l'aigua.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar. M'agrada.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. La manca de recursos marcarà l'inici del curs escolar a Catalunya i a Tordera. El col·lectiu docent manté les protestes davant la insuficiència del personal de reforç. Des de l'Escola La Raureda, la seva directora, Silvana Vallvé, adverteix de les dificultats en què arrenquen el curs.
2: Esperem que arribi a negociacions i que puguem avançar amb tots aquests temes i que els infants puguin rebre tota aquella atenció que necessiten.
1: Dilluns 31 d'agost de 2026, el Teatre Clavé presenta la programació estable de tardor d'aquest any. La cartellera inclou la presència d'actors reconeguts com Joan Pera o Carles Sans. La temporada arrencarà el divendres 25 de setembre a les 8 del vespre amb un tordarenc, l'Edu Vico i els amics. I Alcohòlics Anònims reforça la seva xarxa de suport al Maresme i la Selva. Membres de l'associació expliquen aquesta emissora el funcionament de les sessions de recuperació per trencar els estigmes que envolten la malaltia. Escoltem en James, membre de l'organització.
3: No llevamos control, no llevamos estadísticas, no hacemos seguimientos. Solamente que la persona tenga la buena voluntad de querer dejar de beber, que es nuestro único requisito.
1: I les famílies ja poden bescanviar el val escolar de 60 euros. L'ajut repartit en dos xecs de 30 euros. La principal novetat d'aquest any és que el val és digital. En aquest sentit, es podrà gastar en material escolar fins al 30 de novembre o bé cedir-lo al centre fins al 18 de setembre. En esports, el Club Futbol Tordera s'imposa als penals contra el Bonmatí i avança a la Copa Catalunya. Els torderencs certifiquen la classificació des del punt de penal amb 3-4, després d'empatar a 1 al temps reglamentari. Parlem del temps, previsió meteorològica per aquest inici de setmana, per aquest finals del mes d'agost. En Joaquim Serra ens porta els detalls.
4: Arrenquem una nova setmana en aquest darrer dia del mes d'agost, aquest darrer dia de l'estiu meteorològic, parlant d'una continuïtat de la situació meteorològica. Continuïtat per avui i també pels pròxims dies. Estabilitat, sol i calor. Calor moderada al migdia, avui amb màximes que tornen a arribar cap als 32-33 graus a l'interior de la comarca, prop de la costa entre els 29 i els 30. Per tant, ambient, doncs això, que tornarà a ser força càlid a tot el Maresme. Tot això amb vents que bufaran fluixos al llarg del dia d'avui, giren cap a component sud aquesta tarda. La situació marítima tranquil·la, amb una lleugera mar de fons aquest matí, que anirà menys amb el pas de les hores. De cara a demà, la diferència respecte a avui és que tindrem vent de garbí moderat, que bufarà ja cap a la recta final del matí durant tota la tarda, i això farà que la mar també s'alteri. A primera hora encara hi haurà marejol, però augmentant a maró de cara al migdia i sobretot durant la tarda a tota la costa maresmenca, amb domini del sol com avui, amb unes temperatures que s'han de mantenir demà sense canvis importants.
1: Informatiu que completarem com cada jornada amb les notícies d'interès comarcal, d'interès de la jornada, així com també amb l'ampliació de la previsió del temps. Tot plegat en aquesta edició de l'informatiu, que a la segona part ens portarà l'espai de les entitats La Teranyina. Comencem.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: La situació a les escoles i instituts públics de Catalunya afronta l'inici del nou curs 26-27 amb un clima de profunda incertesa i malestar. El rebuig contundent de la comunitat educativa a la darrera proposta del Departament d'Educació ha derivat en noves jornades de vaga i protestes. El principal focus de conflicte recau en el reforç de l'escola inclusiva. Els docents consideren del tot insuficient la xifra de professionals proposada pel govern i reclamen duplicar el personal especialitzat, com psicòlegs, integradors socials i personal de suport per l'alumnat amb necessitats educatives especials. Aquesta escassetat es tradueix en una realitat difícil a escala local. Des de l'escola La Roureda, la seva directora, Silvana Ballbé, adverteix de les dificultats en què arrenquen el curs i argumenta que s'espera del Departament d'Educació.
1: De tots aquells recursos que ens havien dit que ens proporcionarien per atendre a la inclusió, de moment a l'escola La Roureda no n'ha arribat cap. Comencem un curs amb molts nanos que necessiten una atenció individualitzada i que no la podran tenir, o que si la tenen seran a costa de recursos propis de l'escola que van destinats a altres situacions.
0: El refús de dos terços dels docents al preacord ofert per l'administració manté aquesta oberta la bretxa entre el departament i els centres, que reclamen solucions immediates per poder atendre la diversitat a les aules amb garanties i sense sobrecarregar la gestió interna dels escolars. I el Teatre Clavé de Tordera ha donat a conèixer la seva nova oferta cultural per la tardor d'aquest 2026. La cartellera d'enguany proposa un catàleg complet que abraça des del teatre de text i la comèdia fins a espectacles familiars de titelles i grans cites musicals. La temporada arrencarà el divendres 25 de setembre a les 8 del vespre amb la música del tordarenc Edu Vico i Amics. L'endemà mateix, el dissabte 26 a les 6 de la tarda, serà el torn per al públic familiar amb la proposta de titelles Safrà i Serafí, a càrrec de la companyia Xo Titelles. El mes d'octubre s'obrirà en presència teatral el diumenge 4 d'octubre a les 6 de la tarda. Carles Sanz pujarà a l'escenari amb l'obra Per fi me'n vaig. Mentre que el divendres 16 d'octubre a les 8 del vespre, Pau Roca interpretarà el monòleg Les coses excepcionals. L'oferta familiar d'octubre es completarà el dissabte 24 a les 6 de la tarda amb la representació de Bambi a càrrec de Luna Teatro Danza. Al novembre la programació mantindrà el nivell amb una estona amb Joan Pera el diumenge 8 de novembre a les 6 de la tarda. El divendres 20 de novembre a les 8 del vespre Pep Tosar portarà a escena Vientos de Pueblo. Per als més petits, la companyia La Cabuda presentarà Mal de Closca el dissabte 21 de novembre, a les 6 de la tarda. La programació tancarà el dissabte 28 de novembre, a les 6 de la tarda, amb el concert Clàssics Populars, interpretat per l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat. Aquest esdeveniment servirà alhora com a acte de tancament de la celebració del 50è aniversari de la nostra dansa. Les entrades per tots els espectacles ja es poden reservar i adquirir a través del lloc web oficial del Teatre Clavé o bé directament a les taquilles de l'equipament cultural.

0: L'alcoholisme és una malaltia d'addicció que afecta moltes persones i famílies, a vegades en silenci a causa dels prejudicis socials. Per combatre aquesta realitat i oferir un espai segur de recuperació, l'Associació Alcohòlics Anònims manté una extensa xarxa de grups de suport mutu actius a escala internacional. A les comarques del Maresme i la Selva existeixen punts de trobada a Blanes, Pineda, Arenys o Mataró, entre d'altres municipis. Les reunions d'aquesta entitat es basen en el respecte, l'anonimat i el compartiment d'experiències entre iguals, sense jutjar a ningú ni fer pagar quotes d'inscripció. L'objectiu principal és ajudar els assistents a mantenir la sobrietat i donar suport a qualsevol persona que vulgui deixar de beure. En James, membre de l'organització, ens ha detallat com s'estructuren les sessions de grup i com s'acull a les persones que hi arriben per primera vegada.
1: Cuando la persona va por primera vez a una reunión, nosotros le hacemos un recibimiento, que es una recepción, para que sepa resumidamente qué es Alcohólicos Anónimos y cómo funciona. Uh-huh. Si la persona quiere la ayuda permanece disponible de manera permanente. Si la persona no quiere, bien, se puede ir, no le gustó y nosotros no lo podemos obligar. Uh-huh. No llevamos control, no llevamos estadísticas, no hacemos seguimientos. Solamente que la persona tenga la buena voluntad de querer dejar de beber, que es nuestro único requisito.
0: Més enllà de la metodologia i del programa de recuperació, el pilar fonamental d'Alcohòlics Anònims és la vivència en primera persona. Després de superar la malaltia, l'Alonso comparteix el seu cas particular per demostrar que la rehabilitació és possible amb l'ajuda adequada.
2: Es un paso que di, que me costó mucho, la verdad es que sí, pero yo... Os aconsejo a los que tenéis problemas con el alcohol que probéis, solamente probar. Venir a una reunión y si no os gusta, pues lo dejáis. O venir dos veces para... Porque, claro, la primera vez que viene uno a la reunión, como viene recién... Viene, bueno, yo vine que había bebido el día anterior, uh-huh. O sea, sencillamente. Pues no te das cuenta de lo que es. Pero dos o tres reuniones te empiezas a dar cuenta un poquito.
0: Des de l'associació recorden que l'alcoholisme no entén d'edats, gèneres ni classes socials i fan una crida a totes les persones o familiars que necessiten informació a apropar-se a qualsevol dels grups locals repartits pel territori. D'altra banda, les famílies ja poden bescanviar el val escolar per al curs que ve. L'ajut és de 60 euros, repartits en dos xecs de 30 euros per l'alumnat de primària i secundària dels centres públics i concertats. La principal novetat d'aquest any és que el val és digital. El rebreu per correu electrònic amb les instruccions i caldrà activar-lo abans d'utilitzar-lo. Es podrà gastar en material escolar fins al 30 de novembre o bé cedir-lo al centre fins al 18 de setembre. Només es podrà utilitzar en establiments adherits al programa. La voluntat del govern amb aquesta mesura és ajudar les famílies davant l'augment del cost de vida, especialment a l'inici del curs. Podeu consultar el funcionament i activar el val escolar a través de la web www.valescolar.cat.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El Club Futbol Tordera va aconseguir aquest diumenge un bitllet per a la següent ronda de la Copa Catalunya en un duel vibrant i de màxima exigència a domicili contra el Bon Matí. El conjunt torderenc va haver de treballar de valent en un enfrontament igualat que va acabar amb taules, empat a un gol, al final dels 90 minuts reglamentaris. Sense opció de pròrroga, la classificació es va decidir directament a la tanda de penals, on la fredor i la precisió dels visitants van acabar decantant la balança. En una tanda plena de tensió, el Tordera es va acabar imposant per un ajustat 3-4. El moment decisiu de la jornada el va protagonitzar Viedma, que va assumir la responsabilitat de transformar el penal definitiu per segellar el triomf i desfermar l'eufòria de l'equip. Amb aquesta victòria de caràcter, el Tordera, el Club Futbol Tordera, continua endavant en la competició i ja espera rival per la propera convocatòria d'aquesta Copa Catalunya. Tornar a la rutina després de les vacances no sempre és fàcil, i és que el cervell s'acostuma ràpidament al ritme més relaxat i plaent de les vacances i necessita uns dies per adaptar-se de nou a la rutina. Però ho acabarà fent. Els experts situen entre 2 i 3 setmanes el temps necessari per recuperar-ne el ritme habitual. Ens ho explica en la següent crònica, Carme Adefez.
2: Passades les vacances a l'oficina pot causar cansament, irritabilitat, falta de concentració o dificultat per habituar-se a la rutina. És la síndrome postvacacional. El doctor Francisco Mira, neuròleg i director mèdic de MyBrain, explica què podem fer perquè aquesta tornada sigui una mica menys traumàtica.
3: Adelantar a poc en els dies previs l'hora d'entrar al llit. Això seria una de les qüestions. Dos, hauríem de tindre moltíssima exposició a la llum del sol en la primera meitat del dia. Això ajuda a regular la melatonina i certs cicles biològics que ens ajudaran a descansar millor. Intentar no incorporar-se a la feina un dilluns i tindre per davant 5 dies de feina. Si es poguera, també seria ideal tindre la capacitat de finalitzar les vacances, sobretot els viatges, 2-3 dies abans de la incorporació a la feina.
2: Aquesta aclimatació pot durar entre 2 o 3 setmanes. Si el malestar no desapareix i s'allarga en el temps, estem parlant d'una altra qüestió.
3: Sobretot si dura més de les 2-3 setmanes que hem dit, si ja tenim una situació laboral adversa, segurament ahí tenim un major risc de que ens es mescle un postvacacional que està disfressant un burnout o una situació depressiva o predepressiva.
2: Després de les vacances, el cos també necessita uns dies per tornar a posar-se en mode rutina. Si no passa, cal valorar la situació amb un professional.
1: Amb la mirada posada en el talent jove i la creació audiovisual, el Patrofest es prepara per tornar a convertir Premià de Mar en punt de trobada per a nous creadors de tot Catalunya. Des de Premià Mèdia, ens ho explica Manel Ferrer.
4: El Patrofest tornarà els pròxims 26 i 27 de setembre al Patronat de Premià de Mar amb una nova edició dedicada al talent audiovisual jove. El festival està obert a creadors i creadores de tot Catalunya menors de 35 anys i comptarà amb 2 seccions, ficció i documental. En ficció s'hi poden presentar curtmetratges de menys de 10 minuts, mentre que els documentals poden tenir una durada màxima de 30 minuts. Durant el festival, el públic podrà descobrir nous talents emergents, participar en col·loquis amb els autors i autores i assistir a una gala final amb diverses sorpreses. Les persones interessades a participar-hi ja poden consultar les bases i formalitzar la inscripció. Tota la informació es pot trobar a les xarxes socials del Patrofest.
1: Parlem del temps, de la previsió per aquest inici de setmana, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: Ens trobem a les acaballes d'un estiu meteorològic que encara manca de veure, doncs, analitzar com han estat les temperatures. Molt probablement serà un dels més càlids, per no dir més càlid, des que tenim registres, i és que les temperatures s'han mantingut molt altes, molt elevades, força dies, a més hem tingut fins i tot rècords de calor en alguns municipis del Maresme, i de moment avui, darrer dia de l'estiu meteorològic, com deia, la situació ben poca de canviar. Tornem a tenir màximes per damunt dels 30 graus cap a l'interior de la comarca i prop de la costa entre els 29 i els 30. Per tant, ambient que continua càlid i, sobretot, amb precipitacions molt poc importants les que hem tingut aquest estiu i, de moment, canvis destacables, un episodi de pluja, de llevant, amb precipitacions importants i generals. Això, de moment, no es veu per enlloc. Per tant, hem de continuar al llarg dels pròxims dies parlant d'estabilitat i d'un temps, en general, assolellat. Avui, aquest matí, amb vents fluixos que bufen de component nord-nord-oest, aquesta tarda giraran cap a component sud, sempre vents febles i la situació marítima estarà dominada pel mar, això en petites àrees de mar de fons poc important. Les temperatures més o menys s'han de mantenir com les d'ahir, això després que les mínimes tampoc hagin experimentat canvis importants. De cara a demà, s'espera que tinguem, com avui, un temps tranquil i assolellat. A diferència d'avui, però, el vent de Garbí a la tarda serà moderat i això farà que la mar també s'alteri amb maró a tota la costa maresmenca de cara al migdia i tarda. Pel que fa a les temperatures demà, més o menys com les d'avui també, en una nova jornada en la qual el sol tornarà a ser el denominador comú a tot el Maresme. De cara a demà passat, a tres quarts del mateix, altre cop com avui els vents seran fluixos durant tot el dia, la mar amb una mica de mar de fons i el cel pràcticament serè a tota la comarca. Per tant, començarem el setembre de la mateixa manera que acabarem el mes d'agost, és a dir, amb estabilitat, sol i temperatures altes per l'època de l'any.

Després de l'informatiu de les 10, nosaltres que encetem un nou apartat de la revista d'informatiu d'avui, 31 d'agost del 2026. Com és habitual, repassarem el que ens tinguem temps de fer fins a arribar a les 11 del matí, imprescindibles, però, la premsa del dia i també la informació de servei, així com també les píndoles d'opinió. Sense més preàmbuls, comencem. Ho farem, com dèiem, amb la premsa generalista del dia, avui centrada també en l'àmbit esportiu, sobretot amb el possible ja nou fitxatge del Barça després de moltes setmanes i ja pràcticament a portes de tancar-se el mercat. Píndola d'opinió avui profunda, la que ens portarà en Pepe Oyarzun. D'entrada, comencem visitant el quiosc. Ho fem repassant les portades de la premsa generalista amb fotografies de Maduro a molts dels diaris. És el cas de La Vanguardia, que destaca però que el curs començarà amb 1.100 docents més i restriccions a la intel·ligència artificial. Educació obrirà 500 aules d'acollida per l'atenció a alumnes immigrants i reforçarà l'escola inclusiva en plena protesta sindical. Fotografia per Nicolás Maduro fent el signe de la victòria empresonat a Nova York. Diu Maduro des de la presó. Diu estem ferms. Acampats a la platja en espera d'un sostre. Fotografia per un grup de persones assegudes a la platja de El Trampolín. La relació amb el Marroc serveix a sumar per marcar distància amb el PSOE. Les grans tecnològiques tripliquen beneficis amb la irrupció de la intel·ligència artificial. Islàndia furta a la Unió Europea un ingrés que l'hauria reforçat davant de Donald Trump. Els Mossos revisen la ruta per Montserrat de la terapeuta d'en Dic i una col·laboradora. El Barça fitxa Gabriel Jesús de l'Arsenal per dues temporades. I Diada Històrica Castellera, els de Vilafranca fan el primer Pilar de Nou, veiem fotografia del castell. El periòdico destaca que el llibre guanya terreny a la pantalla a les escoles catalanes. El sistema educatiu recupera els límits davant la tecnologia digital i retarda a sisè de primària l'entrega del primer ordinador. Imatge de portada pel Pilar, erigit ahir... dels de Vilafranca, diu un castell per la història a Vilafranca. Els verds descarreguen per primer cop un pilar de 9 pisos amb un casteller a cada nivell i 3 reforços. Fotografia per l'estació de l'AVE de Sants, diu una avaria deixa més de 10 hores sense l'AVE la línia Barcelona-Girona. Les fórmules de lloguer temporal flexible creixen en plena crisi de l'habitatge. Alstom prepara una oferta per al gran contracte de 35 trens del metro de Barcelona. I Putin busca 300.000 reclutes per llançar una escalada bèl·lica. Fotografia també per al nou fitxatge del Barça, Julián Jesús. El Punt titula una mobilitat més equitativa i sostenible. L'AMB tramita un nou pla per reduir un 30% les emissions del transport al 2030. Un pilar de nou per la història, fotografia pels verds en el moment de la preparació de la pinya. Saltem a la premsa generalista espanyola. El Mundo diu el desastre de Ceuta aguditza l'enfonsament de Sánchez. Segons una enquesta encarregada per aquest diari, el PSOE inicia l'últim curs de la legislatura amb les seves pitjors dades. Supera per la mínima els 100 escons i té una desaprovació del 63%. Sumar també cau amb força i els dos partits del govern han perdut ja 2,2 milions de vots des de les darreres eleccions. Fotografia pel ciclista Enric Mas, favorit a la Vuelta després de guanyar ahir l'etapa reina. El Balear imposa la seva autoritat a l'alt d'Aitana i reforça el seu lideratge en una carrera oberta després de la retirada de Pogačar. La policia descobreix 10 islamistes que ja havien estat expulsats. Camel i els seus 6 Robinsons, diu, d'aquí no ens movem. Europa és millor que Àfrica, expliquen els immigrants a les platges de Ceuta. I el relat emocional derrota a la Unió Europea a Islàndia. Diu, ho farem nosaltres sols. Darrer punt, veiem a una família, diu, la inflació castiga a les famílies davant la tornada al col·legi. L'ABC diu que Intel·ligència insta el govern a replantejar la seva relació amb Rabat.
La gestió de Marroc davant la invasió de Ceuta fa que els analistes aconsellin aplicar estrictes mesures de contraintel·ligència i mantenir amb reserves la col·laboració antiterrorista. Fotografia d'un parc infantil a Ceuta. Diu, els nens de Ceuta ja porten un mes de confinament. La situació que es viu a la ciutat autònoma, amb milers d'immigrants deambulant pels carrers, empenya els pares a tancar els seus fills a casa per evitar conflictes i obre molts interrogants sobre l'inici del curs escolar. I darrer titular, darrera portada de la premsa generalista, El País, diu que els serveis d'intel·ligència avisen de noves accions contra Ceuta i Melilla. Els agents descarten que el cercle de Mohamed VI planegés l'assalt. Llargues cues per una plaça en un centre d'immigrants. Fotografia per Maduro que es reivindica des de la presó. La federació facilitarà entre els futbolistes que congelin els seus òvuls. Delcy Rodríguez i Trump lligats pel pacte del petroli. Islàndia dona un cop a la Unió Europea amb el seu no a negociar l'ingrés. El referèndum es va saldar amb un ajustat 51% de vots en contra. I Brussel·les planteja emetre eurobons per combatre el canvi climàtic. Darrer punt, a banda de la imatge de Maduro, veiem també la d'Enric Mas celebrant ahir la victòria d'etapa a la Vuelta. Diu, Enric Mas demana pas a la Vuelta després de la retirada de Pogačar. I fins aquí els titulars de la premsa generalista. Nosaltres que seguim encara al quiosc, anem a repassar els titulars de la premsa esportiva i econòmica. L'esportiu, amb imatge de l'home del dia, diu gol brasiler. El Barça lliga Gabriel Jesús de l'Arsenal per poc més de 10 milions d'euros arran de la impossibilitat de fitxar Julián Álvarez. Deco dona a Flick un recurs per al nou de qualitat contrastada sempre que el físic i les lesions el respectin. Avui partit entre el Barça i el Rayo Vallecano, que juga a partir de 2:15 del vespre, titula Mantenir-se invicta. El Barça rep el Rayo Vallecano a l'Spotify Camp Nou amb l'objectiu de continuar intractable davant la seva afició i a la part més alta de la taula. L'Esport, fotografia per Gabriel Jesús amb la samarreta de l'Arsenal, titula Fitxatge sorpresa. En una operació llampec, el Barça tanca la incorporació del davanter de l'Arsenal a canvi de 10 milions més variables. El brasiler arriba avui a Barcelona per sotmetre's a la revisió mèdica i firmar per dues temporades més una d'opcional. Entre d'altres, imatges de Bellingham, que diu que lidera un triomf plàcid en el Bernabéu per 4-0 davant del Màlaga. A la Lliga Femenina, el Barça comença la Lliga amb una còmoda golejada per 5-0 al Tenerife. I a la Vuelta, Enric Mas es fa fort com a mallot vermell. Mundo Deportivo, doble imatge de portada, on veiem a Gabriel Jesús en un muntatge ja amb la samarreta del Barça. Titula Acord total amb l'Arsenal pel nou brasiler, que arriba avui a Barcelona per passar la revisió mèdica. Per només 10 milions i 2 més una temporada és una oportunitat de mercat que va destacar en els sistemes de Pep i Arteta. A la Lliga Femenina, el Barça s'imposa per 5-0 al Tenerife. Les campiones arrenquen amb una golejada coral. Fotografia també per Rafinha, diu enxufats i pel ple. El Flick Team busca el 3x3 per allargar el seu gran inici amb un triomf, però dos gols conservaria el lideratge. Imatge també per Marc Márquez celebrant ahir el seu gran premi a Aragó, diu doblet de Márquez. L'has dedica a la portada Bellingham, diu és el jefe. L'anglès torna a marcar i lidera la golejada davant d'un atrevit Màlaga. Mbappé firma el 3-0 i ja suma 4 gols. El Bernabéu diu disfruta amb la pressió alta de l'equip. El Marca dedica la portada a Mbappé, penjat del travesser. Diu el Bernabéu es diverteix. Bellingham, de nou imperial, lidera el ple d'un Madrid que va a més. Mourinho millora el seu inici de Lliga amb els blancs. El Màlaga aguanta el ruixat. I acabem a la premsa econòmica. L'Economista explica que Inditex és l'única que resisteix a Shein i eleva la seva quota mundial. I Expansión diu que Santander i BBVA donen 10.000 milions per créixer i donar dividends.
fins aquí el més destacat que hem pogut llegir a les portades dels diaris d'avui dilluns. Fem una pausa i tornem de seguida.

0: curs i en falten 11 per la Diada Nacional de Catalunya. Avui, temps típic de final d'agost, predominant vent assolellat, amb alguns núvols baixos matinals. Les temperatures seran suaus al matí i càlides a la tarda, fregant els 30 graus, sense previsió de pluges destacables. Avui comença la campanya de la Salinada 2026 a les Salines del Delta de l'Ebre, on els treballs de collita de sal marina s'han vist condicionats aquest any per les pluges. El calendari del pagès diu agost i setembre, pocs els entenen. Amb l'entrada de setembre és el moment ideal per recollir els darrers tomàquets, albergínies i pebrots d'estiu i començar a plantar les hortalisses de tardor-hivern com les bledes, espinacs, bròcols, enciams de morro de gall. La farmàcia de guàrdia aquesta setmana és la farmàcia Pérez Martra, al veïnat de Sant Pere. Continua el repartiment d'aigua potable a l'urbanització de Masmora. El proper dia serà dimecres de 7 a 8 del vespre al local social. El riu continua sense cabal. Hem de lamentar la mort d'Antònia Mora Privat, de 63 anys. La cerimònia serà demà a les 12 a la parròquia. En un dia com el d'avui, de fa 10 anys, la C-32 s'anunciava que seria gratuïta a partir d'aquell 1 de setembre. En fa 5, el jovent republicà de Tordera pintava un mural en defensa de la llengua catalana. I en fa 1, es faria una missa unificada per acomiadar el mossèn Salvador Joanola. Anem acabant amb un àudio recomanat. Avui, a la web i a les xarxes de la ràdio, recomanem que torneu a escoltar el concert de l'orquestra La Nova de Blanes. I acabem amb una frase cèlebre, la de Samora Machel. Diu: la solidaritat no és un acte de caritat, sinó una ajuda mútua entre forces que lluiten pel mateix objectiu.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Consell de Ministres té previst aprovar demà un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a la crisi migratòria de Ceuta. Les mesures tenen com a objectiu revitalitzar l'economia local i reforçar els serveis públics de la ciutat autònoma. Inclouen ajuts directes a petites i mitjanes empreses, autònoms o turisme. A més, es preveuen recursos per al retorn a l'escola i hi haurà partides específiques també per a sanitat i justícia. Aquests diners se sumaran al pla de 180 milions d'euros que va prometre a Ceuta el vicepresident primer i responsable d'Economia, Carlos Cuerpo. I en aquest sentit, Pedro Sánchez ha exculpat el Marroc de l'entrada massiva de migrants i ha assegurat que cap informe del CNI ni dels cossos de seguretat va preveure la magnitud de l'allau. El president espanyol ha atribuït part de la crisi a la desinformació sobre una sentència del Suprem amplificada a les xarxes socials. I el retorn a les carreteres catalanes ha estat força tranquil, amb un 20% menys de lentitud i aturades que l'any passat. El pic de retencions aquest cap de setmana ha estat de 33 quilòmetres, amb afectacions puntuals a l'AP7, la C32, la C31 i la C65. Pel que fa a les afectacions hores d'ara a les carreteres, una varia a l'AP7 a Subirats, deixa un carrer tallat en sentit Tarragona i un altre també a l'AP7, però en aquest cas a Barberà, deixa un vehicle al Borral sentit Girona. Pel que fa al servei ferroviari, un robatori de cable entre el Cove i l'Espluga de Francolí genera retards de 15 minuts a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid i també un altre robatori de cable, en aquest cas entre Figueres i Sant Miquel de Fluvià, provoca fins a 20 minuts de retards a les línies R11 i RGU. I també l'estació de l'L4 del metro ha reobert avui després de 8 setmanes tancada per obres i també recuperarà el passadís intern que connecta amb l'L5. Els treballs han permès recrescut les andanes, eixamplar les escales i també adaptar l'enllaç entre línies amb rampes. I en successos, una dona de 81 anys va morir ahir a la platja de Llevant de Salou, segons ha confirmat aquest dilluns Protecció Civil. Tot i les tasques de reanimació dels serveis d'emergències, no van poder fer res per salvar-li la vida. En aquell moment, la platja disposava de servei de vigilància i onejava la bandera verda. Des del 15 de juny, l'inici de la campanya de bany, 23 persones han mort a les platges catalanes. I el curs escolar 2026-2027 començarà el 8 de setembre amb 1.600.000 alumnes i 1.103 docents més, fins a superar els 94.000 professionals. També hi haurà 5.000 places noves d'FP, 500 aules d'acollida més i 582 places noves a les escoles Bressol. El curs arriba, però, amb una possible vaga el primer dia.
1: Notícies en xarxa.
3: Molt bon dia, molt bon dia, molt bon dia. Aquí comença l'Ara i Aquí, els millors moments, aquí, a Ràdio Tordera. Avui tenim un programa especial perquè arribem, i hem arribat amb molta il·lusió, al final d'aquesta etapa d'estiu, però tranquils, que no marxem, només farem una paradeta. Han estat setmanes de ràdio, d'actualitat, de música, de converses, de tertúlies, de rialles, de preguntes impossibles i, sobretot, de molta companyia. I la setmana vinent encara ens teniu aquí perquè recuperem, com dèiem, els millors moments de l'Ara i Aquí. Aquelles converses que ens van fer pensar, aquelles que ens van fer riure, aquelles preguntes que van provocar debat i, evidentment, aquests moments que potser hauríem preferit que no quedessin gravats. I després canviem el xip perquè tornarem el 17 de setembre. Serà amb nova programació de tardor a hivern, nous continguts, noves idees, noves veus, però amb les mateixes ganes de fer ràdio i de tenir-vos a l'altre costat. Així que pugeu el volum i escoltem aquests moments del record del magazín de l'Ara i Aquí a Ràdio Tordera, perquè la màgia continua.

0: Bé, d'un tema ens anem a l'altre. Ara, Mare Terra. Suposo doncs, que parlarem de la cosa nostra, diguéssim, eh? Dels problemes de medi ambient i tot això. Amb l'Àngel Bous. Àngel, quin tema toquem avui?
1: Hola, bon dia. Bon dia. Continuem tocant qüestions relatives al nostre entorn natural i, en concret, al nostre estimat riu Tordera. Mm-hmm. De fet, ja la setmana passada ja vam començar a parlar-ne. Potser ja fa 3 setmanes que parlo del riu Tordera, però la veritat és que podria parlar bastant, no?
0: Dona, per parlar.
1: Dona molt. El riu Tordera dona molt, sí. per moltes qüestions que fa que sigui un tema molt interessant.
0: Sí.
1: Avui us volia parlar una mica sobre qüestions de contaminació, molt per sobre, però d'entrada, com que l'altre dia comentava, us comentaré què hi ha dintre d'un got d'aigua, però tampoc vull precisar tant, no? I voldria començar
0: dient... Sí, perquè no veurem l'aigua.
1: No, voldria començar dient que Aqualica és l'empresa que gestiona l'aigua de Tordera, l'aigua, diríem, de la xarxa d'abastament, té un control perfecte, diríem, de la qualitat de l'aigua, de les característiques organolèctiques que es refereixen a l'olor, a l'aparència, el sabor, etcètera, etcètera. I, per tant, vull dir que no, ningú ha de tenir cap problema, és una aigua totalment potable. Jo he vist analítiques perquè per la meva feina, per qüestions de menjadors escolars, vull dir, es fa molta analítica de l'aigua i les condicions són molt bones. Sobretot, tota la qüestió de matèria orgànica està molt controlada i és una aigua perfectament potable. Altra cosa és que tingui el gust de l'aigua del Pirineu que baixa per les fonts en allà dalt a 2.000 metres d'altura. Però això és una altra qüestió. Bé, no, en relació a la contaminació sí que volia comentar, doncs, de que el riu s'ha anat sanejant, van passar una època d'industrialització molt forta, La setmana passat explicava que jo de petit doncs anava al riu Tordera a pescar amb els meus pares, fèiem la berenada i no hi havia cap problema si agafàvem un got i ens bevíem l'aigua directament que baixava, no? Perquè estava molt filtrada i no hi havia industrialització. Va ser a partir dels anys 70 amb una industrialització massiva a tota aquesta plana que va, diríem, des d'Hostalric, Sant Feliu de Buixalleu, Breda, o sigui, tota aquesta zona del Vallès, que es va industrialitzar molt, aprofitant que doncs, el riu tenia molta aigua, i eren indústries que necessitaven aquesta aigua, no? Llavors, els controls...
0: Fibra color...
1: Bé, hi ha Aigües Avall, Fibracolor i també la Safa, per què no? Sí. Doncs són empreses molt importants que necessitaven molta aigua i que realment la contaminaven. Un dels problemes que, evidentment, és que la normativa no... Vull dir, anava per darrere, diríem, de la contaminació d'aquestes, diríem, fàbriques. I, per tant, a veure, no hi havia una problemàtica, en aquest cas, legal, ni es podia demanar comptes a ningú, almenys de forma directa. El que passava, que al no haver-hi aquesta normativa, les fàbriques aquestes, la tecnologia tampoc estava en depuració massa avançada i abocaven directament en el riu Tordera, a vegades aprofitant que hi havia avingudes fortes, i així es quedava, diríem, aquesta contaminació una mica diluïda. També comentava que, esclar, països com França, com Alemanya, com Anglaterra, rius com el Rin, el Danubi, es poden contaminar tot el que faci falta. Com que porten tant de cabal, vull dir, molt, molt, molt més que el riu Ebre, per entendre'ns, doncs, esclar, queda tan diluïda aquesta contaminació que això també afavoreix aquestes nacions, aquestes empreses d'altres nacions, que no necessiten gastar-se tant en depuració.
0: Déu-n'hi-do, per això també. Vull dir que si ho miréssim bé, tots aquests rius que has dit...
1: Bé, sí, sí. No, ara que es parlava del el transvasament del Roine cap a Catalunya per sí. donar l'aigua suficient, etc. Sí. Un dels problemes que es comentava és de que els índexs de radioactivitat de les aigües del Roine són bastant elevats, tenint en compte que s'utilitzen aquestes aigües com a refrigerants de les centrals nuclears, d'algunes centrals nuclears franceses. Hem de recordar que a França n'hi ha moltes més que, diríem, a l'estat espanyol. Sí. Llavors, una cosa també a tenir en compte. Bé, deixant a banda això, va saltar una notícia molt important als anys, per allà el 94-95, potser una mica abans, que va ser la contaminació de l'empresa Recissa. De fet, que encara porta cua, la contaminació. És una empresa que depenia de Cepsa, que és una empresa, una multinacional espanyola dedicada a hidrocarburs, molt important, i que aquesta empresa ja es va col·locar, diríem, a la... a la zona de Sant Celoni en el 1945, sense llicències, eh? O sigui, en aquell temps aquestes empreses posaven, no hi havia ni llicències municipals ni res. Posteriorment la llicència li van donar des de Madrid, eh? No va haver-hi cap problema, i ara està perfectament regularitzada. Recista és una fàbrica de resines, eh? Que s'utilitzen per molt, tenen molts usos industrials, i que, justament entre els anys 90-95 va anar deixant anar a les aigües del riu Tordera uns compostos orgànics que es deien dioxans i dioxalans. Són uns compostos orgànics. Bé, es havia parlat que eren cancerígens, després que no, després que l'únic problema que tenien era que feia mal gust, que feia molta pudor, etc. El cas és que va haver-hi els apercebiments corresponents, però l'empresa anava deixant anar aquests compostos perquè es veu que la depuració era molt costosa, no? El cas és que això, evidentment, va anar per als tribunals, etc. Però en aquell lustre 90-95, que va deixar anar això, va comportar que la qualitat de les aigües, que ja estava bastant degradada, però que en principi anava depurant-se per les sorres, diríem, de l'al·luvial, doncs experimentés una baixada molt alta en la qualitat, diríem, de les fonts públiques, de les aigües, diríem, que anaven a parar, doncs, als domicilis, no? Mm. El cas és que això va anar per als tribunals i van haver-hi denúncies molt fortes. Jo recordo que el Consorci Turístic, doncs, de la Costa Brava, el Consorci Turístic del Maresme, va posar a mà, perquè va començar a sortir a la premsa estrangera, doncs, que baixava, que hi havia molta contaminació, que poblacions com Calella, Pineda, doncs, les aigües eren cancerígens, i això va disparar immediatament les alarmes. Sí. Total, que això es va anar corregint, però sí que s'han demanat responsabilitats, i sé que, bé, era una cosa que afectava, en principi, es diu, a uns 130.000 habitants, que són els que d'alguna manera s'aprofitaven de l'aigua del curs baix del riu Tordera amb aquests pous que encara en aquests moments hi ha allà, no? Mm. Total, que ajuntaments com Blanes van presentar demandes molt fortes perquè al·legaven que tenien que gastar-se molts diners en depuració, en carbó actiu, per poder treure aquest mal gust i tal. El cas és que els 6 anys de presó que es demanaven als gerents de l'empresa van quedar finalment en 6 mesos, perquè després van dir que no hi havia cap problema per la salut, que era simplement una qüestió de gust, d'olor, però que la... Que no era un verí, no? En sí, definitiva. Sí. I la cosa està així, però encara cueja, i sé que s'estan demanant diners una mica per compensar les despeses que els ajuntaments tenien que fer per millorar el gust de l'aigua, no? Sí, aquesta sí. És la història d'una de les fàbriques, però evidentment n'hi ha hagut més, eh?
0: Sí, sí. Vull dir, déu-n'hi-do el problema aquest. Sí. El problema aquest també com el riu Ebre, que passant, com passa per allà, que també ara l'estan...
1: Quinensa, per Amposta, sí, Tortosa...
0: Que ara estan netejant els pòsits que hi havien
1: És cert, allà havien deixat els residus, vull dir perfectament a la llera, però en quantitats industrials, no?
0: Sí.
1: I com tota la vida sempre s'ha pensat que la millor manera de treure-se de sobre, diríem, el que són l'escombraries, residus, restes orgànics, és tirar-ho a la riera.
0: Sí, sí.
1: De fet, sempre explico l'anècdota que vaig estar anys damunt un temps i m'explicaven que quan baixava la riera d'Arenys de Munt, hasta els mobles ho tiraven avall i anava a parar Arenys de Mar. Era la manera de desprendre's.
0: Nosaltres havíem estat de càmping a la frontera de França, a la Vall d'Aran, i hi ha un riu, que és, no me'n recordo com se'n diu ara, que tiraven les bosses...
1: La Valira, potser?
0: No, tiraven les bosses d'escombraries i, clar, llavors anaven cap a...
1: La Valira és Andorra, perdó.
0: Se'n anaven cap a França. Llavors allà tenien les reixes...
1: Ah, sí, sí, és el Garona, la Vall d'Aran és sí, la Garona, i tant.
0: I recollint les escombraries allà. I tu estaves allà de càmping i veies com baixaven les bosses d'escombraries tirades per nosaltres. I dius, home, ja està bé, eh? Vull dir, ja està bé. Ara, vull dir, del riu Tordera, per exemple, dius... que si vas amb els nanos i passes pel riu i entres dintre l'aigua, quasi venen aquests experts que et foten crits perquè diu que estàs contaminant i que les aus, les no sé què, les espècies... Vull dir, em sembla que no n'hi ha per tant.
1: Bé, de fet, el riu era un espai d'ús públic, sí, no? I de fet les famílies
0: hi
1: passàvem les tardes del diumenge, no?
0: I ara tens problemes per anar-hi.
1: Això en els temps abans que hi hagués la televisió, eh? Sí, el cas és que, no, hi ha hagut també una sèrie d'abusos, llavors hi ha una sobrepoblació, vull dir, està, això és claríssim,
0: també.
1: I després s'ha de regular una mica l'accés, sí, diríem, a la llera, perquè és que va arribar-se a produir fins i tot raids amb cotxes a tot terreny,
0: sí,
1: que venien des de Blanes i pujaven fins just al Ric,
0: sí,
1: destrossaven
0: molt
1: una
0: bé,
1: mica...
0: Això molt malament. Ah. Però llavors també hi ha uns arbres a mig, de la riera, que el dia que baixi un aiguat fort i els arbres caiguin i embossin les boques
1: del riu,
0: què passarà?
1: Bé, això també és un tema
0: i
1: que...
0: I aquí tenen que anar a demanar responsabilitats.
1: Bé, vam estar parlant la setmana passada, ja, amb la Rosa,
0: sí,
1: i també ella va plantejar aquesta qüestió. És un que... tema controvertit, no? Perquè realment, actualment, és clar, hi ha molts interessos, no?, en aquestes qüestions.
0: Molt.
1: I el que s'ha de procurar és que quan baixin les rierades, perquè periòdicament baixen, doncs que no causin cap dany, no? I per tant, sí, és clar, sí, qualsevol impediment s'ha d'intentar, doncs, eliminar-la.
0: I no sé si, com van fer els focs, van tenir que pagar la multa corresponent, perquè com ja netegen aquell tros, llavors tenen que pagar una multa perquè...
1: Bueno, l'agència de l'aigua, evidentment, ha de regular tot això.
0: Una cosa desbordada amb l'altra.
1: Sí, sí.
0: Em sembla que tenim ja que deixar-ho, perquè se'ns ha tirat el temps a sobre. Àngel, moltes gràcies i fins la propera setmana.
1: Gràcies a vosaltres. De fet, fins a la temporada que ve d'estiu.
0: Fins la temporada d'estiu. Em sembla que aquesta és l'última de...
1: Sí, és l'últim programet. Doncs, no?
0: Doncs
1: gràcies per la vostra atenció i ja
0: no,
1: fins una altra.
0: Per la teva col·laboració. Adéu.
2: Ara i aquí, d'estiu.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Com està el pati?
1: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí RAL 182.
2: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
3: o a dentalcompany.es.
2: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
4: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
5: No, primer has de fer la digestió.
4: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
5: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar. Perquè jo, d'aquí, no em moc.
6: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93 764 0607.

0: Doncs bé, ens posem pràcticament a 3:15 els dimarts i sempre a aquesta hora nosaltres ens agafem amb molta il·lusió perquè obrim la finestra a la cultura, l'obrim en bona companyia, sí que ens ho explica tot això i fa que la puguem obrir de bat a bat, la Carme Fernández. Bon dia, Carme.
1: Bon dia,
0: Carme. I bé, doncs amb ella parlem de joguines, mira, parlem de joguines, sí, parlem i en aquest cas amb quines posarem avui?
1: Bueno, estàvem l'altre dia parlant, havíem començat a parlar...
0: Ara se sent. Endavant, Carme.
1: Havíem buscat una nina emblemàtica en el temps, que era la Barbie. Però ja sabeu que sempre nosaltres comencem explicant una mica la història o d'on neix aquesta joguina. I l'altre dia vam començar a veure que sortia, que era una nina estadounidenca, que sortia de l'empresa Mattel, que Mattel havia estat formada, era un acrònim de dos cognoms, que en realitat la creadora, o com, si més no la inspiradora, va ser la filla de la senyora, que portava, del senyor que va crear l'empresa, i que això havia passat precisament en un moment determinat en què ella mirava la seva filla i que a més havien fet un viatge aquí a Europa i que el viatge a Europa, que havien estat a Suïssa, havien vist una nina que tenia una figura molt propera a les dones, no als bebès, que normalment fins a llavors les nenes havien jugat amb nines que eren bebès i que llavors aquesta se sobresortia. Llavors, com que ella va veure que la seva filla jugava amb nines d'aquestes de paper, que suposo que moltes de vosaltres també haureu jugat,
0: no,
1: que llavors li anaves canviant els vestidets i els hi feia ser... Jo me'n recordo que jo sempre jugava a que eren mestres i eren les meves alumnes. Jo era la mestra.
0: I que anaves per bon camí, Carme.
1: No, les alumnes, perquè a més, com que anaven amb monges, jo anava a monges, em posava com una mena de lligam, aquí me creua, me penjava alguna cosa, que per mi era el crucifijo que portaven les germanes, i feia de mestra, vull dir. És a dir, que una mica la seva filla reproduïa professions de gran, i per tant la nina, doncs una mica havia de ser que tingués una figura, no com un bebè, perquè un bebè no podia ser una mestra o una safata o jo què sé, o fins i tot a la Barbie van crear una presidenta dels Estats Units, és a dir, que podia ser qualsevol cosa de gent gran. Per tant, vam veure una mica això i vam arribar al 1968. El 1968, en què ja la Barbie era molt famosa, vull dir, el propietari va començar a pensar que també necessitàvem crear joguines per nens, perquè ja havien creat també una nina, que era una nina parlant, que estiraves un fil, no sé si alguna de vosaltres va tenir una nina d'aquestes, que estiraves un fil,
0: sí,
1: i a dintre tenia una cosa que es reproduïa i sempre deia el mateix, no sé, no, el missatge que li havien gravat en allò, pues sortia, tu estiraves el fil i la nina parlava allò. Doncs llavors el senyor pensa que ha de crear joguines per nens i crea uns cotxets, que són els Hot Wheels, que aquests cotxets el que feien eren uns cotxets de fricció, però eren uns cotxets de fricció que a més, vull dir, en tenien poca de fricció, us explico, és a dir, no tenia, la fricció era tan suau que corrien molt i que per tant eren unes joguines que els agradaven molt als nens. I per tant, aquí, llavors, això va fer que moltes empreses automobilístiques, com que aquestes joguines van tenir molt d'èxit, volguessin que reproduïssin els seus models. Per tant, tenim grans empreses que podem trobar en maquetes o, bueno, més reproduccions, no maquetes, reproduccions de les marques de
0: sempre s'han fet pagar molt, per això, aquest
1: sí.
0: Tipus de cotxes, molt ben fets,
1: Això sí.
0: A veure, no hem de dir totes les veritats, de que els materials i la manera que estaven fets són molt macos,
1: Bé, l'altre dia em vas fer una pregunta que era que quan va costar la primera, perquè tenia la setmana passada teníem aquí al Facebook, teníem la primera nina, la primera Barbie, que estava amb els propietaris, els creadors.
0: Sí, sí.
1: $3.
0: $3, que venen a representar aquella època que devien representar
1: dòlars,
0: això.
1: $3, no
0: 300
1: sé.
0: Pessetes, aproximadament.
1: Sí, posem, més o menys, alguna cosa així.
0: Sí.
1: És a dir,
0: no, però també era cara,
1: igual,
0: ja.
1: Bueno,
0: era cara, ja.
1: Bueno, vull dir, però en realitat era una nina ben feta, vull dir, bueno, i tenia accessoris i totes aquestes, valia $3. Ara s'han arribat a pagar hasta $5,000, $8,000, ja en parlarem, de les Barbies aquestes famoses, perquè n'hi ha algunes que han sortit a subhasta, i vull dir, hi ha gent que en realitat, vull dir, col·lecciona nines, ja ho hem vist, diferents moments, que hi ha gent que és col·leccionista. Llavors, els col·leccionistes, quan volen tenir una nina d'aquestes, és que hi ha una nina que ja té un collar, que porta un collar de diamants, que ja només el collar val 300.000 dòlars.
0: Imagina't.
1: És a dir, que, bueno, vull dir, però d'això ja arribarem, perquè jo voldria fer camí d'aquesta empresa. Llavors, en l'any 1970, aquesta empresa va destacar un, es va destapar un cas de frau comptable amb l'empresa Mattel, i a l'any 73, es va descobrir que els executius de la companyia havien falsificat els informes financers i que havien camuflat pèrdues. Llavors, les persones que havien muntat l'empresa van ser destituïdes a l'any 74 i llavors van ser condemnats a pagar una multa i a fer serveis comunitaris.
0: Noi, escolta'm, sí que van començar aviat ja, eh?
1: Sí, pues ja estàs honest, si tu fas...
0: Escolta, i en coses de nens, eh? En joguines.
1: Sí, sí, és a dir, però tu les empreses estan molt controlades i algú va destapar això. Llavors la família aquesta va perdre la seva participació, la Ruth llavors amb els diners que va treure va fundar una empresa, una fàbrica d'implants protètics, és a dir, de pròtesis, i fins a l'any 1990 l'empresa no torna a parlar amb aquesta família que havien estat els creadors. La nova direcció va començar a generar una altra vegada beneficis i aquí per això teniu unes joguines avui que teniu al He-Man, perquè van agafar una franquícia de joguines que eren els màsters dels universos, que els màsters de l'univers, que aquests màsters dels univers el que feien eren una mica, vull dir, eren com uns herois, és a dir, amb unes musculatures molt importants i que, a més, hi havien...
0: Eren articulats, potser, no? També, Carmen, aquests, sí. Una miqueta articulats. No, no eren articulats.
1: Sí, sí, eren articulats. Llavors, és a dir, aquests màsters dels universos va arribar un moment que van començar a baixar les vendes i llavors Mattel, en lloc de tirar-se enrere, el que fa és que compra el Fisher-Price...
0: Ara, és que no...
1: És a dir,
0: no,
1: veus
0: no.
1: Aquells musculosos d'aquí, és sí. A dir, que creaven unes històries que, a més, hi ha uns dibuixos animats, hi ha una sèrie de coses, i fixeu-vos a la música que anunciava els màsters de l'univers.
0: A veure.
2: Un fabuloso poder secreto se encuentra en mis manos cuando desenvaino mi espada mágica y grito, ¡por el poder de Grayskull!

0: se convierte en Battlecat. Y yo... en He-Man, el hombre más poderoso del universo. Solo otros tres comparten el secreto.
1: Total, això, eh? Sí, escolta'm, sí, mare meva, no?
2: Clar, llavors aquesta empresa, vull dir, va comprar... bueno, va comprar els màsters de l'universo,
1: sí.
2: I llavors també va agafar una altra línia, que és la línia de joguines per bebès, que és la Fisher-Price. La Fisher-Price, que també són unes altres joguines que teniu, que a més són molt conegudes i que segurament n'haureu comprat alguna vegada,
1: sí,
2: algun nadó.
1: Sí, i tant,
2: i tant. Ja, us he posat aquella que és una piràmide de colors, aquesta és... tipiquíssima, sí, vull dir, de sí, comprar als sí, nens, sí, que a més sí. El que han de fer els nens és ficar-ho a aquests, com si diguéssim, uns donos o com sí, aquelles sí, rosquilles sí, sí. O alguna cosa així, mm-hmm. Que les vas posant a dins i que ja en un moment van per tamanys i colors, és a dir, que és una manera d'aprendre a més de tamanys, colors. Llavors, aquestes noves empreses que van obtenir molts beneficis perquè van treballar amb llicències de la Disney. I també van treballar en coses de la saga del Harry Potter.
1: De totes maneres, són jocs molt instructius, aquests, eh?
2: Aquests, el Fisher-Price són tots
1: instructius. El Fisher-Price, realment, vull dir...
2: Hi ha molt d'instructius i també n'hi ha aquests que són molt bonics, tots.
1: Uns colors molt macos, eh? Que per la mainada els hi crida molt, però van fer un pas, Carmen, molt important, des de crear aquestes nines tipus Barbie, a posar-se a fer jocs, doncs, educatius i el format, vull dir que sí que van passar anys, però van evolucionar molt ràpidament aquesta empresa.
2: Totes les empreses, vull dir, fixeu-vos que qualsevol empresa, si no evoluciona i es va adaptant als moments, llavors el que els hi passa és que se'n van a... Hem tingut aquí empreses molt famoses de joguines i, en canvi, han acabat a la ruïna, perquè la veritat és que no han sabut. Però fixeu-vos que surt una notícia al març del 2019 que diu que aquesta empresa Mattel, encara que està venent molt, perquè l'any 2018 va vendre 4.510,9 milions de dòlars, que serien uns 3.956 milions d'euros, pues encara, vull dir, resulta que encara no li acaba d'anar prou bé. Llavors, què fan? És a dir, perquè, a més, aquesta empresa és el que també tenien i treballaven. Ella i una altra empresa estadounidenca que es diu Hasbro, que és l'empresa del Monopoly, que és la que és l'empresa del Monopoly, que són les dues grans empreses mundials, doncs, quiebra, o sigui, quiebra, o sigui, recordeu d'aquella empresa que es deia Toys R Us?
1: Jo no me'n recordo.
2: Bueno, Toys R Us estava en un magatzem molt important de joguines, i, vull dir, aquesta empresa... aquestes empreses quiebra, llavors això fa la banca fallida, llavors això el que els provoca a totes les dues empreses una pèrdua. I ara, després de tot això, han tornat una altra vegada a recuperar i des del març a donar-li molta més èmfasi a la Barbie una altra vegada, perquè tornarà a ser la joguina que traurà, si més no, aquesta mena d'hores baixes que ha estat passant Mattel, vull dir, la traurà d'aquí. És a dir, perquè serà la que propiciarà una altra vegada grans quantitats de vendes i, per exemple, l'any passat es va vendre 60 milions de nines Barbie.
1: No, 60
2: milions de nines Barbie.
1: Però són moltes, eh?
2: Sí, i aquestes nines, penseu que es fabriquen, moltes d'elles es fabriquen a Xina. És a dir, van externalitzar, és a dir, en lloc de fabricar-ho als Estats Units, moltes. I ja són més de 1.000 milions des de la seva creació. Fixeu-vos, és a dir, la quantitat de nines que han arribat a fer. Llavors, la Barbie torna a ser la seva salvadora. En principi era rosa,
1: sí.
2: I ara ja n'hi ha moltes de diferents maneres. Ja no són totes roses, n'hi ha negres, n'hi ha de diferents
1: maneres. Races, no?
2: Exacte, és a dir, que, bueno, fixeu-vos, és a dir, com aquesta nina, que en un principi els fa que pugin amunt, que després, en un altre moment, veurem que l'empresa no acaba d'anar bé i que, a més, tenen aquesta fallida i que els hi troben aquest problema comptable, treuen altres joguines, però tornen una altra vegada al seu inici, a la Barbie. És a dir, que fixeu-vos com aquesta nina, per això és tan important.
1: I tant, i tant, sí. Cada vegada se'n veu més d'aquests ninos que comentàvem, moltes vegades l'hem comentat en el programa, aquells que es veuen de recent nascuts, però sempre en surten més al mercat d'aquest tipus, doncs, ja estilitzades en forma de nena, en forma de
2: noia.
1: Vull dir que les nenes, segurament, o nens, segurament també hi deuen jugar, els nens també, amb les nines, doncs tira més per
2: ell. Sí. I a més, és a dir, fixeu-vos, han tornat a la Barbie i també han tornat als cotxes, perquè els cotxes l'any 2018 van vendre un 7% més del que havien vengut l'any anterior, és a dir, que han tornat una altra vegada als inicis perquè han vist que els inicis els hi donen molts guanys i que la Fisher Price ha baixat una mica de vendes. Però bé.
1: La deixem aquí.
2: Deixem aquí la setmana que ve la Barbie, ja, la Barbie directa.
1: La Barbie directa. Doncs sí que han fet un bon recorregut avui des de l'any 1968 fins al 1990 i hi ha aquesta nou recuperació el 2019 d'aquesta, el Fisher Price, que realment, vull dir, per tots els nens, suposo que a casa seva, a les mares d'aquelles èpoques, ara potser també,
2: No, a veure... No, si teniu alguna Barbie, no la llanceu, guardeu-la, perquè n'hi ha algunes que, depèn de quins anys són, valen molts diners, ja us ho explicaré la setmana vinent. O sigui que, si en teniu, guardeu-les.
1: I localitzeu-les, perquè a vegades sí. Les tenim a qualsevol lloc, no?
2: Sí, sí.
1: I la Carmen, la setmana que ve, amb l'obrir les finestres, donar les pautes adequades, no?
2: De quines Barbies tenen, valen molts diners.
1: Molt bé, Carmen, moltíssimes gràcies.
2: Fins la setmana vinent. Adéu, bon dia. Adéu.
3: Ara i aquí.
4: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
6: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació. Vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.
7: Catalunya, 1901-1936. Història d'un desengany. ...1860, Joan Maragall. A imitació i semblança de Byron, Joan Maragall Gorina, Barcelona 1860-1911, va celebrar els seus 25 anys amb l'escriptura d'unes mai titulades notes autobiogràfiques, que es conserven manuscrites a l'arxiu Joan Maragall. El text està dividit en 15 seccions encapçalades per xifres romanes. La primera porta data, octubre de 1885, i l'última, 13 de maig, 12 nit, i acaba exactament amb els mateixos versos de Byron. Un mes i mig després, el 30 de juny, Maragall hi afegeix unes ratlles a manera de postdata on reprèn el motiu del Carpe Diem, reconeix fonts literàries i motius personals i passa pàgina. Aquí acaba la meva joventut. Una obra de geni, l'Oberder, m'ha convertit de noi en jove, de jove en home, edat la més hermosa de la vida. Adeu per sempre, il·lusions d'amor i glòria. Adeu-siau.

Les notes dels 25 anys arrenquen, doncs, i en primer lloc, de la celebració simbòlica i més o menys transcendent de la xifra. En segon lloc, d'una moda, l'exercici d'autodisciplina que s'imposa a l'artista quan descobreix la seva vocació i on reflecteix lectures, obsessions i vivències. Així ho faran, entre d'altres, Haydn, Löwenthal, Massenet, Lamartine o Becker. I en tercer lloc, d'un ambient on van de bracet la gesticulació romàntica, grandiloquent i visionària, la impassibilitat parnassiana i la defensa de la passió integral, el fàstic i l'esplint baudelarians, el naturalisme, les idees socialistes revolucionàries o iàcrates, o el debat entre l'art i la ciència. És per la confluència d'aquests tres factors amb les necessitats d'algú que somia per poeta les 24 hores del dia que s'expliquen les notes dels 25 anys. La seva veu combina el to melodramàtic, gesticulant i balbucejant, les majúscules en què escriu alguns conceptes, amor, bellesa, natura, o la gran quantitat d'interjeccions voluntàries, a, o, amb un altre to més sarcàstic, violent, domèstic, col·loquial i en ocasions despectiu, sense arribar a ser vulgar, talment el to del visionari que es va envalentint espantant del que la veu i espantat del que veu i del que sent. Un cop acabada la carrera de Dret a la Universitat de Barcelona i amb el títol d'advocat a la butxaca el juny del 1884, Maragall viurà uns anys de desconcert, d'apatia, de rebuig per una feina que encara ni ha començat però que ja sap que no li agrada. Jamás hubiera dicho que la carrera de abogado fuese tan lucrativa. En lo que voy de jurisconsulto he percibido ya un anillo con un diamante, un reloj de oro, las obras completas de Goethe y no hago nada en todo el día. Els comentaris del seu amic Lloret són tot just del 3 de juliol del 1884 i serveixen per veure el baix estat d'ànim de Maragall, ara que ha acabat els estudis i s'ha d'encarar al món laboral, però que coneix per pròpia experiència que hi ha un altre món més enllà de les estretors econòmiques i intel·lectuals de la vida familiar del carrer Trafalgar i de l'entorn de la petita indústria tèxtil del carrer Florida Blanca. El món de la literatura, Goethe sobretot, però també Haydn, Mistral, Scott, de la música, l'òpera, Mozart, Beethoven, Haydn, Bach, o del teatre i el de les dones, Maria del Miracle, Montanyà, Vicentina, Ignàsia de les Arte, i més endavant una ella rica amb qui els pares el volien casar, i també Amanda Teresa Ferran, Clara Noble, Margarit Labordé, o Dolors Grau, la Lola de la Figuera. Les notes, escrites entre l'octubre del 1885 i el juny del 1860, són el testimoni més aclaparador d'aquella situació. Sota la posa, sota la literatura, el desengany, la contradicció, el cinisme i el sarcasme obeeixen a una situació límit, la de qui, no conformant-se amb les grans disposicions literàries que està segur de tenir, es pregunta amb tota l'arrogància dels 25 anys si és capaç de fer una revolució en la literatura. Alhora, però, el fet d'escriure-les, narcisisme inclòs, és una manera terapèutica per sortir de la crisi, per encarar-s'hi, no per refugiar-s'hi.

25 anys després del 1910 i amb motiu del seu 50è aniversari, Maragall revisarà aquells escrits antics i n'escriurà uns de nous que es justifiquen i prenen tot el sentit gràcies, precisament, als anteriors. Perquè si en les primeres notes Maragall es mostra només resultats, la positivització de la pel·lícula dels seus primers 25 anys, en les de l'octubre del 1910, ens explicarà part dels motius d'aquells resultats. Ens en mostrarà el negatiu. El que farà Maragall serà desenvolupar la postdata i explicar amb una formidable precisió fotogràfica el daltabaix econòmic familiar i les repercussions que aquesta situació hauria de tenir en les seves relacions amb Teresa Ferran. Una ben construïda diversitat de veus narratives i un interessant joc temporal, el jo narrador protagonista se situa en el passat, però no pot evitar comentaris de disgust o de sorpresa des del present, fan que el relat sigui fresc i àgil, com volent recuperar d'aquesta manera la ingenuïtat del text dels 25 anys, que reescrivís el que fins aleshores només havia explicat en les cartes del 1887 i el 1888 a l'amic Lloret, podia respondre simplement a la voluntat d'anar tancant temes, com havia anat fent amb Arnau, el mar i les muntanyes. Com si Maragall hagués volgut fer dissabte dels papers vells abans d'escriure'n de nous. Res no indica en aquests papers del 1910 que Maragall presentís la seva mort, esdevinguda l'any següent. Però també som conscients de com pot ser atractiva una lectura així i de com contribueix a la construcció del mite. El 30 de desembre de 1887, Maragall podia escriure una carta explosiva a Lloret en la qual explicava la ruptura amb Teresa Ferran i acabar-la dient: «En cuanto a mujeres, creo que tardaré algún tiempo en fijarme en ninguna, sobre todo en ninguno de esos seres híbridos llamados señoritas». Exactament 8 mesos després, perquè l'agost del 1888 va conèixer Clara Noble a Puigcerdà, amb qui es casà el 27 de desembre de 1891, el 1888 començava una nova etapa, la que Maragall sempre havia perseguit, la de l'Oda Infinita i l'Excelsior, la de Clara i també, més endavant, la de Haydé, la dels paisatges, herois i mites del territori, la dels tres cants de la guerra i de la d'Oda Nova a Barcelona. Clara, en una carta als fills, datada al maig de 1937, explica que «Pocos días después de la muerte de papá, encontré entre unos papeles unos manuscritos fechados entre a los 25 y 50 años de su vida, y sin apenas haberlos visto, los entregué a RPMD, que necesitaba datos para hacer un opúsculo corriéndole mucha prisa. Cuando me los devolvió junto con unos ejemplares de notas íntimas, me rogó guardase con toda reserva los dichos manuscritos, que él solo había hecho algún recorte, habiendo creído conveniente hacerlo para su trabajo, que no había alterado el contenido, y encarecidamente me suplicó no los entregase a nadie. Desde entonces han estado en el secretaire de papá, siempre a la vista mía, y siempre con la idea de abrirlo y con calma ver las modificaciones, comprobándolas con notas íntimas, no sé lo que me retenía a hacerlo, hasta que las circunstancias de este año de guerra y revolución, en mayo de 1937, me he visto obligada a hacerlo para ponerlos a salvo. He abierto el sobre y con gran asombro he visto lo mutilados que han estado estos escritos. He vivido 25 años con un sobre cerrado, creyendo que era exactamente igual a lo publicado o con correcciones sin importancia». I en aquest cas, la distància entre el que per Esplugues eren algun recorte o correccions sense importància i per Clara eren mutilacions del text va més enllà del matís semàntic. És la mateixa distància moral i d'intencions entre un editor i un altre. Efectivament, l'any 1912, l'editor Lluís Gili
publicar el volum Maragall, Notes íntimes, preparat per Miquel Esplugues. Segons el pròleg, el llibre havia sorgit per publicar l'inesborrable impressió que ens causà la mort edificantíssima del nostre gran poeta, en Joan Maragall. Intenció que aviat es veié modificada i augmentada per la necessitat d'acompanyar aquelles notes, inicialment titulades Trànsit Final, amb unes altres sobre sa vida, és a dir, sobre el conjunt de la meva espiritual personalitat, tan rica com esplendorosa, anomenades, per lo mateix, notes psicològiques, les quals serviran d'obligada peanya per a col·locar-hi la gran figura del poeta en els darrers moments de la vida. Fou, segons l'autor, la divina providència qui volgué que caiguessin en les notes, en les nostres mans, uns manuscrits inèdits del mateix Maragall, dels quals, naturalment, hem sortit vigorosa i plena de llum i, de veritat, la seva interessant figura. En ells no hi havem sabut veure altres tares que lleugeres ombres d'una exagerada modèstia, que encara fan més graciosa i escaienta la personalitat de l'inspirat poeta. I, a part d'això, majorment, en les impressions sobre els primers 25 anys, es blaimaig reflexes d'una molt relativa manca de maduresa psicològica a plom doctrinal, ben explicades, per cert, en aquella borrasca edat de la vida, en què per tot això que aquell treball, segons l'autor, amb el títol i subtítol de Maragall, Notes íntimes, evidentment no podia ser preparat d'altra manera que forma de trilogia espiritual que contingués A. les notes autobiogràfiques, B. les psicològiques, C. les que afecten el seu trànsit final. Baby, you might miss me when I'm gone, gone, gone. Entre el text i el manuscrit i l'edició del 1912, que és també el de totes les edicions d'obres completes publicades fins ara, hi ha, a banda d'una quinzena de pàgines menys, la mateixa distància que hi ha entre una primera i una tercera persona, entre un jo i un ell, o potser millor, entre molts jos i tot sol ell, entre un text escrit des dels supòsits diarístics present i un reescrit de cara a construir per al futur la imatge d'un Maragall que no va ser mai com ell havia explicat a les notes autobiogràfiques, ni tampoc el Maragall que es prefigura en els seus poemes, proses, articles i cartes. El text de 1912 aconsegueix de reunir i de uniformitzar en un sol els diferents registres i matisos de la seva de la veu narrativa del manuscrit. La frescor, la immediatesa, la fragmentarietat, la veritat i la mentida de l'original han desaparegut per construir un discurs compacte i inequívoc, però no per això menys fals, que se digués amb la imatge de Maragall que hauria de començar a circular a partir de la seva mort. Començava la invenció, però es tenien les espatlles cobertes. Un text autobiogràfic convenientment desat, amb clau i forrellat, en un calaix d'una vídua desolada amb 13 fills, n'era el garan, que l'autor hagués estat confessor de Maragall i que l'assistís en el moment de la mort, n'eren les credencials. El mite Maragall estava servit. L'home i el poeta Joan Maragall continuen pendents de recerca i d'una edició completa i fiable que en permeti l'anàlisi i una interpretació

del qual hi ha rastres evidents de l'arxiu Joan Maragall. Enviant flors, poesies, 1895, és vist com un poema menor que parla simplement d'un poeta que regala un ram de flors a la seva estimada i obvia l'esplèndida sensualitat del joc dels sentits entre els enamorats. El poema que comença La ginestra altra vegada, seqüències 1911, l'aprenen els nens a les escoles i tothom tan content quan les paraules, i només les paraules, conviden a una lectura amb una forta i apassionada càrrega eròtica. Del cant espiritual, sovint només es recorda, i de manera anònima, l'estrofa final als recordatoris de difunts. Però el poema permet lectures més heterodoxes. El cant de la senyera també ha traspassat aquests darrers anys l'encàrrec com a himne de l'Orfeó català, per al qual va néixer per convertir-se en cant popular i anònim al servei de la política. Tenim a la xarxa el manuscrit íntegre de les notes autobiogràfiques dels 25 i dels 50 anys de Maragall, que van ser cristianament i políticament censurades i manipulades, però que han conformat i continuen en part conformant la biografia oficial al mite de Maragall. Tenim l'edició íntegra amb un estudi d'aquelles notes, però es fa servir poc. Tenim bona part de la poesia original i les traduccions en vers i en prosa digitalitzades, i a la base així com a l'esplèndid epistolari creuat i una part rellevant de la seva obra periodística, tant en català com en castellà. Tenim les persones capaces de vestir una edició crítica de l'obra completa de Maragall. Haurem d'esperar encara un temps, i després, i només després, de saber realment què va escriure Maragall, en podrem fer la biografia que es mereix. Bé, i nosaltres que ja marxem, com no pot ser d'una altra manera, marxarem en una producció en què va formar part Joan Maragall. Lluís Millet i posar la música i Joan Maragall la lletra. Escoltem El cant de la senyera.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
2: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.cat i xarxes socials.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dilluns 31 d'agost. Les tres paraules del dia són recursos, alcohòlics, vacances. Recursos. La manca de recursos marcarà l'inici del curs escolar a Catalunya i a Tordera. I el Teatre Claver presenta la programació estable de tardor 2026. La cartellera inclou la presència d'actors reconeguts com Joan Pera o Carles Sanz. Alcohòlics. Alcohòlics Anònims reforça la seva xarxa de suport al Maresme i a la Selva. Els membres de l'associació expliquen el funcionament de les sessions de recuperació per trencar els estigmes que envolten la malaltia. I les famílies ja poden bescanviar el val escolar de 60 euros. L'ajut repartit en dos xecs de 30 euros. La principal novetat d'aquest any és que el val és digital. Vacances. Tornar a la rutina després de les vacances no sempre és fàcil. Els experts situen entre 2 i 3 setmanes el temps necessari per recuperar-ne el ritme habitual. I amb la mirada posada en el talent i la creació audiovisual, el Patrofest es prepara per tornar a convertir Premià de Mar en punt de trobada per a nous creadors a tot Catalunya. Queda poc per l'inici del curs escolar, que estarà marcat novament per la manca de recursos i la mobilització del col·lectiu docent, que manté les protestes davant la insuficiència del personal de reforç. Des de la Raureda, la seva directora, Silvana Vallvé, ens adverteix de les dificultats en què arrenquen el curs.
2: Esperem que arriben negociacions i que puguem avançar en tots aquests temes i que els infants puguin rebre tota aquella atenció que necessiten.
1: Avui, 31 d'agost, és el Dia Mundial de la Solidaritat. Avui és Sant Ramon Nonat. Compleix 77 anys l'actor de cinema Richard Gere, conegut per pel·lícules com Pretty Woman o Chicago. Falten 8 dies per l'inici del curs escolar a primària i a ESO a Catalunya. El proper dia festiu serà el 11 de setembre. Falten 11 dies per la Diada Nacional. Avui esperem un temps típic de finals d'agost, predominantment assolellat amb algun núvol baix matinal. Les temperatures seran suaus, fregant els 28-30 graus de màxima. La dita, agost i setembre, pocs els entenen. Farmàcia de Guàrdia La Pérez Màrter, al veïnat de Sant Pere. Informada la mort de la senyora Antònia Mora Privat, als 63 anys, la cerimònia serà demà a les 12 del migdia a la parròquia de Tordera. Fa 10 anys explicàvem que la C32 seria gratuïta a partir d'aquell 1 de setembre. Fa 5 anys el jovent republicà de Tordera pintava un mural en defensa de la llengua catalana i fa un any es faria una missa unificada per acomiadar a mossèn Salvador Joanola, que deixava la rectoria de Tordera. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és tornar a escoltar el concert de l'orquestra La Nova de Blanes durant la Festa Major.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: Doncs bé, enfilant ja la recta final d'aquest magazín, l'edició del dia d'avui, 7 de maig, arriba el moment de projectar-los un viatge, doncs, de Tordera a... I tenim en Toni Vila aquí.
1: Bon dia, abans de tot. Doncs aquesta vegada podríem fer un viatge a Malta.
0: A Malta?
1: A la República de Malta.
0: Molt bé, posicionem-nos cap a on te la tenim.
1: Malta està més o menys a uns 60-70 quilòmetres de Sicília, de l'illa de Sicília, entre, diguéssim, Itàlia i Grècia. Lògicament estava dominada pels anglesos, vol dir que condueixen per l'esquerra, tenen aquelles cabines de telèfon vermelles, etc. Però que és maco, és maco. Són tres illes.
0: A Malta està confusada de tres illes?
1: De tres illes, de la qual Malta és la millor, després Gozo i Comino, si Malta és la que ocupa més posto, en total les tres illes i uns islotes que ells diuen roques, que allà no hi viu ningú, són 300 i pico de quilòmetres quadrats que té tot plegat. Però que bueno, compleix el seu, diria jo, a l'estiu per anar a la platja, la gent doncs ara li ha donat per anar a la platja a Malta. Per què? Perquè té bones platges, perquè és al Mediterrà, la gent és bastant agradable i a més barato.
0: Això està interessant ja, eh?
1: I esclar, això avui dia les coses se'ls miren, vaja, aquest punt de vista, primer lo barato i després lo bo, diguéssim, en aquest sentit, eh? Però bueno, Malta, digues.
0: Què hi trobem a Malta? Hi trobem...
1: Molts maltesos.
0: Això segur, i malteses, no?
1: També.
0: Aquesta gent, que són? És una illa que va ser colonitzada per algun lloc? Quin tipus de... Vull dir, són, a veure, pràcticament la gent...
1: Mira, l'illa de Malta estava associada al territori sicilià, per lo que estava baix, imagina't, baix la d'allò del regne d'Aragó.
0: Imagina't.
1: Va pertanèixer a Espanya fins que Carlos I va deixar la sobirania de l'illa a la horda dels Cavalleros de San Juan.
0: Imagina't.
1: O sigui, per allà també teníem possessions.
0: Mare meva, de tantes posicions vam parlar amb aquest dematí en l'espai d'Arrels aquí a Espanya, que ens hem quedat exacte. Aquí recorats
1: i com sempre, després d'aquest ordre que la van abandonar perquè els musulmans van apretar, els seus idiomes oficials són el maltès d'origen semítio i l'anglès, perquè l'anglès hi va fotre la pota a sobre.
0: Val.
1: I esclar, allò va dir, aquí es condueix per l'esquerra. I tu saps per què els anglesos es condueixen al revés que nosaltres?
0: No
1: te n'has entrat mai?
0: No.
1: És una cosa molt curiosa. Ara m'ha vingut. Quan Napoleó volia invadir Anglaterra, o sigui, Europa conduïa també per l'esquerra.
0: Tota Europa?
1: Tota Europa conduïa per l'esquerra. Però, per evitar i donar pel sac, parlant malament, als anglesos, va dir, Europa es condueix per la dreta. I després els anglesos van ser els únics que van conduir per l'esquerra.
0: Doncs mira, tu.
1: O sigui, qui ha canviat no són els anglesos, són nosaltres.
0: Està bé, no? És a dir, sempre es anava per l'esquerra i és per proportar la contrària.
1: Això va ser l'època de Napoleó.
0: Suposo que algú deu saber, però si no, jo suposo que és una curiositat que està molt interessant, eh?
1: Doncs és així, això.
0: Imagina't que tota Europa doncs accedís a anar després per la dreta, eh?
1: Tothom. Bueno, perquè manava ell, cony.
0: Clar, esclar. Aquí m'han d'ordre, no?
1: Aquí era petit, però mal parit el tio. En aquest sentit. Doncs bueno, doncs Malta, què et diria jo? I pots anar-hi un cap de setmana, és una mica justet, perquè, bueno, per anar a la veleta, a la ciutat vella i tot plegat, no val la pena. És per anar-hi una setmaneta. Això ara, aquesta època ja comença a fer bon temps, que ja pots agafar, doncs, aprofitar les platges, i dius, bueno, els matins vaig a la platja, a la tarda me'n vaig a veure coses, i amb això, doncs, en 5 o 6 dies pots complir...
0: Fa molta calor, també, l'estiu, suposo que deu ser com...
1: Jo he estat una sola vegada, quan vaig fer un creuer pel Mediterrà, i vam estar 24 hores, i fotia un tant a 1.000 dimonis. Un tano de 1.000 dimonis.
0: Un què, perdona?
1: Un tano, era el mes d'agost.
0: Ah, va.
1: Fotia una calor de cala l'ample allà. Però que bueno.
0: Suposo que és el clima mediterrani, pròpiament.
1: Sí, bueno, vull dir que... pels que els agrada la platja i els agrada el sol, com els alemans, els francesos i els danesos, de conya, paguen 4 d'euros i ja vull a viure. Els hotels estan bé i no són cars, i et dic que les platges són mediterrànies, lògicament, i un bon sol. I una bona platja, doncs ja els hi dona. A part, culturalment, hi ha coses per veure, lògicament hi ha molta cosa, perquè és clar, allò representa que diria jo que hi ha la catedral de Sant Juan que comparteix la sede obispal amb una altra catedral, i la factura de, i tot és barroc allà, pràcticament tot és barroc, degut que els cavalleros de l'Orden de Sant Juan o de Malta a l'any 1573 i 1568 van fer les composicions de qualificar tot l'assumpte tipus barroc.
0: És molt maca, l'escultura barroca, eh?
1: Sí.
0: Bueno, bé, com que és
1: no, i la Veleta, el que és la illa de la Veleta, té una part vella que té un quilòmetre i mig, i on hi trobes, verdament, una gran riquesa barroca, amb edificis, amb eclesies, amb tot. Tot està apretat en allà.
0: És dir, no és només un sol edifici,
1: sinó
0: tota la seva construcció de tot el que hi ha.
1: Hi ha, per dir-te alguna cosa, hi ha el Palau del Gran Maestre, que és la sede del Parlament maltès, del segle XVI. Després la casa Rocea i Piccolo. En fi, l'amurallament de la ciutat, el fort de Sant Telmo, la Belé, en fi, jo diria que...
0: De totes maneres, per ser una illa petita, déu-n'hi-do el que comentes. Molta,
1: allà,
0: no?
1: molta cosa hi ha, molta cosa. I realment diré que és maco, o sigui, la gent és una mica tipus anglès, però bueno, són simpaticots.
0: Però van al seu aire, no són allà pròpiament anglesos?
1: No, ells allà viuen i tenen molt clar que han de viure del turisme, perquè realment allà l'única cosa que tenen molt, molt, molt bo és la mel.
0: La mel, precisament.
1: La mel la tenen, però fabulosa. No sé per què, no t'ho puc dir, però tenen una mel boníssima. I tenen uns postres molt bons amb quan a menjar. Quan el menjar... Pues, tens el menjar, què et diria jo, normal. Tens et diria, mira, deixa'm que t'ho miraré.
0: Pròpiament també deu ser estant a prop d'aquí d'Itàlia i Sicília.
1: Allà
0: no agafen també el caire una miqueta d'espaguetis?
1: Molt caire grec, molt caire italià i molt caire espanyol.
0: Què dius, ara?
1: Degut a quan els espanyols sí. Estaven allà.
0: És a dir, ells han anat conservant una miqueta la cuina d'aquests doncs, tres, bueno, aquestes tres potències doncs, que hi van estar-hi. Però
1: exacte.
0: Jo, amb el caure més o menys aquesta zona on te comentes, ara me pensava que et diries que principalment hi havia molta cuina doncs, de pasta.
1: Bueno,
0: però...
1: pasta hi és. Una de les coses principals allà, que és, és bo, és la sopa minestrone, la minestrone italiana, a base de verdures i alls.
0: Verdures i alls, eh?
1: Sí, o bé la aljota, una sopa de peix, que doncs té de tot, sopa, carn, caldo, verdura i peix fresc. Uh-huh. Són boníssimes, aquest tipus de sopes. Doncs tens qualsevol tipus de què diria jo, menjars italians tots.
0: Clar, és que amb l'estar aquesta zona jo em pensava que deies que pròpiament només hi havia l'udit.
1: No, espanyol també hi és. Uh-huh. Els vins no són massa bons, són molt fluixos, no valen res. I després hi ha una cervesa, que és pròpia del país, d'allà, que és, vaja, que és et diria jo, una de les tantes. No li trobo...
0: Sí, Toni, que com vas estar-hi tu aquí, ens comentaves que estaves fent un creuer.
1: Un dia hi vaig estar.
0: Però sí que pràcticament vas donar una ullada als que hi havia. Els hotels que hi ha són hotels de molta categoria o són d'aquestes?
1: No, són hotels de 3, 4 estrelles, de 5, em sembla que no n'hi ha cap. I són hotels que et surten tranquil·lament. La mitja pensió, la pensió completa, pel 150 euros al dia, però tot complert.
0: És a dir, un viatge que vulguis fer aquí a Malta,
1: és barato.
0: Organitzat, esclar, suposadament que entre excursions i estatges surti
1: prou
0: de preu.
1: Tirant molt llarg, et costarà la vorma 800 euros. Una setmana.
0: I excursionetes d'aquestes per allà i tot això?
1: Doncs allà agafes una moto, o agafes un cotxe, o agafes un guia i un cotxe, i que et portin a veure coses. Uh-huh. Però es veu molt ràpid tot, eh?
0: Clar,
1: perquè és petit. La illa de Malta té 77 quilòmetres només, quadrats.
0: Des d'aquí Malta, saps tu si es feien algunes excursions a aquestes petites illes del voltant? O...
1: Es poden fer, sí, en aquestes dues sí, perquè no són petites, són més o menys grandetes, tenen platges per anar-te a banyar, tenen algun hotelet, tenen restaurants, o sigui, pots anar a les altres illes també, uh-huh. Aquestes dues, Comino i l'altra. Però els atolons aquests que hi ha Sí, doncs anar-hi amb una barca i, bueno, atracar allà i quedar-te allà a les roques, pescar, en fi, fer busseig. Malta està muntant més aviat per això. Turísticament, en un parell de dies has vist l'illa. Tot. Ara després, doncs, tens les platges i mira, mam, caca i nyona, i som, i menjar. I ja està, en aquest sentit. I passa 7 o 8 dies, 7, 6 o 7 dies agradables.
0: És molt i molt i molt i molt turístic. És a dir, com arribes allà, te trobes doncs realment en plena zona, diem, comercial, allà de moltes botigues que te venen, no sé què deuen vendre allà pràcticament, perquè a vegades com són algun tipus d'illes d'aquestes, allò que t'ataquen directament molta gent,
1: bueno,
0: molta
1: por... No, són tampoc així, no? Són bastant escèptics, són molt escèptics, com els anglesos.
0: Tenen una miqueta d'arrel.
1: Tenen una reminiscència dels anglesos.
0: Home, si deus estar tranquil.
1: Sí, no tranquil estàs. O sigui, si vols comprar alguna cosa, pots comprar-ho tranquil·lament. Però si no vols, doncs no compres. I no et tingut a preta. Tingut bé allà.
0: Hi ha un producte, tu, que t'acredis l'atenció de ser el producte estrella d'allà, com per emportar-te un record?
1: No hi ha, és que no hi ha res.
0: No, perquè hi ha algunes illes d'aquestes, hi ha un producte que
1: no, t'ofereix. No, jo, vaja, jo no li vaig veure cap cosa, cap tipus de cosa. El que a mi em va agradar molt va ser... Jo vaig anar-hi per Setmana Santa, o sigui, no era l'estiu, i anar a menjar a l'exterior als restaurants, amb unes barres que hi han una mica aixecades al mar, i sopes a fora, picant coses o menjant una sopa o menjant uns fettuccini.
0: Què vols dir? Que és self-service?
1: Com una terrassa.
0: Sí, una terrassa...
1: Tu el plat el dona al restaurant,
0: sí.
1: Però el menges dret a la brana veient el mar.
0: Val. No et sentes en cobert ni tota.
1: Exactament, sí, home, cobert sí, perquè si
0: bueno,
1: em refereixo
0: que
1: el restaurant té les seves taules i pues, té allà una brana que dona al mar i menjar allà a la brana. És molt maco, perquè veus tot el mar, és maco. A mi m'agrada això.
0: Però això deu ser un estil diferent d'allà, no?
1: Sí, bueno,
0: tipus de menjar.
1: És una curiositat com una altra.
0: Com va anar-hi amb el creuer que comentes? Què us feien? És a dir, us deixen al dematí en barca allà...
1: Ah, no, tu et deixen a la... Què et diré jo? Depèn, a les 8, 8 i mitja, 9. Entre 8 i 9 et deixen a terra.
0: Però pues allà tu és lliure visitar la isla.
1: Pots agafar excursions al barco i anar a fer visites, o bé te'n vas pel teu cantó fins a les 8 o les 9 del vespre, que no has d'embarcar, doncs fas el que vols, en aquest sentit. Com si vols quedar-te al barco. Jo no vull sortir, quedo al barco, menges al barco, jo no et costa res, si surts a fora sí que et costa.
0: Clar, és el fet ja d'agafar una excursió programada.
1: Exacte,
0: o després tu diguis que agafar un taxi o el que sigui per t'hi visitar.
1: Jo sempre, què et diria, jo sempre, amb creuer sempre fer el mateix, no agafar mai cap excursió al barco, perquè són cares, molt cares, i per contra arribo baixo, busco un taxi més o menys que vagi, que em fot gràcia que estigui bé, dic, quan em costarà? Doncs des d'ara fins a les 6 de la tarda que haig de tornar a embarcar. Doncs mira, tant, vale, doncs ho arregles, o bé regateges, poses d'acord, vinga, doncs vinga, què podem anar a veure? Doncs mira, per anar a veure això, doncs vinga, comencem.
0: Escolta'm, com fas el tracte amb aquests llocs, per si algú té idea de fer algun creu alguna cosa? Has de fer el tracte molt tancat abans de pujar en el taxi, eh?
1: No, abans de pujar, eh?
0: Clar, bueno, però has de dir, realment, has de saber el que vas a visitar i dir, escolta, vull anar a veure això,
1: home,
0: això,
1: tu ja portes...
0: perquè no comenci a fer voltes per allà.
1: Partint de la base que sempre t'he dit que has de saber coses d'allà on vas. Vol dir que si saps coses d'allà on vas, sabràs que allà has d'anar a veure això i això. Vale. Vas al taxista i li dius, escolta...
0: Vull anar a veure això.
1: No, el taxista, no vull anar a veure això. Vull tenir el taxi des d'ara, que són les 9 del matí, fins a les 6 de la tarda que haig de tornar. Totes aquestes hores, per anar a veure coses. Què em cobraràs? Tant, vale. Després li dius, escolta, i què puc anar a veure? Em portaràs a veure això i això? Sí, vale, hi va estar. Però, d'entrada, quantes hores? A ells els interessa les hores, no és?
0: Val. No, vull dir que després no... A veure, no facis un tracte mal fet, doncs que sigui... jo què sé. Porta'm a veure, doncs, lo d'aquí, ell es faci un muntatge, aporti cap allà amb volguiri per tantes hores, doncs ara costa això, no?
1: No, a més, tu si et diu 50 euros o 50 dòlars, tu agafes 10 o 15 euros, dòlars, té, a compte te'n dono 15. Quan arribem al barco a la tornada, et dono el resto. Perquè si li dones tot...
0: Malament.
1: Vas a veure coses... et deixes, el tio se'n va i et quedes més penjat que un nap.
0: Clar.
1: Que això també ho fan.
0: Què dius ara?
1: No aquests, tots.
0: A qualsevol indret? T'hi has trobat alguna vegada?
1: Una vegada. una vegada amb un creuer també. Estava pel Carib i a Sant Tomàs li vaig dir al tio, dic, a veure, què em costarà, doncs, tantes hores, tant, vale. Bueno, vam marxar, pum pum, anar a veure una sèrie de coses, vam anar amb una escala molt maca, que vam dinar allà, i ens vam banyar i tal, i quan vam voler sortir, el tio havia marxat.
0: Ui.
1: Se'n va anar amb 10 euros només. El resto no el va cobrar.
0: Però escolta, Antoni, més que tot és un enrabiat i dius...
1: No, el fotut és que allà com tornes al barco.
0: Ui.
1: Però el barco se'n va alhora. Menys que hi havia un altre cotxe allà de tios que també estaven al barco, els hi vam dir tal, i ens van portar fins al barco.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí. Va, per això dic que els taxistes, com menys els hi donis, millor.
0: Clar.
1: Ja t'ho pagui al final.
0: Clar. Bé, posar una cosa com pagui senyal, com tu dius, i...
1: Sí, bueno, si val 50 ni doncs 10.
0: Realment, Toni, s'estalvia fent això, com tu dius? És a dir, fa un viatge organitzat des del vaixell, diguem-ho així, per exemple, com parlem ara de Malta, anar a visitar, agafar un taxi, realment s'estalvia tant?
1: Sí, molt.
0: Molt?
1: Molt. Per dir-te alguna cosa, ara no tinc relació a preus, però per dir alguna cosa, si una excursió costa del barco 40 euros anar a fer el que sigui, 40 i 40 són 80. Si ja fos un taxi, n'estic segur que amb 30 o 40 passeu per tots dos.
0: Home, algú sí, però...
1: Desavantatges. Si l'autocar li passa té un rebentón, el barco s'esperarà, perquè l'autocar és del barco. Si el taxista li passa alguna cosa, no s'esperarà, perquè és una cosa privada. Això és la primera inconvenient que hi ha.
0: Vols dir que no s'esperarien?
1: No. Després tu, com sigui, t'has d'anar al següent port i agafar-lo a l'altre port.
0: És a dir, a l'hora exacta hi hagi... Els que tenen...
1: Podran esperar 5-10 minuts, un quart d'hora, però més no.
0: Un petit, molt petit marge. Si no, vull dir, se'n van pràcticament.
1: Home, imagina't. Clar. Ara aquest l'esperem perquè vindrà d'aquí una hora. Allò seria un desgavell impressionant,
0: tu. Molt bé. Doncs una recomanació que ens fa avui en Toni de Tordera a Malta, un lloc doncs, que pràcticament busquem doncs, excursions curtetes.
1: Sí, és un viatget...
0: I bé de preu.
1: És bé de preu i és un viatget que estàs a hora i mitja d'aquí.
0: D'aquí a Malta.
1: Sí.
0: Molt bé. Platges precioses...
1: Tens cultura per veure coses, tens pedres per veure pedres, i tens mar per prendre el sol i per banyar-te, i el menjar, doncs, dintre del que cap, és bo.
0: Molt bé. Això és molt interessant, eh? Perquè si hi ha algun que sigui una mica de tiquis-miquis...
1: I allà el que és molt bo és la durada.
0: La durada. Aquestes sí que deuen ser, doncs,
1: fresques,
0: pròpiament de...
1: Fresques.
0: Salvatges, sí. No?
1: Salvatges.
0: Perquè, esclar, vull dir, aquí en tenim durades, però totes són ja de piscifactories,
1: no,
0: eh?
1: No totes, eh?
0: No totes. Però, bueno, tens les dues vessants, no?
1: Sí, bueno, la piscifactoria te la dono a tu i l'altra me la menjo jo.
0: Molt bé, Toni. Gràcies per estar aquí, per explicar-nos. Vinga. Fins la propera setmana. Adéu,
1: bon
0: dia.
1: Vinga, bon dia.
2: Ara i aquí, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.

0: Tordera en directe. Allà on es produeix la notícia. De dilluns a divendres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda. Copi Tordera t'ofereix tot el que li demanes a una copisteria. Fotocòpies, impressions digitals, impressions de gran format, enquadernacions, plastificacions i tot allò que necessitis. Copi Tordera. Envia el que vulguis imprimir a copitordera@copitordera.cat o vine al carrer Alcalde Vendrell. I al costat trobaràs la llibreria Tordera. Vine a l'hora del conte cada primer dissabte de mes a les 11 del matí.
1: A Electrifred de Luca estem al polígon Can Verdalet, sempre al teu servei amb ofertes immillorables. Frigorífics dues portes des de 239 euros, rentavaixelles des de 259 i microones des de 49 euros. Som instal·ladors professionals i disposem d'un extens assortiment de materials per a les seves instal·lacions.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
4: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 130278
5: o a dentalcompany.es.
4: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
6: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
7: 107.1 FM.
8: Ara i aquí.
9: Bon dia, Jordi Miret, a punt estem per escoltar la bona música sempre es portes. Benvingut.
10: Bon dia, Rosa Maria, bon dia a tothom.
9: Doncs bé, avui amb quina selecció disfrutarem a partir d'aquests moments?
10: Doncs avui porto una selecció, m'agradaria parlar-vos d'una banda de rock britànica coneguda amb el nom de Dire Straits, que es podria traduir com una cosa així com grans dificultats i que, com a tants altres grups musicals, va néixer de la convivència dels pisos convertits d'estudiants. El seu líder, creador i compositor era un jove graduat en filologia anglesa per la Universitat de Leeds, anomenat Mark Knopfler, un noi escocès que un bon dia va decidir traslladar-se a Londres per fer-se un lloc en el panorama musical. Allí, des de jove i amb això, amb companys que compartien pis, van anar formant tot un seguit de conjunts que van anar actuant per locals allò de barri, però que realment aquests grups duraven molt poc, amb molt poc temps anaven canviant de nom, anaven canviant de gent.
9: Vagi, jovent d'aquests que comença dansant la música, eh?
10: De fet, un dels que es va incluir en el grup va ser el seu germà, en David, i que aquest també va portar els seus companys de grup. Total, que fins al 1973, en companyia del que dèiem el seu germà, en John Hillsley i en Pete Withers, i amb el Ed Bignell com a director de l'invent, no agafen el nom definitiu de Dire Straits. En un principi era un, el que n'hi deien, una pub band. Una pub band és una banda d'aquestes que toquen els pubs, en aquest tipus de bars angleses, no? I s'anaven fent un nom mica en mica per tota la localitat i els barris de Londres. El 1977 aconsegueixen gravar la primera maqueta en què l'inclouen el seu primer gran èxit, Sultan of Swings.

gràcies a la difusió que en fan les emissores de ràdio britàniques, aconsegueixen a ser contractats com a taloners del llavors famós grup Talking Heads. Llavors graven un àlbum complet incloent aquestes cançons de la maqueta i acaba convertint-se en un supervendes. I és que el virtuosisme del Mark Knopfler a la guitarra i en el dobro el fan molt especial respecte als demés grups de l'època. Recordem que és el moment de l'eclosió del punk rock i en canvi ells continuen sonant a una mena de rock clàssic. De fet, Dire Straits només arriben a gravar 6 àlbums, el darrer dels quals ja és només un recopilatori. Tots ells molt interessants, però la majoria dels seus grans èxits es concentren en el seu penúltim treball d'estudi, titulat Brothers in Arms, que va ser editat l'any 1985 i en què hi trobarem aquella vella història d'amor impossible que agafa el nom de l'obra de William Shakespeare, Romeo and Juliet.

De fet, aquest va ser un dels primers àlbums de la història de la música que es va gravar íntegrament en tecnologia digital. Un altre dels temes de l'àlbum que va arribar al número 1 de les llistes fou Money for Nothing.

Doncs bé, però realment el tema que va arribar a la història amb el nom dels Dire Straits incorporat va ser la cançó que duia nom en que donava nom en l'àlbum, Brothers in Arms, una cançó que parla de l'absurditat de les guerres.

0: A mitjans dels anys 80, Dire Straits va ser la banda amb major nombre de vendes del món. L'àlbum es va presentar en directe a 247 concerts i a més de 100 ciutats de tot el món. Però va seguir això un llarg període d'inactivitat, només trencada per la publicació del seu darrer àlbum d'estudi, On Every Street, rebut per la crítica amb divisió d'opinions a l'any 1991. A l'any 1995, la banda va anunciar la seva desaparició. Els components van continuar les seves carreres musicals pel seu compte, a l'excepció del John Easley, l'únic membre, de fet, amb el Mark Knopfler, dels que havien començat el grup, que es va dedicar per complet a la pintura. De fet, de tots ells, l'únic que ha destacat en la seva carrera posterior en solitari és el mateix Mark Knopfler. I bé, i ara
1: el temps
0: apreta, us deixarem amb una de les millors cançons del seu darrer àlbum. Molt bona setmana a tothom i espero que us hagi agradat.
1: Gràcies, Jordi, per aquesta estona que ens depares cada dijous.
0: Escoltem Ticket to Heaven.

0: Família Mortal. Fisioteràpia traumatològica, reumatològica, neurològica o pediàtrica. Magnetoteràpia, mesoteràpia, electroteràpia, escola d'esquena i tractaments per la incontinència urinària. Tenim concert amb mútues. Fisiotordera, centre de fisioteràpia i rehabilitació. Carrer Amistat 1820, telèfon 93 764 3808. Hores convingudes.
1: Gèneres de punt i complements d'olors, amb una gran gamma de moda interior, us ofereix l'ocasió d'aprofitar les rebaixes amb uns descomptes del 10 al 50%, segons els articles. Ens trobaràs al camí ral número 16 de Tordera. No t'ho perdis, gèneres de punt i complements d'olors.
2: Tant si has de construir una casa unifamiliar, un bloc de pisos o qualsevol tipus d'obra nova, o has de reformar casa teva o rehabilitar una masia, fes-ho amb Construccions Alaric. Consulti'ns un pressupost, li informarem sense cap mena de compromís. Ens trobaràs al carrer Menéndez Pidal, 37 de Tordera, o al telèfon 93 764 0467. Construccions Alaric.
3: Càpsules informatives.
4: Esports torderencs. Bàsquet. El bàsquet masculí descansava aquesta setmana. El bàsquet femení va jugar a domicili contra el Buet. El resultat: Buet 88, Tordera 48. Bàsquet masculí. Dissabte 3 a les 9 del vespre juguen el Buet Mataró, que és 14è, contra el Tordera, que és 12è. I el bàsquet femení. Dissabte 3 a les 7 de la tarda, el Tordera, que és 7è, juga contra el Canet, que és 4. Rebreu puntual informació sobre aquests partits des de Ràdio Tordera.
5: Ràdio Tordera.
6: 107.1.
7: A la sobretaula dels dissabtes, Cafè i Mil Tardes, una selecció dels grans èxits de la música actual i de sempre. Els dissabtes a les 4 de la tarda, Cafè.
8: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
9: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses. L'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35, o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
10: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-39-3929. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
11: Ràdio Tordera.
8: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
12: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
13: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell "avui has de saber que" per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
11: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Sense 107.1 FM.

0: I ara sí, arriba aquell moment que costa una miqueta. El moment de posar punt i a part d'aquesta temporada d'estiu. Però abans de marxar, vull dir-vos una cosa. Gràcies. Gràcies per haver estat aquí, per escoltar-nos mentre esmorzavo, mentre treballavo, mentre feia feina per casa o simplement mentre ens teníeu de fons. Perquè potser nosaltres parlem davant d'un micròfon, però la ràdio només té sentit quan hi ha algú a l'altra banda que escolta. Doncs bé, la setmana vinent no us direm adéu del tot. Tornarem a obrir el nostre àlbum de records i recuperarem aquests millors moments de l'ara i aquí. I després farem una mica de pausa per tornar el 17 de setembre amb les piles carregades, amb aire nou i amb la nova programació de tardor hivern de Ràdio Tordera. Així que gaudiu d'aquest últim torcet d'estiu, cuideu-vos molt i, sobretot, no perdeu mai les ganes de riure, de conversar i de continuar fent-nos preguntes, perquè la vida passa molt de pressa, però quan la compartim, passa millor. Soc la Rosa Maria Ruscalleda i en nom de tot l'equip de l'Ara i Aquí us envio una abraçada molt i molt gran. Ens retrobem el 17 de setembre. Adeu-siau, amics!
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: la susurrará.
1: Hey, bam, bam, hey, bam, bam, hey, bam, bam.
0: Mi farò prestare un soldino di cielo, perché regalare lo voglio a te, lo potrai posare.
2: Radio Tordera. Serveis informatius.
3: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. La manca de recursos marcarà l'inici del curs escolar a Catalunya i a Tordera. El col·lectiu docent manté les protestes davant la insuficiència de personal de reforç. Des de la Raureda, la seva directora, Silvana Vallvé, adverteix de les dificultats en què arrenquen aquest curs escolar.
4: Esperem que arribin negociacions i que puguem avançar amb tots aquests temes i que els infants puguin rebre tota aquella atenció que necessiten.
3: El Teatre Clavé presenta la programació estable de tardor 2026. La cartellera inclou la presència d'actors reconeguts com Joan Pera o Carla Sanz, una temporada que arrencarà el divendres 25 de setembre amb la música d'Edu, Vico i Amics. I Alcohòlics Anònims reforça la seva xarxa de suport al Maresme i a la Selva. Membres de l'associació expliquen el funcionament de les sessions de recuperació per trencar els estigmes que envolten la malaltia. Ens en parla en James, membre de l'organització.
5: No llevamos control, no llevamos estadísticas, no hacemos seguimientos. Solamente que la persona tenga la buena voluntad de querer dejar de beber, que es nuestro único requisito.
3: Les famílies ja poden bescanviar el val escolar de 60 euros, l'ajut repartit en dos xecs de 30. La principal novetat d'aquest any és que el val és digital. Es podrà gastar el material escolar fins al 30 de novembre o bé cedir-lo al centre fins al 18 de setembre. I tornar a la rutina després de les vacances no sempre és fàcil, i és que el cervell s'acostuma ràpidament al ritme més relaxat i plaent de les vacances i necessita uns dies per adaptar-se. Però això ho acabarà fent. Els experts situen entre 2 i 3 setmanes el temps necessari per recuperar el ritme habitual. Previsió del temps, Sant Joaquim Serra ens posa el detall d'aquesta setmana per endavant.
6: Arrenquem una nova setmana en aquest darrer dia del mes d'agost, aquest darrer dia de l'estiu meteorològic, parlant d'una continuïtat de la situació meteorològica, continuïtat per avui i també pels pròxims dies. Estabilitat, sol i calor moderada al migdia, avui amb màximes que tornen a arribar cap als 32-33 graus a l'interior de la comarca, prop de la costa entre els 29 i els 30, per tant, ambient, doncs això, que tornarà a ser força càlid a tot el Maresme. Tot això amb vents que bufaran fluixos al llarg del dia d'avui, giren cap a component sud. Aquesta tarda, la situació marítima tranquil·la, amb una lleugera mar de fons aquest matí, que anirà menys amb el pas de les hores. De cara a demà, la diferència respecte a avui és que tindrem vent de garbí moderat, que bufarà ja cap a la recta final del matí durant tota la tarda, i això farà que la mar també s'alteri. A primera hora encara hi haurà marejol, però augmentant a maror de cara al migdia i sobretot durant la tarda a tota la costa maresmenca, amb domini del sol com avui, amb unes temperatures que s'han de mantenir demà sense canvis importants.
3: Ho deixem aquí. Actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Senyores i senyors, molt bon dia, què tal? Com estan?
1: Les trompetes fan al·lar, els trombons, el si bemoll, per afinar.
0: Una setmana més, donem inici al nostre programa d'avui de Ball Matinal.

Comença ara aquí el nostre viatge pel món de la música, del ball i del concert. Aquests primers 45 minuts els dediquem a la música de concert i ball, ball i concert. Tancarem el nostre espai amb la salutació dedicatòria i el nostre fi de festa. Un espai dedicat als balladors i balladores del nostre poble, de la nostra vila, de la nostra comarca. I un espai pensat i fet per als músics de casa nostra. Les orquestres, els conjunts, els solistes, els duets i els trios en són els protagonistes d'aquests 59 minuts de ràdio. Si ens volen acompanyar, comença el nostre viatge musical d'avui. I qui et farà costat una setmana més en aquestes 20 temporades de ràdio, el meu nom, Josep Maria Pla. Sigueu benvinguts i benvingudes. Comencem.

0: Amics i amigues, molt bon dia i benvinguts a la ràdio. Gràcies per compartir aquest camí amb nosaltres. Amunt al taló. El concert és a punt de començar.
1: Una setmana més en directe des del nostre estudi fins a casa teva a través del seguiment de la FM i si volen també es poden seguir a través d'internet. Un agraïment a tots els, que recomaneu el nostre programa. Concert que avui comença amb un musical català. Doncs entrem ja de fons en el nostre concert d'avui i ho farem a càrrec de la Cobla Orquestra Salvatana. Amb ells arrenquem i ho farem avui recordant l'aniversari d'aquesta gran obra mestra que és la música dels Degoll de Gom i aquest Mar i Cel. Amb ells comença el nostre concert d'avui.

on miri, aquest mar mediterrani i aquest vaixell pirata. Per cristiana que sóc presonera, i amb el pas dels dies i les nits, també presoner m'han fet el cor. Aquest capità de mirada fosca, el meu carceller, hauria de ser el meu enemic. Però alhora, l'home que em reté presonera m'ha alliberat l'ànima i ha fet florir una flor impossible. Però l'amor ja se sap, no entén de fronteres ni religions, i pot fins i tot unir el mar.

Se'n va la música de la Cobla Orquestra Salvatana. A més, ja hem arrencat el nostre ball matinal d'avui. Ho hem fet amb aquesta obra del Mar i Cel, dels de Coll de Gom, en aquest homenatge al teatre català, i hem recordat la banda sonora de tota aquesta gran obra teatral. Ens han acompanyat les veus de la Salvatana, en Miquel Gili, en Xavier d'Albert, la Victòria Huguet i també la Noelia Mora. Sota la direcció del mestre Eliseu Quintana, ens han ofert, com dèiem, aquesta posada en escena de l'obra Mar i Cel.

Bons records i un sentiment de sincera amistat ens acompanyen i ens ajuden a compartir aquestes belles melodies brillantment, amics, i interpretades per als cantants i músics d'arreu del nostre país. I és que sempre hi ha una cançó que ens transporta a un lloc, a un moment, a una persona. Deixem-nos, doncs, portar per la màgia de la música. Aquesta música que és la que ens fa rejuvenir, aquesta passió per la ràdio i les seves cançons, que ens ve de petits i sempre ens manté joves i ben atents. I com ja fa 20 temporades, tanquem el nostre programa i l'arrodonim amb un tema musical que segur serà del teu grat. A través dels canals ens pots, habituals dels nostres canals telefònics, pots fer-nos arribar la teva proposta. Nosaltres et posem la música, però tu pots dedicar el programa sencer de la setmana a les persones que més estimeu.

Se'n va la música d'aquests 50 anys de la Cobla Orquestra Costa Brava. Hem escoltat a través d'una de les seves veus aquesta bonica peça musical amb la que tanquem aquesta primera part dedicada a la música de concert. Catalunya plora.

0: Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla.
1: I arrenquem ara ja els nostres ballables.
0: A partir d'ara, et convidem a escoltar i ballar les cançons de les sales de ball, casals, esplais i festes majors de la comarca.
1: Doncs avui arrenquem aquesta segona part i ho farem amb el gran mestre universal Xavier Cugat i anem a recordar aquest Cuba Libre.
2: Bueno, señores, ¿estamos listos? Pues arriba con mi Cuba Libre.

Doncs així hem arrencat el nostre ballable d'avui, els nostres ballables, amb Xavi Cugat i aquest Cuba Libre. Doncs així hem arrencat, com dèiem, amb la música orquestral. I ara seguim amb música d'un corrido i ho farem a càrrec de la formació del solista Jordi Bruch, que ja el tenim a l'escenari per compartir aquest corrido, que segur que l'heu escoltat i l'heu ballat més d'una vegada, que diu així: El corrido de Mazatlán.

Ball matinal. Celebrem les vostres alegries, il·lusions, sentint la música, emocionant. Gràcies per compartir aquesta trajectòria amb tots nosaltres.

0: Ens acompanyava la música del solista Enric, l'Enric el vocalista, amb un focs elegant per ballar en aquesta hora de matí d'aquest últim treball i que porta com a nom Olvidemos el Mañana, amb la música dels nostres músics.
1: Això és Ball Matinal, un programa dedicat als balladors i balladores de la comarca.
0: Doncs ara hi posem una cúmbia. Ens hem ara i viatgem fins a Osona, fins a Torelló, on hi tenim la gran orquestra Venus. Ja els tenim a l'escenari, al complet, per començar també la seva gira i també per començar a cantar i interpretar aquesta cúmbia que diu així i que comença amb aquest ritme.

0: Les millors orquestres, conjunts i solistes de Catalunya a Ball Matinal. Ah!
1: Seguim compartint bona música en els nostres matins, perquè Ball Matinal és la festa. I ara hi posem la música d'un merengue. Ens acompanya el solista Raül. Amb aquesta peça que diu així, Hoy tengo ganas de ti, ens acompanyes a ballar-la? Som-hi!

0: Fantàstic la música del merengue a càrrec de Raúl amb aquest tema Hoy Tengo Ganas de Ti.
1: Això és Ball Matinal, un programa dedicat als balladors i balladores de la comarca.
0: Ens posem ara intimistes i ho farem al costat de la Salvatana. A més, ja hem començat el concert i ara és el temps dels ballables amb aquest...

0: nostres formacions a Ball Matinal.
1: Tots els estils, totes les formacions de casa nostra dedicades a la música de ball tenen, doncs, el seu moment aquí al nostre programa en aquests 20 anys de música de ball matinal. I ara compartim també aquests 20 anys amb una formació que des de ja els inicis d'aquests, tots aquests anys. Anem a recordar la música de l'orquestra Amoga. I posem ara un cha-cha-cha, un d'aquests que també m'agrada ballar-lo. A Sway. Un d'aquests tranquil·lets, però que sempre va molt i molt bé a aquesta hora del matí.

0: Ball matinal. Celebrem les vostres alegries, il·lusions, sentint la música, emocionant. Gràcies per compartir aquesta trajectòria amb tots nosaltres.
1: Compartim bones històries d'aquests 20 anys del nostre programa. I tancarem ja aquesta segona part del nostre programa d'avui amb la música d'aquests 70 anys de la Cobla Orquestra Rosaleda. I aquest és el seu particular homenatge a la música dels ABBA, amb un dels seus directes.

Ball matinal és el teu ball. Aquest és l'homenatge particular que fan la Cobla Orquestra Rosaleda a la música del Saba, amb una selecció de temes de l'ahir i de l'avui, sota la direcció del mestre Joan Font, amb la música dels nostres músics. Perquè ball matinal és la festa.

0: Ball Matinal, el programa que et farà ballar al so dels millors ballables.
1: Hem tancat ja aquesta segona part amb la música de la Rosaleda i ara obrim ja aquesta tercera i última part i la tancarem amb música també de casa nostra, amb la música de l'orquestra Girasol. Per aquests dies estem en dies de Patum, en dies de Corpus, en dies també d'enramades a Sallent, la Patum de Berga, i també ens acompanya la calor, aquesta onada de calor de les primeres que tenim, que passem doncs ràpidament del fred a la calor. I com diuen la Girasol, no els espanta l'estiu, perquè ells toquen fins que surti el sol. Doncs aquesta és la música de la Patum. I amb ells tancarem el nostre ball matinal d'avui.

Una setmana més saludem a tots els oients repartits per diversos punts del nostre país. Des de la nostra emissora fins a casa teva arriba, com cada setmana, el nostre programa d'avui, Ball Matinal. Doncs anem ja plegant veles. Salutació extensiva que fem arribar

Ah, també els balladors i amants de la bona música. Gràcies per la vostra escolta. Per compartir també amb la gent que estimeu el nostre programa. També els músics. I salutació que també enviem molt cordialment als usuaris, balladors i balladores dels casals, esplais i sales de ball. I també a la teva comissió de festes, perquè aquest estiu sigui una festa al teu poble, la teva comarca. Sintonitzant amb l'altaveu de la bona música.

0: I entrem al viatge a la recta final d'aquestes 20 temporades de Ball Matinal. Ens queden dos programes que tancarem ja la segona setmana de juny, abans de Sant Joan. Quan arriba ja la calor, nosaltres també pleguem veles i anem a gaudir també dels balls, dels concerts, de les revetlles i del que faci falta. Ja saben que si volen dedicar el programa de la setmana ho poden fer per als nostres canals habituals i a través de la nostra emissora. Allà deixen el missatge i ens el fan arribar. Ens farà molta il·lusió compartir la dedicatòria final de la temporada des d'on ens escolten. Si els agrada el programa, si volen que continuï en antena, doncs ens ho fan saber. Qui us ha acompanyat en aquesta hora de ràdio? El meu nom, Josep Maria Pla. I tornem més ball en el proper programa. No ens fallin. Amics que gaudeixin del dia del ball, bona setmana de Corpus. Que estiguin tots bons. Salut, amics, que tinguin molt bona setmana. I que la música, on sigui, ens acompanyi sempre.
1: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són les dues.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Destitueixen la secretària general d'Educació i obren 3 expedients disciplinaris pels errors comesos en les proves PISA. Ho ha fet públic la consellera Esther Niubó en la presentació del nou curs escolar.
4: La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho. He decidit fer un relleu al capdavant de la secretaria general del departament perquè considerem que el Departament d'Educació i Formació Professional necessita una nova etapa.
2: El sindicat USTEC qualifica d'insuficient aquesta destitució. El nou curs arriba marcat pel conflicte obert amb els docents i la convocatòria de vaga per al primer dia. La consellera es reunirà aquesta setmana amb els sindicats educatius. És dilluns 31 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez exculpa el Marroc de l'allau migratòria de finals de juliol a Ceuta.
5: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
2: Ha estat en una entrevista a la cadena SER, Sònia Kerr.
6: El president del govern ha apuntat com a causa de l'allau una cadena de rumors i desinformació amplificats per xarxes vinculades a Rússia, Israel i la ultradreta internacional.
2: Les morts per sobredosi a Catalunya augmenten des que Salut hi inclou les causades per l'alcohol o els antidepressius.
6: Fa 2 anys es van incorporar aquestes causes a l'estadística i es va arribar al pic de defuncions des del 2017. Avui, que és el Dia Internacional de Sensibilització sobre la Sobredosi, el departament alerta que les provocades per opiacis es podrien revertir amb medicació.
2: Engeguen les obres de rehabilitació del ferm a l'A2 entre Cervera, la Segarra i la Panadella, l'Anoia.
6: En una primera fase, els treballs afectaran uns 4 quilòmetres en sentit Lleida. El territori fa anys que reclama les obres pel mal estat de la via per on hi circulen uns 22.000 vehicles diaris.
2: En cultura, l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica es trasllada a la Tabacalera de Tarragona la tardor de 2029.
6: El centre de recerca ocuparà més de 3.000 metres quadrats del magatzem 6 i triplicarà la superfície de la seva seu actual a la part alta. El govern hi destinarà més de 6 milions d'euros.
2: Els esports, Toni Castro, el Barça tanca la tercera jornada de Lliga aquesta nit al Camp Nou contra el Rayo Vallecano.
7: El Barça busca la tercera victòria consecutiva per conservar el liderat. Abans del partit passarà revisió mèdica el nou fitxatge al davanter brasiler Gabriel Jesús, que arriba procedent de l'Arsenal per uns 10 milions d'euros.
2: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia, anem acabant el mes d'agost i ho fem amb molta calma. Amb un palet més d'humitat que no pas ahir, per tant també un xic més de xafogor. Tampoc estem parlant d'unes temperatures molt més elevades que no pas el diumenge, però a gran part de Catalunya a les immediates hores ens mourem al voltant dels 30, 32, 33 graus. On més calor farà serà cap a les comarques de l'Ebre i també les del Pla de Lleida. Alguns núvols s'aniran arrossegant a prop del mar, cada vegada més freqüents, sobretot a la Costa Daurada, i d'altres núvols, en aquest cas més gruixuts, més potents, més amenaçadors i més productius, apareixeran a tota la serralada transversal. Això vol dir que el Ripollès, a la Garrotxa, a la Selva, fins i tot també a la comarca d'Osona, els núvolots acabaran inflant-se prou com per deixar algun ruixat, especialment a la capçalera del Ter i del Fluvià. En vista demà, alguns núvols matinals cap al sud del país, tarda una mica més ennuvolada. El dimarts acabarà el tema una mica més ensupit. N'estem pendents a la xarxa.
2: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació són Sònia Kerr i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts a les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: L'exclusió de Catalunya de l'informe PISA ja té conseqüències. La destitució de la número 2 del Departament d'Educació, la secretària general Teresa Sambola. A més, s'ha decidit obrir expedient a 3 persones per l'errada que va portar a que s'exclogués de l'avaluació més alumnes dels permesos. A poc menys una setmana de l'inici del curs i amb una vaga convocada just per aquell dia, la consellera Esther Niubó ha anunciat que es reunirà aquesta setmana amb els sindicats educatius per mirar d'acostar posicions. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. L'investigació duta a terme pel departament mostra que els centres educatius van rebre la informació correcta abans de fer-se els exàmens, però no se'ls va indicar que el màxim d'alumnes que es podien excloure de la prova era el 5% del total, com indica l'OCDE. Quan l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa, que depèn del Ministeri d'Educació, va detectar que s'estava excloent més estudiants dels permesos, ho va traslladar repetides vegades al Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, que era el responsable de coordinar les proves PISA. Aquest, però, no consta ni que informés les escoles ni el mateix departament. Per això, com ha explicat la consellera Esther Niubó, s'ha decidit obrir 2 expedients greus i un de lleu a un tal càrrec i 2 funcionaris.
10: Les diligències practicades apunten a errors d'interpretació, errors de supervisió i a mancances en la transmissió d'informació rellevant dins de l'organització. I això té conseqüències. Ho dic amb tot el respecte a les garanties dels procediments que ara s'inicien, però també amb tota la claretat que la ciutadania mereix. Hi ha hagut persones que no van estar a l'alçada de la responsabilitat que tenien encarregades.
9: L'errada, segons Niubó, també és un detonant que ha servit per detectar mancances en el departament, el que ha portat a decidir el relleu de la seva número 2.
10: La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho. He decidit fer un relleu al capdavant de la Secretaria General del departament perquè considerem que el Departament d'Educació i Formació Professional necessita una nova etapa.
9: Unes decisions que es prenen quan està a punt d'arrencar el curs amb una vaga convocada per al mateix dia d'inici. La consellera ja ha anunciat que es reunirà amb els sindicats aquesta mateixa setmana amb la idea d'intentar calmar les aigües.
10: Nosaltres el que volem és mantenir aquesta voluntat de diàleg, treballar conjuntament amb els sindicats, també amb aquells amb qui no van poder arribar a un acord, però l'objectiu seria poder tenir un curs molt més normal.
9: Que arriben a les 2.141. Esther Niubó ha reivindicat la inversió feta per al nou curs, que arrencarà amb 1.600.000 alumnes, 1.800 docents més, un reforç de les aules d'acollida, que arriben a les 2.141, i iniciatives com el desplegament de professionals sanitaris a la meitat dels centres catalans o una prova pilot per introduir gestors administratius als centres.
2: En el capítol de reaccions, el sindicat USTEC considera que aquesta destitució per l'escàndol de les PISA no resol les deficiències detectades en la gestió d'aquestes proves i demana un canvi de model. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. Des del sindicat USTEC consideren que la dimissió de la secretària general d'Educació no és suficient, que cal trencar l'acord amb l'OCDE per les proves PISA, i adverteixen la consellera que hi ha poc marge de negociació per desconvocar la vaga educativa prevista pel primer dia de curs. Andreu Montbrú és coordinador d'Acció Sindical en declaracions a la xarxa.
12: Veiem molt poc marge per poder tirar enrere aquesta convocatòria de vaga. Nosaltres, per desconvocar aquest cicle de lluita que comença el 8 de setembre, el que exigim és que hi hagi una negociació que permeti arribar a un acord en què podem comptar i volem comptar amb tots els agents de la comunitat educativa i que situï això, un blindatge de l'educació pública, inclusiva i en català.
11: El sindicat assegura també que des del 13 de juliol no hi ha contactes amb la conselleria per obrir la taula de negociació que permeti desconvocar la vaga de dimarts vinent.
2: Des de la bancada política, Esquerra Republicana exigeix un consens polític per garantir recursos que assegurin l'estabilitat del sistema educatiu en la propera dècada.
6: Escoltem Oriol Junqueras, president dels Republicans.
13: Esperem que el govern no cregui, no cometi l'error de creure que pel fet d'haver fet dimitir algú, haver cessat algú o haver obert un o dos o tres expedients, la qüestió de l'ensenyament està resolta, perquè és evident que no està resolta, que la qüestió de l'ensenyament va més enllà d'uns pressupostos concrets, que exigeix un model d'estabilitat a 8, a 10 o a 12 anys vista.
6: En la mateixa línia, els comuns critiquen la improvisació del govern en educació i demanen un acord viable amb tota la comunitat educativa.
14: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Pedro Sánchez exculpa el Marroc de l'allau migratòria de finals de juliol a Ceuta. El president del govern ha apuntat en una entrevista a la cadena SER a una cadena de rumors i desinformació amplificats per xarxes vinculades a Rússia, Israel i la ultradreta internacional.
6: Sánchez ha explicat que no hi ha cap informació per part de cap servei d'intel·ligència que apunti a la participació del Marroc a l'entrada massiva del 30 i 31 de juliol a Ceuta.
5: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
6: A hores d'ara, el govern espanyol continua investigant què va provocar l'arribada massiva de migrants, però ja sap que es va tergiversar una sentència del Tribunal Suprem i es va estendre el missatge fals que les persones que entressin a Ceuta nedant no podrien ser retornades a la frontera. Sánchez també ha afirmat que cap informe no va advertir de la magnitud de l'allau, tot i que els dies previs s'havien incrementat les entrades a la frontera. Segons Sánchez, de les 70.000 persones van entrar a Ceuta el 30 i el 31 de juliol, 9 de cada 10 ja haurien retornat voluntàriament al Marroc i actualment hi quedarien 5.000 persones, de les quals 1.200 són menors no acompanyats.
2: Doncs justament la vigília que el Consell de Ministres aprovi un pla d'emergència dotat amb 165 milions d'euros per fer front a la crisi migratòria. Avui han continuat les compareixences al Congrés. Ha estat el torn de la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, qui ha insistit en els mecanismes de protecció als menors migrants. També ha carregat contra els interessos partidistes, diu, de la dreta i l'extrema dreta de criminalitzar la infància. Lluís Mata, bon dia.
15: Bon dia. La ministra ha estat taxativa en les seves advertències als grups polítics que volen instrumentalitzar els menors, diu, en aquesta crisi. Ha demanat no confondre els responsables amb les víctimes, deixar de banda la lluita partidista i de destruir les normes de la convivència.
16: Señalar a un niño no es proteger una frontera. Es ocultar los intereses geopolíticos que los están utilizando para lanzar amenazas y sembrar el caos. Yo no voy a aceptar que la infancia sea criminalizada. No voy a contribuir a convertir esta comisión en una cámara de resonancia del racismo.
15: Rego ha insistit en la necessitat d'acollir a la península amb urgència 500 nenes en situació de vulnerabilitat i ha recordat al govern de Ceuta que en té l'última paraula. Mentrestant, en la resposta parlamentària, el PP considera que les repatriacions de menors al Marroc estan previstes per llei i només cal voluntat política. La portaveu popular és Ana Isabel Alós.
17: No hay, por tanto, ningún obstáculo legal insalvable. Lo que hay es la ausencia de voluntad política de activar los expedientes individuales que la ley exige. Porque, señora ministra, la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz sobre las devoluciones de 2021 no dice que repatriar menores a Marruecos sea ilegal. Dice que fue ilegal hacerlo sin procedimiento, sin información individualizada, sin audiencia al menor, sin intervención del Ministerio Fiscal.
15: Pel que fa al repartiment solidari dels menors entre comunitats, el portaveu de Junts, Josep Maria Cervera, ha recordat que Catalunya ja fa temps que cobreix les seves obligacions per damunt de la mitjana espanyola.
18: Però sap què passa? Que la solidaritat no pot significar repartir igual entre realitats desiguals. Perquè Catalunya fa molts anys que és solidària i acull menors que arriben sols. No acceptarem que Catalunya sigui penalitzada precisament perquè durant anys ha fet allò que altres comunitats no han volgut fer.
15: Les compareixences al Congrés seguiran aquesta tarda amb la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, abans de les explicacions públiques del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, previstes per dijous.
2: Seguint en la línia de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana també adverteix que ha de tenir un límit l'acollida de menors migrants per part de Catalunya en aquesta crisi de Ceuta i advoca per negociar un topall. Oriol Junqueras és el president dels Republicans.
13: No negarem ajuda a un nen o una nena que es troba en una situació de necessitat. Clar que no negarem l'ajuda. Al mateix temps, el govern espanyol ha d'assumir les seves responsabilitats. Només faltaria. I Catalunya, com qualsevol altre país del món, no té serveis suficients per acollir infinitament podem arribar al consens de que algun límit de capacitat deu haver-hi? Sí. Sí, segur que podem arribar al consens de que algun límit de capacitat hi ha.
2: Les morts per sobredosi a Catalunya van augmentar fins a 308 l'any 2024. La raó és que el Departament de Salut hi va incloure per primer cop les causades per l'alcohol o pels antidepressius. Va ser el pic més alt de defuncions causades per drogues des del 2017, quan va començar la sèrie històrica. Es dona el fet que 7 de cada 10 persones van morir a casa seva i en solitud. Avui és el Dia Internacional de Sensibilització sobre la Sobredosi. Maite Polo, bon dia.
19: Bon dia. Una de cada tres sobredosis va ser provocada per opiacis i les crisis es podrien haver revertit en aquest cas amb un medicament, la naloxona. Són morts evitables, diu la subdirectora general d'Addiccions del Departament de Salut, Luisa María Conejos, i per això distribueixen el fàrmac des de l'any 2009, ampliant progressivament el seu abast. Han passat de 12 a 64 centres participants i han format un miler d'usuaris. Ho ha explicat a la xarxa.
20: 208 vials de naloxona s'han compartit durant l'any 25, sobretot a persones usuàries de drogues, perquè puguin identificar quan un company, companya seva, està tenint signes d'aquesta reacció aguda o sobredosis per poder incorporar aquest fàrmac.
19: 8 de cada 10 persones mortes per drogues al 2024 havien consumit més d'una substància. La subdirectora general d'Addiccions destaca la importància de continuar formant els afectats i els seus familiars, i també els professionals, perquè puguin demanar ajuda en un centre de salut i s'eviti l'estigma.
2: No deixem la salut. L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona ha començat a dur a terme una tècnica no invasiva per tractar lesions cancerígenes de pell que no són melanoma i ho fan sense cirurgia. El pacient pot marxar a casa tal i com ha arribat, sense ser necessària ni anestèsia ni ingrés hospitalari.
6: Cada any es diagnostiquen més de 78.000 casos de càncer de pell a l'estat espanyol.
2: Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
21: És un tractament innovador no invasiu basat en aplicar sobre la lesió una capa de resina radioactiva de reni 188, un isòtop radioactiu que és capaç de penetrar i destruir de forma localitzada cèl·lules malignes de la pell fins a una profunditat de 3 mil·límetres. Ho explica Ana Paula, del Servei de Medicina Nuclear de l'Hospital Germans Trias i Pujol.
22: Que el que fa és trencar les cadenes de l'ADN de la cèl·lula tumoral i provocar la mort cel·lular. El que aconseguim amb aquest tractament és destruir el tumor i, d'alguna manera, evitar una cirurgia.
21: El pacient pot marxar a casa tal com ha arribat, sense ser necessària ni anestèsia ni ingrés hospitalari. El tractament es realitza de forma conjunta entre professionals de dermatologia i de medicina nuclear de l'Hospital Germans Trias. El càncer de pell no melanoma representa més del 90% dels casos de càncer de pell i la seva incidència augmenta significativament amb l'edat, sent poc freqüent abans dels 45 anys.
2: I pel que fa a la bona salut, arriba setembre i ja comencem a pensar en la tardor, una època en què es multipliquen els refredats, la tos i la sensació de cansament. Moltes persones es pregunten com poden reforçar les defenses, però, segons els experts, el concepte clau no és tant reforçar el sistema immunitari com mantenir-lo equilibrat i eficient al llarg de tot l'any. Cugat Media, Martí González.
23: Segons explica Cugat Media la nutricionista Pena i Berta Martínez, quan s'encadenen dinàmiques com dormir malament, menjar pitjor o viure amb estrès, el sistema immunitari es descoordina. Per això planteja un abordatge integral que comença directament a la cistella de la compra. La idea és que la Terra ofereix en cada època de l'any exactament el que el cos necessita. Per això recomana fixar-se en els colors del mercat i prioritzar les verdures d'arrel i els tubercles com la carbassa, el moniato, la pastanaga, el nap o la xirivia, rics en carotens, fibra i antioxidants. També destaca el paper de la ceba i el porro com a antibiòtics supernaturals i dels bolets com a grans immunomoduladors. Pel que fa a les fruites, la magrana, la poma, la pera, el caqui i els cítrics aporten la dosi necessària de vitamina C i polifenols. També és indispensable incorporar proteïna de qualitat com llegums, el peix blau, petit, sardines o seitons, menys contaminats, ous ecològics o carn de pastura i greixos saludables com els fruits secs, les llavors de carbassa, l'alvocat o l'oli d'oliva. A l'altra cara de la moneda, per activar les defenses, cal netejar la dieta de sabotejadors, diu, com sucres, ultraprocessats, begudes refrescants, olis refinats, com el de girassol, i els làctics industrials desnatats o amb edulcorants.
14: Notícies en xarxa.
2: Avui han començat les obres de rehabilitació del ferm de la 2 entre Cervera, a la Segarra, i la Panadella, a l'Anoia. En una primera fase, els treballs afecten uns 4 quilòmetres en sentit Lleida. El territori fa anys que reclama aquestes obres pel mal estat de la via per on hi circulen 22.000 vehicles diaris de mitjana. Lleida Televisió, Cel Márquez.
0: Els treballs amb una inversió de 12,3 milions d'euros permetran renovar 8,5 quilòmetres per sentit. Així ho ha explicat el subdelegat del govern a Lleida, José Crespín.
3: El projecte en el seu conjunt té una extensió de gairebé 9 quilòmetres, 8 quilòmetres i mig, amb la renovació completa i absoluta del ferm de tots els carrils de circulació, tant els que van en sentit Lleida com els que van en sentit Barcelona.
0: La primera fase afectarà 4 quilòmetres en sentit Lleida i durarà 4 setmanes. Hi haurà talls intermitents i desviaments del trànsit. Des de la capital de la Segarra, el sopar en cap, Jan Pomés, ha volgut agrair aquest fet.
4: Sí, nosaltres estem molt contents perquè al final tot el que és la ronda de dalt de Cervera, des de quasi ben bé arribant a Targa fins aquí a la província de Barcelona, tindrem una carretera que després de 20 anys de que la seva construcció, de la seva inauguració, tindrà un nou asfalt, una nova seguretat també. Al final és una de les vies de comunicació més importants del nostre país.
0: El tram suporta uns 22.000 vehicles diaris i el seu mal estat ha estat una reivindicació històrica al territori.
2: La celebració de Sant Gil s'ha avançat a la Vall de Núria amb la visita de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. La consellera ha posat en valor la sostenibilitat energètica de l'estació i també ha parlat dels pròxims passos a fer, tant a la de Núria com a la de Vallter, on el projecte del telecabina ha de començar a fer passes endavant. Ràdio Ripoll, Guido Tsengerotti, bon dia.
7: Hola, bon dia. Efectivament, ha parlat molt del que és Vallter, del projecte del telecabina i d'accés i de tancament de la carretera. És una cosa que s'està parlant molt a la Vall darrerament, sobretot impulsat per als grups de treball, per als grups de diàleg entre veïns, ajuntaments i també FGC, que és la concessionària de l'estació. En aquest sentit, des de FGC, la consellera i el seu president han donat per tancat aquest procés de diàleg, de debat que hi ha amb el territori i també pretenen començar ara a posar fil a l'agulla per començar a dibuixar el projecte. D'altra banda, el que seria Vall de Núria s'ha posat molt en valor i s'ha treballat molt en relació al que és els gastos zero, la despesa zero energèticament. De fet, a dia d'avui aquesta estació ja no té cap despesa en gasoil perquè funciona a través d'una estació de geotèrmia i també ha implementat diverses mesures per això, per aconseguir aquesta neutralitat de carboni per tal d'aconseguir ser ecològicament sostenible.
2: Gràcies, Guido Tsengerotti, des de Ràdio Ripoll. El que també avança a bon ritme són les obres de renovació del funicular de Gelida. El servei està interromput des del maig de 2023 i des d'aleshores Ferrocarrils de la Generalitat impulsa diverses actuacions per modernitzar aquesta infraestructura centenària i reprendre el servei el 2027. Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
24: Aquest dilluns 31 d'agost han començat les obres per instal·lar el nou cablejat elèctric necessari pel funcionament del funicular de Gelida. Els treballs es duen a terme a l'avinguda de l'11 de setembre entre l'avinguda Catalunya i el carrer Francesc Peracaula i tenen una durada prevista d'unes 3 setmanes. L'actuació comporta afectacions al trànsit i a l'estacionament en aquest tram i forma part del projecte de reforma integral que ha de permetre la reobertura del funicular previst per l'estiu del 2027. Mentre durin les obres, la mobilitat entre l'estació i el nucli urbà continua garantida amb un servei de bus alternatiu.
2: I tenim encara més notícies vinculades a la mobilitat. Estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona i es recupera el transbord amb la línia 5.
25: L'estació ha recuperat la normalitat després de gairebé 2 mesos tancada per obres de millora en l'accessibilitat de les andanes, les escales i el vestíbul. El passadís de transbord subterrani ha estat tancat gairebé un any. Des d'ara ja no cal pujar per escales per accedir al passadís perquè s'han substituït per rampes.
2: En canvi, a partir d'avui queden sense servei les estacions de la Sagrera i Bonpastor a les línies 9 i 10 del metro.
25: La raó són les obres al macropou de la L9 10 Nord, que encara en la segona fase i la seva recta final. Les estacions estaran tancades fins diumenge i es recomana el metro com a opció alternativa, tot i que l'autobús H8 recorre el tram afectat. També s'ha habilitat un servei de bus alternatiu.
2: I és moment per a la cultura. L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica es traslladarà a la Tabacalera de Tarragona. Serà la tardor del 2029. El centre de recerca ocuparà més de 3.000 metres quadrats del magatzem 6 i triplicarà la superfície de la seu actual, situada a la part alta. El govern hi destinarà més de 6 milions d'euros. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
1: Les obres es licitaran a l'octubre i la previsió és que els treballs s'iniciïn de cara al juny vinent o una mica abans. Duraran uns 2 anys, de manera que cap al novembre-desembre de 2029 quedarà plenament operatiu. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, explica que no és només un canvi d'ubicació, perquè amb aquest projecte s'aposta per la recerca i per la difusió del coneixement. Diu que l'ICAC es dotarà d'una visió integradora.
8: Volem impulsar no únicament el trasllat amb aquesta inversió, però també la nova visió de l'ICAC, acompanyar el director i els equips amb el conjunt del patronat per dibuixar l'ICAC dels propers 10-20 anys. On volem portar ICAC i on volem que ICAC també estigui situat a nivell internacional, amb aquesta visió integradora, amb aquesta visió també diplomàtica, amb aquesta diplomàcia científica.
1: El nou ICAC tindrà 4 plantes i la previsió és que la plantilla pugui créixer fins les 80 persones.
2: I arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. El Barça tanca la tercera jornada de Lliga a 8:45 de la nit al Camp Nou i serà contra el Rayo Vallecano.
9: Bon dia, Marta. El Barça busca la tercera victòria consecutiva per conservar el liderat de primera divisió. El partit arriba després del fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesus, procedent de l'Arsenal per uns 10 milions d'euros. La seva arribada no descarta, però, la de Julián Álvarez a l'últim dia del mercat de fitxatges. A la prèvia d'aquest partit contra el Rayo, l'entrenador Hansi Flick ha dit que està satisfet amb la plantilla actual.
10: Of course I'm happy with my team and...
11: Per descomptat que estic content amb el meu equip. Estic content. Deco hi està treballant per veure si pot enfortir una mica l'equip. És el que està fent ara. Però no tenim cap pressió.
10: We don't have pressure. Deco make...
11: Fins ara Deco ha fet un treball fantàstic, de manera que per mi tot està bé.
10: For me it's good. Veure
11: la qualitat, també, les sessions d'entrenament. Com a entrenador, això és el més important. I anem per molt bon camí, estem bé.
9: L'Espanyol va perdre dissabte per 2-1 contra la Real Societat a Noeta. L'entrenador blanc i blau, Manolo González, lamentava que els gols rivals haguessin arribat en 2 situacions de contraatac.
12: Pots pensar quan vens aquí que el rival et pot sotmetre a través del joc o de la possessió, no ha sigut així, i la situació de perill sempre provoca nosaltres amb pèrdues, sense tenir una pressió excessiva del rival i en situacions de defensar mal les vigilàncies, que el dia del Madrid ho hem fet molt prou bé, penso, però avui hem estat malament i hem concedit moltes situacions de contres, que els dos arribin de 2 contraatacs, a mi em fastigueix bastant, la veritat.
9: A segona divisió masculina, doble victòria catalana, el Centre d'Esport Sabadell va guanyar l'Almeria per 1-0 en el primer partit de la temporada a la Nova Creu Alta amb gol de Nico Gioacchini. I de la seva banda, el Girona va golejar les Palmes per 5-2 a Montilivi. Per ser un Girona que ha fet oficial el fitxatge del lateral dret Mateu Morell, procedent del Mallorca. I aquest cap de setmana ha començat la Lliga a la Primera Federació amb una meritòria victòria del Nàstic de Tarragona per 2-0 contra el Saragossa. Escoltem l'entrenador grana Xisco Campos.
26: Molt content per l'esforç, donar-li una bona a tot l'equip, perquè també ha estat unes setmanes difícils, perquè també hem tingut situacions on no hem pogut comptar amb tots. Sabíem que era una setmana molt important i una setmana d'equip, i jo és l'idea de dir que quan hi ha situacions de dificultat i l'equip dona una passa endavant, crec que la victòria té un altre tarannà i té un impacte a nivell col·lectiu molt més gran.
9: I en canvi, derrotes del Sant Andreu per 1-0 a Osca i de l'Europa per 0-3 contra el Jaén. Aquest cap de setmana ha començat la competició de la Lliga F. El Barça ha començat la defensa del títol del Johan Cruyff amb golejada 5-0 al Tenerife. El Badalona Women ha perdut contra l'Atlètic Club a Lezama per 3-1 i l'Espanyol va perdre Marta per 1-0 al Camp de l'Eibar amb un gol en el temps afegit.
2: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i tornem amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Insolació i cop de calor. Adults, nens, grans i treballadors a la intempèrie.
4: A l'estiu, un dels problemes que podem tenir estaran directament relacionats amb la calor i el sol. Per evitar una insolació o un cop de calor, mantingueu-vos hidratats, bevent aigua freqüentment. Utilitzeu roba lleugera, gorres i ulleres de sol. Eviteu l'exposició directa al sol durant les hores de més calor. I si treballeu a l'aire lliure, preneu descansos regulars a l'ombra. En el cas de signes de cop de calor, com marejos, nàusees o confusió, busqueu ajuda mèdica immediata.
2: Salut Activa.
5: Lucía Gil, infermera resident de l'especialitat d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Algunos consejos para evitar el golpe de calor es que, por ejemplo, cuando nos encontremos en casa, debemos controlar la temperatura. Si disponemos de un ventilador, nos ayudará. Y si no, podemos frecuentar las estancias más frescas. Para los trabajadores al aire libre, cuando nos encontremos en la calle, podemos evitar el sol directo, caminar por las sombras y tratar de llevar agua siempre encima para refrescarnos. Si vamos a la playa, es recomendable usar sombrilla. Si tenemos que coger el coche, debemos evitar los trayectos en horas que el sol da y hay más calor, y nunca dejar las ventanillas cerradas si hay animales, personas frágiles o niños dentro. Debemos reducir también las actividades al aire libre durante las horas de más calor, y si no podemos, pues debemos beber agua incluso sin tener sed. También es muy importante que si conocemos a personas mayores que vivan solas, debemos visitarlas y mantener contacto frecuente con ellas, ya que algunas pastillas que toman afectan al control de la temperatura. Recordemos que en caso de signos de golpe de calor como náuseas, vómitos, confusión, mareo, sensación de sed y cansancio, lo primero que tenemos que hacer es buscar la sombra y refrescar. Si són signes més graves, debemos de buscar ajuda mèdica immediata.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: aquest estiu. Al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
5: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
4: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604-98-71-72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
0: Hora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: Quan s'apropa la Setmana Santa, el taller a Vall de Reus s'hi respira de tot menys calma i tranquil·litat. L'Aleix Álvarez Vall, que el va fundar el 2013, quan amb 24 anys va acabar d'estudiar escultura, restauració i conservació, fa cara de tenir més coses al cap que la multitud de detalls que té qualsevol dels gegants que està restaurant. Està una mica atabalat, però la mateixa cara de càlcul i control també ho és de serenor i confiança, d'experiència, que vingui el que hagi de venir. És divendres al migdia, i el que no s'apropa del tot és el cap de setmana. No hi ha descans. Ara mateix han vingut a buscar unes imatges religioses de Riudoms, i demà al matí venen a buscar els nous gegants de Colldejou. Els han construït a escala dels originals, una mica més petits, amb l'objectiu de fer-los més portables que els actuals. Mentre ens els mirem, l'Aleix gaudeix pensant en veu alta en el moment que els portadors els veuran.
2: Allà on, bueno, ja han fet nous, literalment, cossos nous, caps nous, mans noves, tot. I uns cavallets molt més còmodes. La idea és que sigui per tothom, perquè al final representa un poble, o sigui, el que volem és que els puguin portar tothom. I ara, doncs, bueno, estem contents. És aquell moment, no, de dir que acabes aquells últims detalls, doncs estàs nerviós, a veure quina reacció tindran.
1: Aquests, com el manteniment del drac Bufarot i la Bíblia d'Igualada o el Roquet d'Avinyó, obra seva, són alguns dels encàrrecs en què l'Aleix i la Sara, que es coneixen des de P3 i sempre han anat junts, fins al punt d'estudiar per camins semblants i complementaris, fan per a qui els ho demani. Verges, imatges religioses vàries, gegants, capgrossos, dracs, elements festius de tota mena... Per a tot plegat, ells i un petit però complet equip de col·laboradors. Cadascú ocupat amb les responsabilitats atribuïdes segons la seva virtut. Fusters, llauners orfebres, un forjador, un serraller mecànic, una florista, una perruquera, un parell de modistes... En total, unes 8 persones. Ells són dels pocs professionals dedicats a aquesta tasca, a satisfer una demanda que existeix tot volcant-hi l'artesania de diferents oficis, la de la cura i el manteniment del llegat patrimonial que ve de generacions enrere. A l'entrada, en una paret estreta, hi ha escrita la frase «Ars longa, vita brevis», tan recurrent que passa de llarg. Però pren tot el sentit en aquest hospital de la cultura. Per això els diuen metges de la cultura. L'art perdura, però és durant la seva vida breu, la de l'Aleix i la Sara, que contribueixen a mantenir-lo. L'Aleix vivia ben a prop del magatzem on es guardaven els gegants de Reus. Tot i la por de la infància, amb els anys, va anar-hi sentint una relació més propera i de responsabilitat. Quan es va adonar que s'havien de cuidar, vestir, estimar-se'ls, com va veure que hi havia alguna cosa més enllà. Mai, però, havia pensat que s'hi dedicaria.
2: La meva mentalitat era, vull dir, bueno, era fer escultura. Fer escultura, doncs, per encàrrec, o en aquest cas també, doncs, fer restauració professional, que és el que volíem fer, i per això el 2013 vam començar, doncs, amb la idea aquesta de començar un taller, no? La veritat és que va ser una bogeria, perquè al cap d'un any o dos anys hi va haver una crisi, i després ja posteriorment, ja ho sabeu, al cap de 3 anys o 4 ja hi va haver lo de la Covid, per tant, bueno, ens vam tirar a la piscina perquè creiem que era bo, doncs, treballar i preservar, doncs, aquests oficis artesans. Vull dir, la nostra idea era treballar, com a, ja us ho deia, com a imatges d'escultura, doncs, religiosa, que és amb el primer que vam començar, amb tot el tema d'escultura religiosa, retaula, doncs, tot el tema de restauració professional d'aquest patrimoni, i després la vida ens va portar els gegants. Un li deia a l'altre, escolta, m'arregleu-me això, em podeu mirar allò, i bueno, hem acabat aquí. No sé on acabarem el dia de demà, de moment estem aquí. Llavors, com sí que és cert que teníem tota aquesta base també, doncs, d'estudis, doncs vam començar a investigar, a preguntar, a treballar doncs, més tot el que havíem estudiat i ho vam aplicar doncs, als gegants. En aquest cas, sent els primers restauradors professionals que ens dedicàvem doncs, en aquest tipus d'intervenció d'elements festius, perquè fins naltros ho havien anat fent artesans, ho havien anat fent gent doncs, que vull dir que no eren professionals, que tenien estudis, doncs, potser d'haver fet un curs, d'haver fet unes hores, d'haver fet uns tallers, o inclús d'haver-se tret la carrera d'escultura, però no eren restauradors. O sigui, naltros hem tractat els gegants i els elements festius bestiari com a veritables obres d'art, com a peces de restauració. No com a peces de museu, perquè entenem que són obres vives que surten al carrer, però clar, això és la diferència entre nosaltres i vull dir, i moltes altres tipus d'empreses o d'artesans.
1: Ningú donava dos duros per l'aposta de l'Aleix, ni tan sols ells mateixos. Va passar 2 anys en un taller improvisat a casa dels pares, on va fer els primers encàrrecs fins que va obrir el local i va fer un pas endavant en el projecte, que ha continuat creixent a base de molt de treball i coneixences. Treballen amb una seguretat excepcional, amb obres de tot tipus, sovint d'alt valor patrimonial per a institucions de tota mena. El taller Avall és pioner a nivell català en l'especialització en la matèria de la restauració professional de gegants i elements festius. També en creen de noves, de figures. Aquesta feina els ha valgut el 2024 el Premi Restaura que atorga la Generalitat.
2: Vam començar doncs, amb una sabata i una espardenya, com tothom. Teníem els estudis, però al final, amb la nostra feina, el que aprens és amb el dia a dia. I ens vam especialitzar això en elements festius. Seguim fent coses de patrimoni, però sobretot el que fem és això, estudi i restauració d'elements festius antics, com per exemple els gegants de l'Arbós, els gegants també que hem restaurat de Montbrió, del barri de Vall o del carrer de Vall, i altres peces antigues com els gegants del barri de la Font Vella, doncs tot tema de gegants centenaris, és el que anem anant fent. Vam començar fent-ne 10 i ara devem anar cap als 300 i pico, vull dir, és una locura. Fem coses grans, coses petites, vull dir, de tot. I ara, doncs, bueno, ara mateix estem fent això. Anem amb overbooking, vull dir, hem estat amb tot lo de Setmana Santa, que hem restaurat, doncs, passos de Setmana Santa, hem intervingut obres d'urgència, hem hagut de col·laborar amb entitats també de cultura, en aquest cas, que surten a les processons, doncs, per a ultimar detalls, per preparar-ho tot. I ara el que estem fent és, doncs, bueno, tornar, ara només passi Setmana Santa, nosaltres reprenem ja tot el tema dels gegants, que ho teníem tot parat per fer tot el de Setmana Santa, que ja es presentarà tot el juny, juliol i agost. Després també tenim projectes per setembre, octubre, novembre, i llavors al desembre ja ultimem els últims detalls i tornem a enganxar. O sigui, no és allò de dir ja un mes que anem més tranquils, aquí no es va mai tranquil. I nosaltres, clar, no treballem només per aquí al Camp de Tarragona, sinó que treballem per tot Catalunya i per fora de l'Estat. Penseu que els gegants també, les peces, nosaltres també tenim obra que hem fet, que es belluga, llavors vull dir, un li diu a l'altre, qui us ha fet això? Qui us ha arreglat aquesta peça? Doncs mira, ha sigut aquest taller i ens tracten molt bé i ens han fet això i estem molt contents. I un li diu a l'altre i bueno...
3: Al final, boca orella, no?
2: Sí, nosaltres no invertim en publicitat perquè realment no... Ara estem posant feina pel 2027. Per tant, realment és com... Anem a 2 anys vist, tant amb ajuntaments, administració i també doncs, amb colles i particulars, que és amb qui també treballem. I ja moltes vegades també col·laborem doncs, amb gent particular, doncs, en el cas que se'ls hagi trencat alguna peça, els haguem d'ajudar o el que sigui. Bueno, la nostra vida és així.
1: I corre, com sempre afegeix l'Aleix. Cada cas té les seves particularitats, però al taller sempre treballen amb una metodologia de treball clara, honesta i rigorosa. Tot, sigui una restauració o una obra nova, parteix de l'estudi, al servei del que faci falta.
2: Estudiem les obres, les cataloguem, veiem en quin estat està. Si calgués fer una còpia, la faríem, no sempre és necessari. I vull dir, i també fem obra nova, com és el cas que s'estan veient ara mateix, que estem fent aquestes obres noves, que portem ja un mes fent tot això. Normalment se tarda, però bueno, també som gent a l'equip. Al final ens coordinem tots, vull dir, heu de pensar que això és una feina interdisciplinar que hi treballen molts professionals. El bo, doncs, que al final te fas la teva gent i vull dir, llavors és com que tothom ja sap allò que necessites, que més convé, com ha d'anar perquè un projecte doncs, sigui un èxit o surti bé.
1: Ara que s'acaba de mirar el gegant carboner de Colldejou i li ha fet una última envernissada, seguem al seu despatx perquè ens ho expliqui tot plegat. El seu ofici què fan, per què ho fan i la passió que hi posen. Abans, però, ha de trucar la modista, l'Encarna. S'han deixat per cosir una butxaca al pit de l'armilla del gegant. Al taller, sovint els han anomenat com els metges de la cultura. No és una comparació trivial. Amb els seus matisos, la feina que fan és atendre cada element com un pacient i el procés comença per entendre'l.
2: Si nosaltres no féssim bé la nostra feina, els gegants se trencarien, però qui prendria mal no és el gegant, seria la persona. O sigui, al final, nosaltres sempre ens equiparen potser més amb això, els metges com de la cultura, no? Perquè és com un metge te pot preguntar, què et fa mal? Però nosaltres podem estar davant d'una Mare de Déu o d'un gegant o d'un element festiu o d'un retaule i li diem, què et fa mal? I no hi haurà resposta. Tant de bo, eh? Seria fantàstic, però no hi haurà resposta. Llavors, clar, tu has de pensar què li passa, com ho puc arreglar i com li han provocat i com ho puc arreglar perquè no ho tornin a desarreglar. O sigui, és com un cicle. Fem una presa de mostres, fem uns anàlisis, si hem de fer radiografies, fem radiografies. O sigui, tractem les obres com a veritables pacients. Per què? Perquè al final el que volem són els màxims resultats i estar al costat de la gent, està clar. Quan estudiàvem la carrera ho odiàvem. I nosaltres pensàvem a la carrera, dic, per què cony ens fan estudiar això? Dic, és que no ho entenem, dic, per què hem d'estudiar això? Quan acabes la carrera i comences a treballar amb les peces, penses, ostres, tant de bo pogués tornar enrere per preguntar més coses, perquè és més important la biologia i la química que tot el procés de restauració. Perquè a través de la química i de la biologia entens què ha passat a la peça. Imagina si és important. I a través de la biologia i la química, però més la química que la biologia, és amb tot el que fem les neteges. O sigui, per netejar vernissos envellits, brutícia, elements que no... que vull dir, en aquest cas, no estan... doncs tots aquests tipus d'elements afegits sobre les obres, repintats, doncs per eliminar-ho necessitem la química. I depèn del que barregéssim químicament, podríem provocar un problema. Per tant, és superimportant. La biologia per què és important? Perquè hi ha uns animalets, que són els corcs, hi ha fongs, i tot això és necessari treure-ho. Però depèn de com ho eliminis, pots fer malbé l'obra. Però la base científica, clar, s'ha d'estudiar. És allò que diem, la nostra carrera és professional, és una carrera, que és xulo perquè hi pot haver aquest relleu generacional, doncs amb el del tema més gremial, però sí que és cert que la base científica ha de ser. I és molt, molt, molt, molt, molt important. I un no se'n dona compte fins que acaba els estudis de la importància que té. Després, hi ha altres coses doncs, que aprens. També al llarg d'anar treballant amb les obres, doncs vas aprenent. Nosaltres, per exemple, aquí al taller, sempre ho diem, tenim una llibreta, que és la llibreta de les cagades. I allà és on s'apunta absolutament tot allò que no ha sortit com realment deia el manual.
1: La feina tant de restaurar com de crear els béns culturals, la imatgeria i els elements festius fa que passin uns dies, setmanes o mesos al taller avall. Un taller amb dues vessants, la científica i tècnica i l'artística. És una conjura basada en el respecte per l'originalitat de l'obra i un estudi profund i accessible de cadascuna.
2: Un dels criteris que tenen els restauradors, que el nostre criteri deontològic, el qual estem obligats a complir escrupolosament, és el criteri de l'originalitat, que cada peça és original i única, i sobretot la reversibilitat de tot allò que nosaltres fem. O sigui que la nostra intervenció que fem, a part de que queda documentat, perquè documentem tot el procés de la intervenció de les obres, és que sigui reversible. Vol dir que mitjançant agents, per exemple, si es fa una reintegració amb aquarela, doncs nosaltres amb un informe, que farem un informe final i redactarem aquest informe com a tècnics, el que posarem és que mitjançant elements i agents aquosos podrem enretirar tota aquesta reintegració amb aquarela, retornant i quedant l'obra originalment com estava.
1: Conjurant base científica i la tradició heretada, diu l'Aleix que semblen bipolars, encara que només s'està menystenint.
2: Vull dir, perquè aquí al taller, per exemple, tenim aquest dualisme, no? Allò que dèiem, doncs, que tenim per una vessant la part més artística i l'altra vessant, que seria la part més científica de restauració. Per això també el taller el tenim disposat d'aquesta forma, el tenim partit, no? O bipartit. Per una part hi ha la part artística de creació, creem l'escultura, una feina més bruta, una feina, doncs, més... és diferent. La feina més explosiva, la feina de restauració és una feina més mimètica, una feina més estàtica, una feina més delicada, una feina més curosa. Per què? Perquè les peces es comencen en una sala, s'acaben en una altra. Vull dir, és que és el que et dic, és l'antic amb lo nou, lo artístic amb lo científic. Intentem, doncs, lligar aquestes dues disciplines, que en altres llocs on hem anat, a vegades fora de Catalunya, ens han dit com que estem bojos, que és impossible. I això s'ho hem trobat. Hem anat a llocs a fer conferències a vegades o inclús a fer jornades en el qual els escultors i els restauradors no es dirigien ni la paraula perquè uns deien que eren menys que els altres. Com de dir, i nosaltres els vam dir això, aneu molt equivocats. Dic, nosaltres tenim les dues disciplines i ningú és menys que ningú. I per tant, poden conviure perfectament un escultor amb un restaurador. Perquè antigament no existia el paper del restaurador, que això és més actual. Vull dir, antigament, si estem parlant del 1600 o 1400, era el mateix escultor que feia les tasques de restauració. O l'artesà, que és aquí on ve. Per tant, estem tornant a l'antic, però aplicant les disciplines, evidentment, lícites, ètiques, morals també, modernes.
1: L'Aleix va tenir la sort d'aprendre d'un mestre com Josep Anglès Amigó, hereu d'una nissaga de banistes, la de Venanci Bonet i Emili Argilaga, que entre ells s'han transmès els coneixements i les tècniques des de fa 200 anys.
2: Com a cos també a tenir en compte, doncs clar, nosaltres també vam tenir la sort, a part de tenir professors, doncs, de fora, també vaig tenir un mestre, doncs, tallista, que ens va ensenyar la tècnica del daurat, una tècnica del daurat que té més de 100 anys, més de quasi 200, però bueno... I l'últim que ens va fer jurar el dia que es va morir va ser que no els ensenyéssim a ningú fins que no tinguéssim un deixeble. Diu, en el moment que tingueu un aprenent o un deixeble, diu, li haureu d'ensenyar.
3: Així que també no ho
2: heu de dir. Ho tenim prohibit perquè li vam jurar al mestre abans de morir. Això és com allò que conservem, no?, d'aquesta essència de, del gremi antic, no?, de dir, doncs, realment... ho haguéssim pogut ensenyar, ho haguéssim pogut difondre, haguéssim avui en dia amb les xarxes socials haguéssim pogut ser uns youtubers meravellosos, com n'hi ha tants, no?, que surten explicant-te com s'ha de fer un pastís o el que sigui, doncs nosaltres ho haguéssim pogut fer. Però li vam jurar al mestre, el dia abans de que es morís, que no ho expliqui, ens ho va fer jurar. Diu, ara, el dia que tingueu un aprenent, un deixeble, diu, vull que li ensenyeu perquè això no s'ha de perdre.
1: La promesa no estarà completa fins que algú hereti les tècniques i els coneixements d'aquestes tres generacions de mans de l'Aleix. Ell ha trobat l'escletxa per on fer gran el seu món i la seva feina, i per així posar en pràctica i al servei de la cultura popular diversos oficis. I diu, això continuarà sent necessari. És per aquest motiu que pensa que s'hauria de fomentar la formació que amb el temps garanteixi la continuïtat.
2: Vull dir, podríem continuar. Doncs busquem de formar gent perquè es pugui quedar aquí, però formem-los amb oficis que també s'estan perdent. Però clar, després hi ha una controvèrsia amb això que estic dient. Si no hi ha demanda, no hi ha oferta. Llavors, clar, la gent anirà a comprar un càntir per posar l'aigua, no perquè tenim nevera. La gent anirà a comprar peces ceràmiques, clar, llavors és que l'artesania l'hem d'adaptar en aquest segle XXI. Però no podem perdre les nostres arrels. Avui en dia, quin sentit té que hi hagin tallistes o ebenistes? Qui els hi donarà feina a aquesta pobra gent? Nosaltres molt més còmode. Entro en una aplicació d'internet, se m'ha aixafat una cosa, me'n compro una altra i ja està. No em molesto portar-ho amb un sabater, per exemple, que m'arregli un cinturó si me'n puc comprar tres. Llavors, això és el que realment està fent mal també a l'artesania, no? Si no hi ha, deia, demanda, doncs no hi ha oferta. I una cosa porta a l'altra. Llavors, si no hi ha demanda i no hi ha oferta, per què hi ha d'haver l'ofici? Per exemple, el tèxtil importantíssim a nivell de Catalunya, però arran de les importacions d'altres països, que no mencionarem, doncs se'n van a fer punyetes. I actualment no es fabrica tèxtil gairebé, o sigui, encara hi ha algun lloc de Catalunya que se'n fa, però molt, molt poc. I això és molt trist, perquè llavors has de vestir un gegant i tots els gegants han de tenir la mateixa roba. O sigui, no és que tinc la mateixa, però s'assemblen molt. Per què? Perquè no hi ha... No. I torno a dir, ens agrada això, treballar amb el comerç de proximitat. És més car? Sí, però és allò que dèiem, però és el comerç de proximitat. Són les botigues de sempre. Per què han de plegar les botigues de sempre? És molt important, això. I no ho diem per naltros. La nostra feina, ja et dic, pot evolucionar, pot canviar. Vull dir, sempre serà necessari mantenir el patrimoni, mantenir les figures. O sigui, ho haurem de cuidar. Falta molta gent, s'ha d'ajudar la gent en aquest sentit i creiem que seria bo doncs, que es pogués treballar. Que això sempre ho hem dit. Ho vam dir inclús quan ens van donar el Premi Nacional, vam dir que l'administració treballi, sisplau, allò dels gremis. Però després, què farà aquesta gent?

0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Ràdio Tordera.

0: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
1: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Destitueixen la secretària general d'Educació i obren 3 expedients disciplinaris pels errors comesos en les proves PISA. Ho ha fet públic avui la consellera Esther Riubó la presentació del nou curs escolar.
4: La responsabilitat està en el departament i així ho assumim, perquè el sistema no ha funcionat com hagués hagut de fer-ho. I per això els informo avui d'una decisió important. He decidit fer un relleu al capdavant de la Secretaria General del Departament perquè considerem que el Departament d'Educació i Formació Professional necessita una nova etapa i per aquest motiu emprendré canvis que serveixin per enfortir direccions generals que estan tensionades, que són capdals pel bon funcionament del sistema educatiu.
3: I Pedro Sánchez es culpa el Marroc de la allau migratòria de finals de juliol a Ceuta. El president del govern ha apuntat en una entrevista a la cadena SER a una cadena de rumors i desinformació amplificats per xarxes vinculades a Rússia, Israel i l'ultradreta internacional. A més, ha explicat que no hi ha cap informació per part del servei d'intel·ligència que apunti a una participació del Marroc a l'entrada massiva, recordem, del 30 i el 31 de juliol.
5: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
3: A hores d'ara, el govern espanyol continua investigant què va provocar aquella arribada massiva de migrants, però ja sap que es va tergiversar una sentència del Suprem i es va estendre el missatge fals que les persones que entressin a Ceuta nedant no podien ser retornades a la frontera. L'Euríbor tancarà l'agost al voltant del 3%, la xifra més alta en els últims 2 anys, tot i l'ascens de l'indicador de referència de les hipoteques variables. El sector descarta que un repunt refredi la concessió de préstecs. I la banda sonora del Piro Musical de la Mercè d'enguany la signarà Josep Montero. El cantant d'Oques Grasses enguany la festa es trasllada a un nou escenari, la platja de la Nova Icària, serà diumenge 27 de setembre. I el Barça tanca la tercera jornada de la Lliga aquesta nit al Camp Nou contra el Rayo Vallecano. L'equip blaugrana busca la tercera victòria consecutiva per continuar en el liderat. Abans del partit passarà revisió mèdica el nou fitxatge, el davanter brasiler Gabriel Jesús, que arriba de l'Arsenal per uns 10 milions d'euros. És tot el moment, d'aquí una hora més notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Escolta. Estàs escoltant Bones Vibres amb Maritrini Hernández.
6: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Amb tu, Maritrini Hernández, i Bones Vibres.

Les 9 i 4 minuts del vespre d'aquest divendres, dia 28 d'agost del 2026. Benvingut, benvinguda a les zones del 107.1 de la freqüència modulada. Espero que estiguis molt, molt bé, o com a mínim intentar-ho, eh? Sempre s'ha de dir, estem molt bé. Des de Ràdio Tordera, des d'aquesta emissora de ràdio local de Catalunya, on sempre és protagonista la bona vibra, iniciem precisament aquest espai anomenat Bones Vibres. Un espai fet per tu, per mi, per tots nosaltres, perquè d'això es tracta, de gent de bona vibra, gent vitamina. Iniciem ja un nou cap de setmana, un cap de setmana molt especial. I tu diràs per què. Primer de tot, i penso que parlo en nom de molta gent, perquè han baixat les temperatures, ha baixat l'aixafogor. I això s'ha d'agrair, perquè és qualitat humana, qualitat del servei, qualitat espiritual també. Després, perquè aquest divendres és el darrer divendres i, per tant, el darrer cap de setmana del vuitè mes de l'any, el darrer divendres del mes d'agost. Un mes d'agost que ha passat volant, amb molta festa major, amb moltes xerinoles i amb molt de sol i amb molta xafogor. Un mes d'agost que normalment se l'identifica com el mes de les vacances per excel·lència. Un cap de setmana que l'hem de gaudir al màxim i d'alguna manera ja fer el traspàs mental cap a un mes d'activitat més normal, perquè entrarem ja d'aquí no res, d'aquí uns dies, al mes de setembre. Per tant, és un cap de setmana especial, darrer cap de setmana del mes d'agost. També un cap de setmana ple de diverses festes majors arreu de Catalunya.

Aquest 28 d'agost és el 240è dia de l'any, segons el calendari gregorià. Un programa que comença sempre amb una cançó molt potent, molt animada, per iniciar aquest espai de bones vibres. Avui ho farem amb l'animació del cor. Del cor. De la música, perquè sense la música, sense els músics, sense els compositors, no podríem fer aquest espai. Sense la música, sense els cantants, sense els compositors, la nostra vida no seria igual. Ella ho va fer possible. Una de les seves darreres paraules és dir-nos que ens estimarà sempre, i nosaltres a ella.

Quina veu més bonica, quina cançó més bonica, quin ritme més bonic, quina tendresa. Ella. Ella la va escriure, la va cantar. Després es va popularitzar moltíssim gràcies a la fantàstica veu de Whitney Houston i a la pel·lícula El guardaespatlles. Dolly Parton, amb aquesta cançó, d'alguna manera, volia demostrar al món la seva essència. De fet, sempre, a les seves entrevistes, de quan era més joveneta, i fins i tot a la darrera, on ella va voler parlar, per dedicar unes paraules d'acomiadament, va dir que sempre estimarà les persones que ella estima. Sempre. L'últim missatge que va deixar a propòsit, perquè sabia que marxava. Agraïa moltíssim a tota la gent que la va envoltar, a tot el món. Agraïa moltíssim totes les persones, a totes les persones del món que van fer possible, d'una manera o una altra, el transcurs de la seva vida. Dolly Parton, una de les figures més estimades i respectades del món de la música i la filantropia. Considerada la reina del country, cantava cançons de la vida quotidiana. I aquesta la va cantar mentre treballava de 9 a 5. I el ritme de la cançó, no el va fer en un principi amb una guitarra. Ho va fer amb les seves ungles. 9 to 5, el nostre petit homenatge a Dolly Parton.

Quin ritme més xulo, eh? 9 to 5, o traduït al nostre idioma, de 9 a 5. Una cançó que ella va composar mentre estava treballant, perquè deia, fixa-t'hi tu que per guanyar-me la vida he de treballar de 9 a 5. I d'aquesta idea, en un moment de la seva vida quotidiana treballant, va sortir aquesta cançó.

Tres són les cançons que posarem. De fet, ja hem posat dues per homenatjar aquesta gran figura del món de la música i també del món social, Dolly Parton. La primera cançó ha estat la cançó, diguem, èpica d'ella, una cançó que ha significat molt. I will always love you, és a dir, t'estimaré sempre. La segona, que també la representa molt i que de fet ens representa a tots, treballar per guanyar-nos la vida, 9 to 5. I la darrera cançó anirà dedicada a la seva terra, a Tennessee. Cercant una miqueta d'informació de Dolly Parton, que per cert no cal cercar molt per saber que era una dona molt, molt estimada. Ens pogué desagradar més o menys la seva música, de fet a mi m'encanta, per mi era una de les reines del country, i a més també actriu, també la reconeixem per haver estat en sèries de televisió i en espais de televisió. Una dona molt, molt carinyosa i molt, molt carismàtica, sempre amb la seva figura impecable. Ella es volia veure molt, molt guapa. I les seves perruques, unes perruques roses espectaculars, fantàstiques. Doncs bé, cercant una miqueta d'informació, em faltarien hores, em faltarien dies per dir tot el que ha fet a la seva vida, però resumint molt, molt, molt, molt, un dels aspectes més positius de la seva vida és precisament la seva trajectòria a la vida, tant social com professionalment parlant.

Molt respectada en el món de la filantropia, doncs, per exemple, va fundar el Dollywood Foundation, que és una llibreria enorme, un programa de llibres perquè tots els nens, totes les nenes puguin llegir, tinguin llibres per llegir, per estudiar, per aprendre. Ella va donar més de 200 milions de llibres gratuïts a nens de tot el món per fomentar la lectura infantil. Com a dona personal, a nivell social increïble, doncs, cercant, com et deia, una miqueta d'informació, doncs hem de saber que ella va ser una de les protagonistes en finançar la vacuna de la Covid-19. Va finançar aquesta vacuna, segons les fonts oficials, amb més d'un milió de dòlars. Això és el que se sap. En el món de la cultura, una icona, una icona. Icona cultural inclusiva. És reconeguda mundialment per la seva capacitat d'unir persones de tot el món, d'unir persones de diferents ideologies, edats i orígens gràcies a la seva empatia i carisma. I aquesta cançó em va molt bé també per dir, aquesta cançó que ve a dir que s'ha de treballar de 9 a 5 o segons cadascú el seu horari per guanyar-se la vida. Doncs aquesta cançó parla del treball i dels treballadors. I Dolly Parton era una gran defensora dels drets dels treballadors. Va crear milers de llocs de treball a la seva regió natal, a Tennessee, a través del seu parc temàtic Dollywood, impulsat per l'economia local. I ara sí, en parlem també com a compositora musical. Més de 3.000 cançons, va escriure més de 3.000 cançons. Amb èxits i increïbles i amb diversos premis.

Seria un 19 de gener de l'any 1946 a Tennessee, als Estats Units, quan va néixer Dolly Parton. Seria un 25 d'agost, fa 3 dies. 25 d'agost, al centre de càncer de Walden Beach, Ingram, als Estats Units, quan ens va dir adeu. Nosaltres li agraïm tot el que ha donat Dolly Parton, i no és un adeu, Dolly, perquè la teva música, la teva essència, està sempre i estarà sempre amb nosaltres. Fins i tot aquella cançoneta que tens amb una caixa, amb una caixa que, segons diuen, hi ha ordres de no obrir-la fins aquí quasi bé uns 19 anys. Tenim moltes cançons d'ella, tenim moltes entrevistes d'ella, tenim també pel·lícules i sèries de televisió on ella surt. I Dolly Parton ja és, des de fa uns dies, una estrelleta en el filmament. La darrera cançó homenatge a la seva terra. Ella va dedicar una cançó a la seva terra. Una cançó a Tennessee Mountain, a les muntanyes, a casa seva. Ella diu que Tennessee és casa seva. El tema, My Tennessee Mountain Home. Gràcies, penso que ho dic en nom de tots, per deixar-nos tant d'amor, tanta simpatia i tanta bona vibra.

0: dia, però em cansa molt la teva hipocresia. Quan més difícil, quan més es torça, disparo el míssil amb més força.
1: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
2: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
1: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
3: 2:15 del vespre. Més cançons, més música dins el Bones Vibres. Ens endinsem ja a la nit de divendres. Ens endinsem a bandes de fa moltes dècades que ara tornen a renéixer.

Cómo hablar, el títol de la cançó que escoltem en aquests moments del duet musical Amaral. Un duet que es va crear l'any 1992. D'unidó, les dècades que han passat. Des de l'any 1992 fins ara han tingut moltes èpoques musicalment parlant i entre aquestes èpoques molts èxits i molts premis en el món de la música. Eva Amaral i Juan Aguirre tornen novament de gira. En aquest 2026 estan de ple a la gira anomenada Dolce Vita Tour. I per finalitzar la gira, el tour que estan fent en aquest 2026, ho volen fer d'una manera genial, d'una manera fantàstica, per concloure, diguem, a aquests concerts del 2026. Apunta a l'agenda, eh? Dos concerts fantàstics al mes de desembre. El dia 18 de desembre a la Ciutat Comtal, al Palau Sant Jordi, a Amaral, 18 de desembre. Aquest festival que oferirà en Amaral el 18 de desembre al Palau Sant Jordi es troba dins el Festival Guitar Barcelona. I 10 dies després, a Madrid, justament al Movistar Arena, el dia 28 de desembre. I un altre duet que han tornat. I estan de gira. Cada dos per tres estan de gira, i que sí, cada nit. Són amistats, molt maques, molt boniques. Han tornat a ser amics. Han tornat també a ser professionals i a cantar junts. Et parlo d'aquí. Amistades peligrosas. Alberto Comesaña i Cristina del Valle. I aquesta cançó va molt bé, doncs, fins i tot per la seva vida, eh? Una profecia autocomplida. Oh! Estic per tu.

Ai, ai, ai, quin títol, eh? Estoy por ti. Estic per tu. Cançons com aquesta, o Me quedé solo, Me haces tanto bien, i d'altres grans èxits d'Amistades peligrosas. Aquest duet espanyol format l'any 1989, es diu aviat, eh? En tres anyets faran 40 anys. Alberto Comesaña i Cristina del Valle van començar com a coneguts, ràpidament com a parella, i de seguir ja com a parella musicalment parlant. Durant molts, molts anys van estar junts en el món de la música i també junts com a parella en el món personal. Aquesta és una història que ja explicàvem en més d'una ocasió. Es van separar personalment com a parella i al cap de poc també es van separar en el món de la música. Alberto Comesaña va intentar, doncs, d'alguna manera, tornar a l'essència d'Amistades peligroses amb altres fèmines i li va costar. I finalment, com la vida és molt sàvia, el cercle es torna a tancar i es torna a unir amb ells dos. Cristina Comesaña va tornar novament amb Alberto Comesaña de forma professional, tornant a aquest duet, a aquests dos grans creadors d'Amistades peligroses. Cristina del Valle és molt, molt activa a les xarxes socials. Si segueixes les xarxes socials, doncs podràs veure els moments previs als concerts, els moments de després del concert, anècdotes dels músics i també dels tècnics. Cristina, doncs acostuma a gravar-ho, a parlar una miqueta i a ensenyar la vida quotidiana d'ells com a persones que no estan encara a dalt l'escenari o quan acaben els seus concerts. Et recomano que la segueixis, eh? Perquè són molt macos tots ells. Doncs ara mateix Alberto Comesaña i Cristina del Valle estan a dalt d'un escenari. Estan de concert avui dia 28 d'agost, Bilbao. Protagonista. I Bilbao, gran afortunats, eh? Aquestes persones que estan a Bilbao. Dos tenen el concert a la pèrgola Doña Casilda. Cançons d'abans i cançons de sempre amb els seus autors. Alberto Comesaña, Cristina del Valle, Amistades peligrosas. A veure, et diré més concerts que ja estan a l'agenda d'aquest gran duet per si t'hi vols acostar. Ràpidament m'he endinsat a la seva pàgina oficial i he pogut veure els concerts que tenen d'aquí a uns dies. Apunta. Doncs bé, com et deia, en aquests moments estan fent un concert a Bilbao, a la pèrgola Doña Casilda. El proper dia 4 de setembre a Valladolid. El 5 de setembre a Pontevedra, el 7 de setembre a Ciudad Real, el 19 de setembre a Astúries i així fins a final d'any. De moment et dic els concerts més propers. Estan de carretera, contínuament, ja t'ho he dit. I més coses boniques del món de la música, més coses boniques. S'estan celebrant ara mateix els 5 anys d'aquesta versió. Uau, em venen records, l'època de la Covid. De fet, quan va sonar aquesta cançó, doncs estàvem preparant aquí a la ràdio moltes coses xules, nous cursos de ràdio, d'aquests nous cursos de ràdio enmig de la Covid han sortit nous locutors i locutors molt antics que van tornar, d'entre aquests, servidora. Ai, aquesta cançó, quants records. No sé si estàs d'acord amb la cançó. La cançó diu que un desitja tenir un cor totalment fred quan ha patit molt amb l'amor. I a la vegada la pròpia cançó respon: algun dia te'n riuràs.
Una cançó que ja té algunes dècades, protagonitzada, editada i composada per Elton John. I precisament enmig de la Covid van decidir que per què no feien una versió ell amb Dua Lipa. La proposta, que es va fer a través d'Instagram, va tenir efecte. I el que era una conversa entre dues persones a través d'una xarxa social, una conversa pública, es va convertir en una conversa privada, amb una proposta, amb un projecte i amb un resultat. Elton John al costat de Dua Lipa i el tema Cold Heart, un cor fred. 5 anys. 5 anys aquest tema i d'aquesta versió precisament. Bona nit, bones vibres.

más de agradable. Soy muy auténtica. Mira qué cuerpo.

0: entrades a la venda. Sempre tenen un raconet per unes darreres entrades per poder comprar-les. Però bé, anava buscant el darrer disc d'Aitana, que una de les cançons protagonistes i on es va donar a conèixer el nou treball musical és precisament una de les cançons que han tingut molt d'èxit. I estava buscant unes altres. Estava buscant aquella cançó que diu que no és fàcil sortir amb una superestrella.
1: Mira qué cuerpo.
0: Que ara no m'ha sortit la cançó Superestrella, és que m'he quedat bocabadada amb aquesta cançó. Ara t'explico el perquè. Doncs bé, he obert tot el disc anomenat Quarto Azul, que és el nom del disc, el darrer disc, el darrer treball musical d'Aitana d'aquest 2026. I anava dient, bé, vaig a posar una altra cançó que no sigui la Superestrella, que és una cançó molt xula, però està molt posada, i vaig a cercar. Jo he vist Fangoria, dic, apa, que Fangoria i Aitana han fet una cançó. Clar, jo sóc molt amant de les lletres i de la forma de ser i de moltes coses d'Alaska. Tant estigui en Fangoria com en Dinarama o Los Pegamoides. Sí, bé, és que Alaska forma part de tot aquest nucli de grups, no? Que de fet són els mateixos amb menys compositors o menys actors. I res, dic, ala, vaig a descobrir la cançó al costat dels oients. Anava escoltant la lletra i dic, m'identifico. No me l'esperava, una cançó molt potent, Déu meu, però per què no m'ha assabentat abans? M'ha encantat la cançó. Tinc la mania d'anar analitzant les cançons. No sé per què, estic fent mil coses i estic escoltant la cançó i les analitzo. I quan he escoltat aquest tema, dic, what? Ella s'ha cansat de sentir que pertany a tothom, quan és només. Ella no vol ser la noia perfecta. Ella s'ha cansat i no en té la culpa.
1: Me llaman la grado. Que toda mi vida solo he pretendido hacerle la vida agradable a los demás. Además de agradable, soy muy auténtica. Mire qué cuerpo. Todo hecho a medida.
0: Fan, molt fan d'aquesta cançó des d'aquest moment, eh? Jo penso que des d'aquella cançó de qui li importa lo que jo haga i d'altres que van per aquesta línia, aquesta, mira, tu, als meus 51 anys, ja forma part de la meva llista. I cantada amb la tonalitat i la manera de ser de Fangoria, d'Alaska, Déu meu, quina obra d'art.

La posaré en bucle, no sé tu, però jo la penso posar en bucle contínuament. Ara qui no, clar, qui no. Tot i que no tindria cap problema, eh? Però també he de ser empàtica amb altres gustos musicals i amb altres persones, i que no tot ha de ser del gust d'una mateixa. Però com sempre et dic coses personals perquè m'agrada molt el Caliu. Et dic que des que l'he escoltat fa res, m'he enamorat d'aquesta cançó. M'identifica al 100%. No sé a tu si tu has passat per èpoques de vida que has enviat tota la punyetera merda i després els altres t'han vist diferent. Doncs aquí estic. Jo sóc un exemple d'això, eh? I crec que és una cançó que es pot identificar amb moltes, moltes, moltes persones. Aitana presentant el seu darrer disc, Cuarto Azul, a Barcelona. Ostres, si jo arribo a saber que està la Fangoria, me'n vaig a comprar l'entrada. Penso que encara ho faré. Dedueixo que Fangoria, l'Aska, que s'apunta a tot, estarà convidada en algun concert. Però ves a esbrinar quin dia anirà. Anem a dir les dates d'Aitana a Barcelona, que són molts de dies. Apunta-ho per si encara t'interessa anar-hi. Tot i que la seva pàgina web posa un títol que diu esgotat, però intenta-ho perquè sempre a última hora, des de la pàgina oficial, no facis compra-venta, eh? Pàgina oficial sempre.

0: sempre, hi ha algunes entradetes a última hora. Concerts d'Aitana el dia 4 de setembre a Barcelona al Palau Sant Jordi, el dia 5 de setembre al Palau Sant Jordi, el dia 7 de setembre al Palau Sant Jordi, el dia 8 de setembre al Palau Sant Jordi. És a dir, el dia 4, el dia 5, el dia 7 i el dia 8, 4 dies consecutius de concert a Barcelona, protagonista Aitana. A Madrid, si ens traslladem a Madrid, també d'unidó, el dia 11 de setembre, el dia 12, 14, 15, a Madrid, al Movistar Arena. Estic a la seva pàgina web i, de fet, el que t'estava dient és cert, perquè m'acabo de donar compte que hi ha un llet, hi ha com una mena de... d'apartat que diu apunta't a la llista d'espera per comprar entrades del concert. Ves a la pàgina oficial d'Aitana. Compreu sempre entrades per la via oficial. Bueno, pots fer el que te doni la gana, però si vols que te surti bé la cosa... Sempre, sempre per les pàgines.
1: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'exclusió de Catalunya de l'informe PISA ja té conseqüències. Ha estat la destitució de la número 2 del Departament d'Educació, la secretària general Teresa Sambola. A més, s'ha decidit obrir expedient a 3 persones per l'errada que va portar que s'exclogués de l'avaluació a més alumnes dels permesos. A poc menys d'una setmana de l'inici de curs i amb una vaga convocada per aquell dia, la consellera Esther Niubó ha anunciat que es reunirà aquesta setmana amb els sindicats educatius per tal d'acostar posicions.
4: Les diligències practicades apunten a errors d'interpretació, errors de supervisió i a mancances en la transmissió d'informació rellevant dins de l'organització. I això té conseqüències. Ho dic amb tot el respecte a les garanties dels procediments que ara s'inicien, però també amb tota la claretat que la ciutadania mereix. Hi ha hagut persones que no van estar a l'alçada de la responsabilitat que tenien encarregades.
3: Des de la bancada política, Esquerra Republicana exigeix un consens polític per garantir recursos que assegurin l'estabilitat del sistema educatiu durant la propera dècada. Escoltem Oriol Junqueras, el president dels Republicans.
5: Esperem que el govern no cregui, no cometi l'error de creure que pel fet d'haver fet dimitir algú, haver cessat algú o haver obert un o dos o tres expedients, la qüestió de l'ensenyament està resolta, perquè és evident que no està resolta, que la qüestió de l'ensenyament va més enllà d'uns pressupostos concrets, que exigeix un model d'estabilitat a 8, a 10 o a 12 anys vista.
3: La Universitat de Barcelona investiga l'abast d'un ciberatac que ha patit recentment en alguns dels seus sistemes. La institució espera identificar la magnitud de la incidència i la informació potencialment afectada. Per això està treballant conjuntament amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i el Consorci del Sistema Universitari. Per ara s'han activat els protocols de seguretat corresponents i s'han adoptat mesures de contenció, monitorització i també de reforç. Reoberta l'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona i es recupera el transbordament amb la línia 5. L'estació ha recuperat la normalitat després de gairebé 2 mesos tancada per obres de millora en l'accessibilitat de les andanes, les escales i el vestíbul. El passadís de transbord subterrani ha estat tancat gairebé un any. Des d'ara ja no cal pujar per escales per accedir al passadís perquè s'han substituït per unes rampes. En canvi, a partir d'avui queda sense servei les estacions de Sagrera i Bonpastor de les línies 9 i 10 del metro. La raó són les obres al Macropou de la línia 9-10 Nord, que encara en la segona fase i la seva recta final. Les estacions estaran tancades fins diumenge i es recomana a metro alguna alternativa.

Avui us proposo d'escoltar una música que és gairebé impossible que ens deixi indiferents. Són, o els oferirem, els 6 concerts per a flauta, cordes i continu, opus 10, d'Antonio Vivaldi. Són 6 concerts publicats a Amsterdam cap al 1728 i en ells Vivaldi demostra una vegada més la seva capacitat extraordinària per convertir la música en imatges i sensacions. N'hi ha 2 d'especialment conegudíssims. La Tempesta di Mare, el primer, on la flauta sembla lluitar contra les onades, i El Gardelino, el tercer, on la flauta evoca el cant d'un petit ocell, el pinsà. I tenim també La Notte, el segon, molt més misteriós, amb els seus fantasmes i el son. Però jo diria que el més bonic d'aquests 6 concerts és que Vivaldi aconsegueix una cosa molt difícil: fer música elegant, virtuosa i alhora molt fàcil d'imaginar. La flauta parla, corre, canta, juga amb les cordes i de vegades sembla de vegades que es respiri. Per això, si avui tenim uns minuts, deixeu-vos portar per Vivaldi. No cal saber música per gaudir només, cal escoltar-la i deixar que la imaginació faci la resta. Hi ha una nota curiosa, és molt curiosa, i no sabem per quin motiu devia fer-ho, que el concert La Notte és diferent dels altres 5 concerts perquè té 6 moviments amb episodis titulats Fantasma i Sono, mentre que els altres només en tenen 3. Ho deixarem aquí, doncs. Escoltarem ja tot seguit aquesta famosa gravació d'Antonio Vivaldi dels 6 concerts. L'única cosa a dir és que, curiosament, a la gravació, no sé per quin motiu, comença per el concert número 3, el Cardellino, que és en re, i el Cardellino és aquest que jo els he llegit, doncs, que se sent el cant del pinsà. Escoltem, doncs, el concert número 3, el Cardellino, que consta de 3 moviments.

Bé, fins aquí ha sigut això, el concert, com els he dit, de que no anaven. Aquest era el número 3 i ara escoltarem el número 2, que és La Note.

0: We see you.
1: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

Hola, sóc en Lluís. Avui és dilluns 31 d'agost de 2026. A Tordera tenim una temperatura de 28 graus, amb un dia clar i tranquil. Comencem el Notícies de Tordera, el butlletí accessible amb les informacions més destacades del poble. Ara escoltarem els titulars, després explicarem les notícies en calma i al final farem un repàs perquè quedi tot ben clar. Primera notícia. Alcohòlics Anònims reforça la seva xarxa de suport al Maresme i la Selva. Segona. La manca de recursos marcarà l'inici del curs escolar a Catalunya i també a Tordera. Tercera notícia. El Teatre Claver presenta la programació estable de tardor. I quarta notícia, les famílies ja poden bescanviar el val escolar de 60 euros. Anem a desenvolupar les... A continuació, ampliem tot plegat. Alcohòlics Anònims amplia la seva xarxa de grups de suport al Maresme i la Selva, amb punts de trobada a Blanes, Pineda, Arenys i Mataró. Les reunions són espais segurs, basats en el respecte, l'anonimat i compartir experiències. Us expliquem també que el curs escolar comença amb protestes i vaga del col·lectiu docent. Reclamen més personal per reforçar l'escola. Els docents, els mestres, demanen multiplicar el nombre de psicòlegs, integradors socials i personal de suport. D'altra banda, el Teatre Claver presenta la seva programació estable que inclou teatre, música, titelles i espectacles familiars. La temporada comença el 25 de setembre i ho farà amb un tordarenc, l'Edu Vico. I per últim, les famílies ja poden bescanviar el val escolar de 60 euros pel curs vinent. La novetat és que el val és digital. Arriba per correu electrònic i cal activar-lo abans d'utilitzar.

I abans d'acabar, recordem els titulars de la jornada. Alcohòlics Anònims reforça la seva xarxa de suport. La manca de recursos marcarà l'inici del curs escolar. El Teatre Claver presenta la programació de teatre per aquesta tardor. I les famílies ja poden bescanviar el val escolar, que es situa en 60 euros. Això ha estat el Notícies de Tordera. Gràcies per escoltar-nos. Ens retrobem demà amb més informació del nostre poble.

0: Doncs bé, estem altre cop amb vosaltres. Avui la sèrie Se m'escapa tot lloro tindrà com a títol La visita al podòleg, amb el capítol 33. La Nuri serà la Filo, Nuri Pujol, en Genaro, Joan Madrid, el Quico, la Nuri Pujol, narrador Sova de Romans, i el doctor Peu Podòleg, el Jordi Maset, i la senyora, la Núria Lozano. Hi ha una senyora, també. Recordem, doncs, en aquest moment, el capítol anterior, que el Genaro, com la Filó, es queixaven de mal de peus, que es feien molt de mal. Ens preguntem, doncs, si eren les sabates o és que el podòleg hi pot fer alguna cosa. Anem a esbrinar-ho. El Quico crida des de dins de la casa.
1: Ai, els meus peus! Ai, els meus peus!
0: Discuteixen si el mal és culpa de les sabates noves.
2: Eren d'oferta a Can Serra. O pot ser és que els ossos se s'han mogut?
0: La Filó intenta posar-se aigua amb sal, però el Quico vol banyar-se al cubell. Decideixen que això no ho soluciona, una palangana. Cal anar al podòleg. L'endemà, a la consulta, hi ha un silenci sepulcral. El Genaro està assegut a una butaca blanca, amb els peus descalços a l'aire. El doctor Peu els observa amb una lupa com si busqués petroli. La Filó espera a la cadira del costat, patint pel que diran. El Quico és a la gàbia, a sobre una tauleta.
2: Escolti, doctor, no em miri els peus amb aquesta cara, que em sembla que estigui inspeccionant les runes d'Empúries. Són peus de persona, no una obra d'en Tàpies.
3: Senyor Genaro, jo no mirava la forma, mirava el color. Vostè no té uns peus, vostè té dues pomes al forn. Què carai ha fet a Barcelona?
2: Què vol que féssim? Anàvem al Liceu i la Filó es va entossudir que jo havia de portar aquelles sabates de xarol que em va regalar la seva tieta pel casament del nebot. Unes sabates que em tenen més anys que el teatre mateix i que són més estretes que el passadís d'un avió de baix cost.
4: Genaro, no exageris. Anaves molt elegant. Un home no pot anar a veure l'òpera amb unes bambes de jugada al pàdel.
2: Elegant, doctor! Jo no caminava, jo feia equilibris sobre el dolor. Cada vegada que l'orquestra feia un fortissimo, jo fotia un xisclet, la gent es pensava que era el tenor que s'havia emocionat. Va haver-hi un moment, al segon acte, que vaig pensar, si ara hi hagués un incendi, jo em quedo aquí. I que em vinguin a buscar els bombers, que per córrer no estic.
3: Li dol aquí?
2: Ai, coi, perdó, doctor. M'ha tocat el nervi de la cartera. Miri si em dol, que m'ha semblat veure a la Moreneta fent-me senyals des de dalt de l'armari.
1: Ai, doctor! Genaro, quina tifa! Quina tifa de sabates!
3: El lloro té raó. Això que porta vostè no és un peu, és un conflicte bèl·lic. Té el galindó dret demanant la independència i el peu esquerre que vol presentar una denúncia als drets humans. Com s'ho ha fet per caminar 3 hores per les Rambles?
2: Amb la fe, doctor, amb la fe. I perquè la Filo em deia, somriu, Genaro, que ens miren. I jo somreia, sí. Però per dins m'estava recordant de tota la genealogia de la tieta de les sabates. Escolti, m'hauria de tallar algun tros, perquè si m'ha de cobrar per centímetre de peu, gairebé que em surt més a compte que me'ls canvi per uns de plàstic.
3: No cal tallar res, home. Però m'haurà de portar unes plantilles i unes sabates de pell de xai de les que fan nyic, nyic, però no mossega.
2: Pell de xai? I quan val la broma, que jo sóc pensionista, no el propietari del CaixaBank.
1: Para, Genaro! Para i calla!
2: I tu calla, que com el doctor busqui pell d'ocell per fer les plantilles, et quedaràs sense plomes, en un tres i no res.
0: I aquí és on la Filo treu el caràcter, perquè ja se sap que a Can Genaro la pesseta es mira en lupa, i més si ve de la butxaca de comuna.
4: Veiem, doctor. Fem números.
3: Doncs miri, senyora Filo, entre les plantilles a mida, amb escuma de memòria, el tractament de quiropòdia per treure aquests calls que semblen banyes de cargol i les sabates especials de pell de xai amb sola de balancí, la broma pujarà a uns 480 euros.
0: La Filo es queda blanca, agafant-se la bossa de mà com si fos un salvavides.
4: 480? Escolti, doctor, que m'ha dit el preu d'arreglar els peus del Genaro o m'està venent una plaça de pàrquing a la Vall d'Hebron?
2: 480 pavos! Però si per aquest preu em compro un ruc i que em porti a Colliver a tot arreu. Doctor, que jo només volia que em tragués el mal, no que em buidés el compte corrent.
4: Escolti, senyor Peu, 480 euros són moltes dotzenes d'ous i molts quilos de lluç. Amb aquests diners el Genaro i jo ens tornem a Liceu, però a la fila zero i amb un massatgista particular cada un.
3: Senyora, la salut no té preu. Pensi que el seu marit té els peus que semblen una paret de pedra seca. O hi posant remei, o el proper dia haurà d'anar a l'òpera amb cadira de rodes.
4: Escolta, Genaro, ara que ho penso, aquelles sabates de xarol de la tieta, no podries anar al sabater d'aquells de barri? En tenim al costat de Can, sí, i que hi posin una falca. O potser si et tallo les ungles jo mateixa, amb les tisores del pollastre, ens estalviarem la meitat?
2: Les tisores del pollastre, Filo, per l'amor de Déu, que l'última vegada que vas tallar el pollastre el vaig deixar que semblava que hagués passat per una trituradora de paper. Jo vull les plantilles.
1: Quina tafuta canyaria! I Filo, deixa els calés. Paga la festa!
4: I tu calla, pollastre de colors, que com haguem de pagar això, aquest mes tu no menges pinso de luxe, menges crostes de pa sec i aigua de l'aixeta.
3: Llavors què fem? Faig l'encàrrec?
4: Faci, faci. Però, escolti, doctor, no ens podria fer un descompte de jubilats del Liceu? O si li porto el lloro perquè li digui les hores, no ens podria treure l'IVA?
2: Filo, per favor, que ens faran fora a cop de peu. I a mi em fa mal.
0: La Filo surt de la consulta del doctor Peu amb cara desencaixada, agafant el tiquet de la reserva de les plantilles com si fos una sentència del Suprem. El Genaro camina amb compte encara descalç i amb les sabates de xarol sota el braç per no embrutar-se els mitjons.
4: 480 euros, Genaro. Això és un atracament amb armada. I tot per culpa de la teva mania de voler semblar un marquès al Liceu.
2: Però, Filo, si va ser tu que em va dir que amb les bambes semblava un repartidor de votar.
1: Calla't, tacanyo! Paga el pato! Paga el pato!
4: Callaràs-te una vegada, tros de pluma.
0: En aquell moment la Filo s'ensopega amb el pareigüer de l'entrada. La porta de la gàbia, que no estava ben tancada per les presses, s'obre de bat a bat. El Quico, veient la llibertat, surt volant com un projectil verd cap al mig de la sala d'espera, on hi ha altres tres pacients.
2: Quico, torna aquí, tos d'animal!
0: El Quico aterrant sobre el cap d'una senyora molt estirada que espera el seu torn.
1: Mira quina perruca! Sembla un niu de cigonya. Uapa, uapa!
5: aquest bitxo de sobre. Doctor, seguretat!
4: Quico, vine amb la mama. No li piquis la laca, que et quedaràs enganxat.
0: El Quico, emocionat pel xou, vola cap al taulell de recepció. Allà hi ha una col·lecció de maquetes de peus de plàstic que el doctor Peu utilitza per explicar les deformitats. El lloro amb el bec, comença a tirar-les a terra, una per una.
1: Gols! Gols! Gols del Barça! Bum, bum, bum!
2: Ai, ai, quin marbre més fred! No, si ja me la fotré, ja. Ai, els meus peus! Quico, que ens faran pagar el mobiliari. Doctor, no apunti això a la factura, eh?
0: El doctor Peu surt de la consulta, veu el panorama de maquetes de peus estampades per terra i la senyora amb la perruca desfeta i el Gennaro lliscant amb mitjons.
3: Però què carai passa aquí? Senyor Gennaro, el seu lloro m'ha decapitat el model de peu pla. Això són 100 euros més.
0: Agafant el Quico pel coll amb una traça de caçadora experta i ficant-lo a la gàbia de cop.
4: S'ha acabat. S'ha acabat, Gennaro. Agafa les sabates i corre!
2: Però, Filo, que vaig amb mitjons per a la plaça Lluís Companys.
4: Millor. Així no gastem sola. Corre, que si ens quedem un minut més, el doctor Peu ens cobrarà fins i tot per l'aire que respirem.
1: Adéu, doctor. Visca Liceu, visca Catalunya.
0: A casa, la Fil obre la porta i entra vermella com un tomàquet i esbufegant, encara amb la gàbia del Quico a la mà. Darrere seu, el Gennaro entra arrossegant els peus, literalment amb mitjons, un d'ells amb un forat al dit gros, i les sabates de xarol penjades al coll pels cordons, com si fos un càstig diví.
2: Oh, oh, aleluia! He arribat viu, Filo. Si hagués hagut de caminar 100 metres més, m'haurien hagut de recollir amb una espàtula.
4: No et queixis tant, Gennaro, que gairebé ens hem hagut d'escapar pel terrat per culpa del teu lloro. 100 euros més per un peu de plàstic. Si hagués sabut que un peu de plàstic valia tant, m'hauria fet podòloga en comptes de casar-me amb tu.
1: Oh, que vergonya! Oh, que vergonya! Gennaro, quina fila!
2: Tu calla, que avui dorms tapat amb una flassada de llana perquè no vegis ni la llum de la lluna.
0: El Gennaro s'ajup amb molta dificultat i treu de sota el sofà unes sabatilles de quadres, velles, peludes, amb la sola gastada i una forma que s'adapta perfectament a les seves misèries anatòmiques. Se les posa amb una lentitud quasi religiosa.
2: Ah, ai, això sí que és vida. Això no és pell de xai del doctor Peu, Filó. Això és com si uns angelets em fessin pessigolles a la planta dels peus. Que carai d'òpera, ni quina punyeta. El millor bel canto és el silenci del meu galindo quan toca el borrissol d'aquestes sabatilles.
0: La Filó asseient-se al seu costat i traient-se les seves sabates de taló amb un gest d'alleujament.
4: Doncs sí, Gennaro, t'haig de donar la raó. Al Liceu s'hi ha d'anar, però potser la propera vegada hi anirem amb ràdio des del sofà. Que la cultura és molt cara, però els nostres peus són patrimoni de la humanitat.
2: Escolta, Filo, ara que hi penso, amb els 480 euros de les plantilles, no podríem comprar un sofà nou? Que aquest ja té el moll que em clava la Traviata cada vegada que m'assec.
1: Catxin, catxin, catxin! Paga, Gennaro!
4: Deixa't de sofàs, que demà anem a veure el sabater de la cantonada a veure si ens fa un apanyo a les de xarol. I al Quico li comprarem un bocí. Sí, Quico, un morrió.
2: Fes el que vulguis, Pilo. Però a mi, d'aquestes sabatilles de quadres, no m'hi treu ni la Guàrdia Urbana.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Aquest diumenge, si passes pel mercat de Tordera, fes parada a Modes Aljosa. Descobreix la frescor de la moda eivissenca, l'elegància italiana i les últimes tendències per a dona. Vestits, conjunts, peces amb estil per sentir-te única. Vine, emprova't la moda i enamora-te'n. Modes Aljosa, al mercat dominical de Tordera, prop de la ràdio. T'hi esperem.
2: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
3: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
2: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
3: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
2: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
4: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

0: actiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
2: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
3: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
4: o a dentalcompany.es.
3: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
5: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
6: Esta es una canción que se llama El blues del autor.

0: gracias.
1: Radio Tordera. La emisora que t'escolta.

Tots els dilluns a les 6 de la tarda, munta-t'ho bé com ho han fet els alumnes de l'Institut Lluís Companys amb els seus treballs de recerca. Els dilluns a Ràdio Tordera a la tarda, munta-t'ho bé.

0: Bona tarda, dilluns aquí a punt per començar el Munt de Tuber. Estem preparades, la Clàudia Icart, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Bona tarda, Clàudia, avui tenim aquí en el programa, però ja serà l'últim dia de la temporada que tu hi podràs ser.
1: Sí.
0: Molt bé, ha estat un plaer que fossis aquí tots aquests programes. Espero que t'hagis sentit ben a gust.
1: Sí, tant.
0: Molt bé, doncs avui ja fem el comiat i ho fem de bona manera, perquè avui ho farem escoltant un treball de recerca molt interessant sobre un tema que preocupa a tothom d'alguna manera. I és que tenim una convidada, que és la Berta Mercader i Molins. Bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
0: Bona tarda. Que has fet un treball que potser ens aclarirà molts dubtes dels que tenim a l'hora d'utilitzar la sanitat pública, no?
2: Doncs sí, una mica sí.
0: Perquè com es titula el teu treball?
2: Es diu La sanitat, un sistema saturat.
0: Saturat. Tenim aquesta sensació als usuaris, però tu has anat més enllà i també, sobretot, has preguntat als professionals, no?, de la sanitat.
2: Sí.
0: Els usuaris també, o no?
2: També.
0: També.
2: Vaig fer una mica de les dues coses.
0: Sí. O sigui, una visió de com està la sanitat actualment, ara aquí a Catalunya, i també de com està i de com la sensació que tenim i de com ho vivim.
2: Exacte.
0: Saturat potser perquè no hi ha prou mitjans, o perquè potser la gent anem massa a urgències, o potser ho has valorat tot això?
2: Sí, he valorat molts punts, però la saturació podríem dir que és potser la paraula que descriu la manca de recursos, doncs també l'augment assistencial, és a dir, que hi ha molta gent que necessita
0: atenció, no?
2: Exacte. Sí. I falta de personal, falta potser de financiació, és una mica el conjunt.
0: El conjunt. Hi ha una altra cosa que a vegades també es diu, no sé si és veritat, que, o potser sí que és veritat, que antigament la gent es resolia també més les coses a casa, d'alguna manera, no, mira, estàs constipat, posa't al llit i no sé què, i ja està, no? I ara estàs constipat i corrents cap al metge.
2: Clar, abans, suposo, per la falta d'informació, la gent doncs es curava doncs amb aquests remeis tradicionals, podríem dir, però ara potser que sabem que darrere d'un constipat hi ha un virus o una bactèria, doncs ja la gent es preocupa més, té
0: i
2: més coneixement.
0: I el professional se n'encarregui, no?
2: Exacte.
0: Molt bé. Primer de tot, em fas una mica de revisió de com està el sistema sanitari ara mateix.
2: Actual, sí, doncs sí. Veient sobretot quines són les mancances, podríem dir que són les que bàsicament hem comentat abans, doncs tot el tema de la falta de finançament, podríem dir-ho, el tema de que tenim poc personal, perquè també hi ha molt de personal que marxa potser a altres països a treballar.
0: Sí, malauradament, no?
2: Sí, malauradament. I doncs també aquest augment, doncs aquesta pressió assistencial que estem tinguent més que mai, és a dir, tota aquesta gent que necessita, doncs potser urgentment o no tan urgentment, sí, doncs els serveis.
0: Sí, els serveis. I també s'està dient, i deu ser veritat, que és clar, Catalunya ha crescut molt, amb no masses anys la població ha augmentat moltíssim, i en canvi les infraestructures sanitàries, el personal, no s'ha ampliat, o sigui que és molt poc, no en proporció del que augmenta la població.
2: Exacte, no s'ha ampliat prou. Tot i que un dels grans reptes doncs, de Catalunya doncs, és anar millorant tot això, i també doncs, podem observar doncs, a IDESCAT i altres pàgines tot el tema de la informació, doncs, del pla que tenen, doncs, tinguent en compte també aquest creixement. Però tot i així, a vegades es veu que
0: queda
2: no està sent necessari.
0: Sí.
2: Exacte.
0: No. Sí, sí, vaja, aquest potser seria un altre dels punts, però bé, explica tu, a veure, el sistema en el context actual.
2: Doncs, no sabria ben bé com explicar-ho. O sigui, és tot el tema de la manca de recursos que estem tinguent, sí. Infraestructures innecessàries per tota la gent que som, i doncs aquest personal que marxa.
0: Sí. I el no poder, vaja, no poder tenir aquesta assistència a vegades amb la rapidesa que voldríem, molta gent ha anat cap a les mútues, no?
2: Sí.
0: En el sistema sanitari català té molt de pes també les mútues.
2: Sí, també és un dels temes que tracto, ja que més endavant explicarem doncs, el cost del treball, amb com m'he basat o què he comparat, i al fer moltes enquestes doncs, he hagut d'indagar una mica sobre les mútues, que existeixen les mútues privades, mútues sense ànim de lucre, o també el tema de les mútues pels funcionaris. Mm-hmm. Així que això és un altre tema als que jo, com a, bueno, com a part de metodologia, doncs he anat coneixent,
0: sí, sí, sí,
2: per després aplicar-ho a les entrevistes i saber una mica la gent si la utilitza o no.
0: Clar. I també un altre dels temes que has estat investigant força, sí, és en funció de l'edat, si necessitem més o menys atenció i quin tipus d'atenció necessitem, no?
2: Exacte. Volia veure que el sistema sanitari català està estructurat i veure si l'envelliment, doncs, és un de les principals causes o no.
0: I segurament, perquè, és clar, com més vells som, més necessitem atenció mèdica, no?
2: Exacte.
0: I també perquè molts, ja hi ha crònics, exacte, que necessiten un seguiment i unes visites.
2: Un seguiment mutu, llavors ja és un lloc on t'ocupes que potser, doncs, s'atures encara més.
0: I un altre dels temes que has vist que s'atura molt en segons quins CAPs, en segons quins hospitals, és el turisme.
2: Exacte. Mm. Sí, Tordera... Ai, doncs sí, Catalunya, doncs, rep anualment molt, molt de turisme i sobretot tota la part de la costa. I doncs el que he volgut fer és això, comparar un centre sanitari d'atenció primària, com és un CAP que és més a la vora turística i amunt que és més a la vora interior, a veure si hi ha bastanta diferència o no, fent entrevistes, sobretot al personal.
0: Mm-hmm. Molt bé, has tingut molta feina, eh?
2: Una miqueta.
0: I has mirat també diferents models sanitaris, sobretot comparant amb els Estats Units, que, per exemple, no tenen...
2: És un sistema privat.
0: És sistema privat, no tenen sanitat pública, no tenen aquest gran avantatge que tenim nosaltres aquí.
2: Sí, doncs també ho he comparat a través d'entrevistes per fer una possible hipòtesi, perquè bàsicament els TDRs tu et vas plantejant hipòtesis i així a través d'això vas creant el teu teixit, potser el teu treball, i doncs si fent entrevistes amb persones que ja han viscut allà, doncs, durant una temporada o durant uns anys, per veure com ha sigut el seu dia a dia, de passar d'un sistema privat, o sigui, públic, a un públic. Sistema privat.
0: Sí, sí, és clar. Les persones d'aquí que estem
2: acostumats,
0: sí, ha de venir molt de nou, no? Arribar allà i no tenir cap cobertura de cap mena, no?
2: Sí, demanes des d'aquí i agafes una mútua, però clar, tot és pagant.
0: Molt bé, doncs posem-hi així com més intensament, no?
2: Sí.
0: Amb tot el treball, hem fet una mica d'esquema de què tractes, però ara
2: ens posem els resultats, a les conclusions que he tret, podríem dir-ho.
0: Sí, les conclusions i tots els resultats que has tret. Per exemple, del que parlàvem de l'edat, no? És un dels factors que...
2: Sí.
0: És el que dèiem, que la gent gran devem saturar molt el sistema, però has comprat perquè també hi ha altres patologies que afecten més els joves, per exemple, les que són derivades de l'esport, no?
2: Exacte. Sí, jo el que vaig fer és buscar doncs una patologia, o si podríem dir-ho, que afecta més en gent jove i una altra en gent gran, i veure si hi havia relació amb les zones envellides de Catalunya.
0: Mm-hmm.
2: Per tant,
0: el que vaig... Les zones envellides de Catalunya serien, sobretot?
2: Podríem dir, sobretot, Terres de l'Ebre i més al Pirineu i Aran.
0: Mm-hmm.
2: I, doncs, com a zones així més, podríem dir, joves, doncs,
0: sí,
2: Barcelona i tota la part de Girona, també.
0: I què vas observar amb
2: això? Doncs, sobretot, que les dones que eren més envellides, doncs hi havia més alta demanda o més llistes d'espera per les operacions de catarates, que és potser una de les operacions més recurrents en gent gran,
0: sí,
2: en gent adulta.
0: Mm-hmm.
2: I en tota
0: bé, adulta, envellida, sobretot,
2: sí,
0: no? M'imagino.
2: Sí, sí,
0: sí, sí,
2: envellida. I doncs en tota aquesta zona més jove, que podríem dir Girona, Barcelona, que la gent és més esportista, doncs hi havia més demanda, doncs, de tot el tema d'operacions per lligaments.
0: Sí. Són les més habituals, diguéssim, sí, en aquestes franges d'edat.
2: Clar, perquè podríem dir que, com és una gent més jove, més activa, doncs tot el tema de l'esport, hi ha moltes lesions que venen derivades d'això.
0: I, evidentment, totes les zones que dèiem de gent envellida, com la part de l'Ebre i del Pirineu,
2: sí,
0: això, era molta catarata, no?
2: Sí.
0: I les altres, més lligaments i aquest tipus d'operacions d'esportistes, no?
2: Sí.
0: Molt bé, seguim, doncs. Doncs per territori ja ho hem vist, quines demandes hi ha, i per franges d'edat una mica també, no? Ara has estat mirant també el que dèiem de les zones més turístiques o les més d'interior.
2: Sí. Bueno, bàsicament ho he fet doncs, agafant un CAP, un centre primari, sí, i un centre hospitalari doncs, a cada una d'aquestes zones. Mm-hmm. Vaig fixar-me en el CAP de Maçanet de la Selva, com sí, podríem dir d'un centre d'interior, i el CAP de Canet com un centre de costa.
0: Sí.
2: I del tema d'hospitals vaig agafar el de Blanes com un centre de un hospital de costa i el del Trueta com un hospital d'interior.
0: D'interior.
2: I a partir d'allà jo vaig contactar i fer entrevistes amb un personal sanitari, com pot ser un infermer, i amb un administratiu. I vaig fer diferents preguntes per valorar una miqueta si aquests usuaris senten la pressió turística o no, depenent de quins moments de l'any.
0: Uh-huh. I la diferència és important?
2: Sí. Podríem dir que, sobretot, l'efecte del turisme afecta a l'Hospital de Blanes.
0: Sí.
2: Sobretot en els mesos d'estiu es veu que, doncs, es veu aquest pic, que podríem dir, dels mesos d'estiu, que necessiten, sobretot, a la zona d'urgències, doncs, molta més gent, i la llista d'espera també, doncs, es retrasen.
0: Clar. No digues.
2: No, passar.
0: Que, esclar, però aquest efecte del turisme és més el que tu dius, amb urgències, perquè no, per exemple, operacions i això, el turisme no. Ja no sé, que sigui una caiguda...
2: O clar, ja parlaríem sí, no tant de turisme, sinó hi ha residents, potser, de fora.
0: És clar. Sí, sí. Segueix.
2: I en canvi, doncs, a Maçanet, doncs, com podríem dir que aparentment no hi ha aquest turisme, doncs, els mesos d'estiu es manté, doncs, bastant estable. També he de dir que a Maçanet passa una cosa diferent, que és que molta gent està a una residència.
0: Sí.
2: Si Tordera també podria passar.
0: Sí, també.
2: Que si és una zona, doncs, molt urbanística...
0: Amb molta urbanització.
2: Exacte. Doncs hi ha persones que tenen el seu metge de capçalera, doncs, potser a Barcelona o altres zones metropolitanes, i al venir aquí, doncs, clar, força una miqueta l'agenda doncs, dels centres
0: clar,
2: aquests.
0: Dels centres aquests, sí. I en aquests centres que sobrecarreguen amb el turisme, saps si amplien personal, si fan un canvi durant els mesos de més turisme, o tot segueix igual?
2: Clar, sobretot en els temes d'estiu, és el que comentem, doncs tenen vacances la gent,
0: sí,
2: i sí que a vegades sé que hi ha doncs, molt de canvis de plantilles, uh-huh, i sí que ja es preparen, o sigui, són conscients d'aquests mesos i preparen més gent i també preparen doncs, més recursos per
0: sí,
2: intentar
0: sí,
2: doncs, que aquest pic no sigui tan exagerat.
0: Clar, hi ha prou sobrecarregar acabar doncs, sí, el turisme que almenys està una mica preparat per quan es dona aquesta situació, no?
2: Sí.
0: I els metges i personal en general, no només metges, perquè en els hospitals i en els CAPs hi ha moltes altres vull dir, funcions a part dels metges, no? De què es queixen, sobretot?
2: Mira, jo vaig pautar doncs, unes preguntes que els sí, hi vaig fer, sobretot entre el tema del temps entre les visites, si ells realment tenien doncs, temps entre una visita i l'altra. I és un dels motius, una de les coses que sí que es queixaven, que la majoria de persones que entrevistava doncs, deien, ostres, és que entre un pacient i l'altre no tinc prou temps de preparar-me la consulta, de veure l'expedient bé. Llavors això fa que acabi, doncs, potser aquests 5 minuts que podria estar esperant d'un pacient a l'altre, doncs retardant perquè tarda més en mirar l'historial, fer més preguntes i acabar doncs, tardant més, potser, aquella consulta.
0: Perquè, esclar, la quantitat de pacients que els hi posen per hora deu ser moltíssim, no?
2: Sí.
0: Suposo.
2: Clar, va pautada.
0: I el temps que poden dedicar a cada pacient també, m'imagino que deu ser força limitat.
2: Sí. Ara mateix no sabria dir-te exactament quin és el temps.
0: Vull dir que no tenen aquest marge de poder
2: sí,
0: fer una pausa entre l'un i l'altre, per tant, de llegir-se bé tots els historials. També es queixaven de que a vegades pot ser que els hi toqui treballar a casa? No.
2: No. En aquest cas,
0: feina,
2: a les persones que vaig entrevistar en aquesta feina, potser... si es tracta d'un metge que tingui una operació pensada i un cop hagi deixat potser el bisturí segueixi pensant en aquest tipus d'operació en
0: que se'n vagi tots els problemes cap a casa, no?
2: Clar, això ja és una altra cosa, però tema de continuar treballant a casa com podria passar amb els mestres, en aquest cas
0: no és. Però aquí sí que s'emporten molt d'estrès, no? S'emporten molt cansament, molt de desgast
2: sí,
0: emocional
2: sí. Podríem dir que els sanitaris sí que pateixen bastant d'estrès i també és una de les preguntes que vaig fer. Clar, a trets generals, vaig entrevistar poques persones i potser no tindria una estadística bastant clara, però sí, podria dir que de les persones que vaig entrevistar, la majoria es situa en un nivell d'estrès de bastant elevat.
0: Bastant elevat. Mm-hmm. Doncs seguim amb aquesta comparació entre centres de l'interior i de la costa. Què més vas captar?
2: Doncs, sobretot, que a l'Hospital Trueta, vale, que és l'hospital de referència que vaig agafar com a centre d'interior, es mantenia bastant estable durant l'any.
0: Sí.
2: Ell no tenia cap pic, però sí que tenia potser molta més feina que en comparació amb el de Blanes, generalment.
0: Mm-hmm. Més que el de Blanes?
2: Sí.
0: Perquè és un hospital més gran?
2: Exacte.
0: O... Esclar. Sí,
2: i
0: sí,
2: té
0: sí.
2: Més especialitzacions, té més potser operacions que no es poden fer a l'Hospital de Blanes. Llavors, és un centre que potser el personal sí que tendia a estar més estressat en general.
0: Sí, sí.
2: No tant amb aquests pics d'estiu.
0: Sinó que... amb la feina de tot l'any, no? Del seu sí. Dia a dia habitual, no perquè sigui l'estiu. I a Blanes?
2: A Blanes, doncs, sí que esmentaven doncs, els infermers i els administratius que vaig parlar, doncs, que durant aquestes èpoques d'estiu tenien el pic, però durant l'any es mantenia bastant bé.
0: Igualat.
2: Sí,
0: sí. Sí.
2: A mi es d'espera elevades, però amb motius d'estrès bastant sí, estabilitzats.
0: Sí. Durant tot l'any, sí. Seguim?
2: Sí.
0: A veure què més has vist. Doncs sí, el que dèiem abans, no? Que aquí tenim aquest tipus de sanitat que ens ho cobreix tot d'alguna manera, no?
2: Sí, podríem dir-ho així.
0: Sí, anem tranquils al CAP, anem tranquils a l'hospital, a urgents, sabem que ens atendran bé.
2: Sí.
0: Perquè el personal normalment cuida i atén molt bé, el que passa és això, que n'hi ha poc, que a vegades porten aquesta sobrecàrrega, que no donen l'abast, però...
2: Clar, també potser s'ha de ser una mica conscient quan anem al metge, que també, ostres, són persones, que a vegades tenim molta pressió per tenir la cita ja, però és que el sistema no pot fer més.
0: No poden fer més. Però que aquí doncs, podem utilitzar el sistema de salut amb tota tranquil·litat i gratuïtament. Però als Estats Units no.
2: Exacte, als Estats Units no. I aquest és un dels altres punts que vaig voler fer per també plantejar una altra hipòtesi, perquè és com he comentat, el CDR es va de fer-se hipòtesis i preguntar-se i a través d'això vas muntant-lo. Doncs si un sistema privatitzat solucionaria el problema de la saturació. Llavors, vaig entrevistar persones que havien viscut durant una època als Estats Units, sobretot per veure la seva experiència personal en aquest sistema doncs, privatitzat.
0: I persones que van haver d'utilitzar en algun moment el sistema
2: sí.
0: sanitari allà.
2: Sí.
0: I quines conclusions vas treure?
2: Sobretot la rapidesa.
0: Ah, sí?
2: Sí, ells sí que esmentaven que quan anaven al metge, doncs sí que les consultes potser... Les urgències tardaven més o menys el mateix, però el tema de consultes hospitalàries i tot anaven més aviat.
0: Sí? Però això pagant prèviament una
2: clar,
0: mutua, no?
2: Clar, aquestes persones van haver de pagar.
0: Havien de pagar. Una mica comparable a les mútues que tenim aquí, deu ser, no?
2: Sí,
0: segurament.
2: Una mica per l'estil.
0: Una mica
2: amb les mútues actuals que hi ha, ja no parlo dels de funcionaris, que no en sé tant, però sí... Això també ho vaig preguntar a l'entrevista general als usuaris,
0: sí.
2: Doncs si realment la gent tenia mútues o no. Perquè, clar, realment li treien profit.
0: Clar, pot ser que paguis una mútua i mai utilitzis aquests serveis, no? O al revés.
2: Exacte.
0: Pot ser que perquè tens una mútua cada moment estàs anant allà a buscar... un especialista
2: sí.
0: o un altre i estiguis tot el dia utilitzant la mútua només pel fet de tenir-la. Doncs seguim amb l'enquesta ara?
2: Sí.
0: Sí.
2: Es podríem dir doncs, una mica el cos o la part que sustentes més al preguntar a la gent realment
0: sí.
2: què opines sobre el nostre sistema. I allà la gent doncs, potser... En fer aquest tipus d'enquestes que doncs ho fas de forma anònima, doncs la gent es queda potser amb l'última experiència que ha tingut. Llavors,
0: sí,
2: a vegades,
0: segurament.
2: A l'hora de puntuar, és d'algú bastant relatiu, perquè potser et quedes amb una mala experiència i et puntuen baix algun dels serveis.
0: Mm-hmm. Aquesta enquesta t'han respost moltes persones, no? 330.
2: Sí, vaig aconseguir bastanta
0: doncs
2: representació.
0: Sí. Sí, sí, de diferents edats i diferents zones de Catalunya, no?
2: Sí.
0: Molt bé, explica, explica.
2: A veure, principalment, doncs, vaig preguntar sobre el temps d'espera a l'atenció primària que rebien aquestes persones i de general deien que havien de rebre per una consulta amb el seu metge de capçalera entre 3 i 7 dies.
0: Sí.
2: Però aquí és on es veia que els joves es queixaven encara més perquè tardaven encara més en rebre aquesta assistència mèdica.
0: Perquè les persones grans ens atenen abans que no pas... Sí,
2: exacte.
0: Prioritzen, sí, sí. Aquest temps d'espera, doncs, déu-n'hi-do, no? Perquè segons què necessitis esperar 3 o 7 dies,
2: clar,
0: no? Com, per exemple, una cosa t'està fent molt de mal o tens una infecció o no sé què.
2: Clar, i aquí també és un bona miqueta el problema, perquè aquesta gent que potser necessitaria anar amb el metge de capçalera col·lapsa, doncs, en el fons, les urgències.
0: Les urgències.
2: Perquè sí, si no poden rebre atenció abans, doncs vas a urgències perquè t'atendran
0: el mateix. Perquè ells mateixos t'ho aconsellen, com que no podem atendre fins no sé quan, doncs te'n vas a urgències i és clar.
2: També.
0: Sí, sí. I per especialistes les llistes són més llargues?
2: Sí. Mm. Aquí ja es disparen les llistes. Poden anar de 6 mesos a l'any o fins i tot 2 anys. Depèn de què. Jo vaig, com vaig preguntar a la gent que me contestava d'on formava part, les dones més, potser que més tardaven els especialistes eren el Maresme i la Selva, que també és dels que vaig tenir més representació,
0: o sigui,
2: a l'enquesta.
0: A la nostra zona?
2: Sí.
0: De tot Catalunya?
2: Clar, pensa que també és de les, o sigui, de la major quantitat de persones que m'han respost l'enquesta.
0: Sí, sí, dels
2: però
0: que
2: almenys podem dir que...
0: vivim aquí aquesta zona, no?
2: Exacte.
0: Sí, sí, però vaja, que ens hem d'esperar bastant, no?
2: Sí, bastant.
0: I per les urgències, quan anem a urgències, que a vegades, ui, s'està saturat, i passant no sé quantes hores...
2: Sí, de normal, entre mitja hora i 2 hores, així a trets generals.
0: Mitja hora? És clar. El que passa és que mitja hora, poques vegades, no sé, que sigui una urgència
2: clar,
0: molt
2: una
0: greu,
2: urgència,
0: que sí
2: de
0: que t'atenen de seguida... no sol passar.
2: No sol passar.
0: Quan no és una urgència tan greu, resulta que... Bé, t'hi has de passar hores a vegades, eh?
2: Sí.
0: Sí, sí.
2: Aquí també, a l'entrevista, doncs, vaig poder fer una mica de conclusió, que veient d'unes persones que m'acontestaven, per exemple, dones més de Lleida, o... Mm. També hi ha menys representació, és a dir, menys persones m'han respost l'enquesta, però veia que tardaven molt menys.
0: Ah, sí? Clar, les zones interiors tarden molt menys.
2: Clar, el fet, doncs, potser que hi hagi menys població i tinguin, doncs, centres, doncs, adequats a la quantitat de persones que tenen i no tinguin, per exemple, aquest turisme sanitari que ve o tot el tema de persones de segones residències, doncs, fa, doncs, que tinguin un servei, doncs,
0: sí,
2: més ràpid.
0: Sí, sí, que no sigui tan... les llistes no siguin tan llargues. Clar, això influeix, no? Influeix el turisme i influeix també el que dius, que són zones que han crescut molt en població, perquè on estem vivint nosaltres, en canvi les zones interiors de Catalunya o més del Pirineu no han crescut tant, per tant els poden atendre com, més com toca, no?
2: Sí. Aquí vaig fer també una pregunta, doncs, als usuaris, era si doncs, tenia posseien una assegurança privada o mútua mèdica. I em va sorprendre, perquè molta gent...
0: Sí, molta gent té...
2: Molta gent.
0: Sí,
2: mira, d'aquí, a l'estadística, podríem dir que gairebé la meitat posseixen mutualitat.
0: Mutualitat, sí, sí.
2: Però també hem de dir que la gran majoria, tot i tenir aquesta mutualitat, l'utilitza com a complement del sistema públic.
0: Sí,
2: és a dir, que... utilitza les dues, no deixa de banda el sistema públic.
0: Depèn del que vol consultar o de la patologia, utilitza el públic
2: o
0: utilitza
2: el privat. Sí.
0: Suposo que el privat, doncs, per consultes no massa greus, és més
2: però
0: ràpid,
2: més
0: no?
2: Però més especialistes, sí, exacte. És més ràpid. Doncs, principalment això. I també vaig preguntar doncs si hi havia realment un impacte amb el temps d'espera. És a dir, si el fet de que aquelles persones hagin d'esperar molt d'estona es empitjorava o no la patologia.
0: Ah, esclar.
2: Perquè potser d'un mal d'orella ve algú més extrem per culpa d'aquest
0: temps
2: d'espera i llavors tu acabes saturant un altre tipus de servei.
0: I... va arribar a alguna conclusió d'això, de si aquestes llistes d'espera perjudiquen? Pot ser.
2: Pot ser. Mm. És que, clar, és una cosa molt relativa. També jo és un estudi amb 300 persones, no ho he fet amb gran part de la població. Però sí, generalment. I també el que comentàvem, sobretot el tema de les urgències.
0: Sí.
2: Que clar, és el peix que es mossega la cua.
0: Esclar, sí, sí, sí. T'envien cap urgències, llavors se saturen i llavors... Sí, sí, anem així ara mateix. Bé, doncs, també has fet una mica d'estudi d'aquestes mútues que alguns funcionaris de l'Estat
2: sí.
0: utilitzen, com el MUFACE, el LISFAS... què has indagat amb tot
2: sobretot
0: això?
2: Sobretot vaig fer-ho per persones, però funcionaris, que hagin utilitzat el sistema sanitari i que com a funcionari tens la possibilitat, doncs, sobretot si és una urgència, poder també, a més, doncs, gaudir del sistema sanitari, sobretot si és urgent. I ells mateixos, vinguent d'un sistema privat, doncs deien que les llistes d'espera eren molt llargues, que tenien dificultat també per accedir amb els especialistes i també manca de coordinació entre la seva mutualitat i el sistema públic. Els costava
0: coordinar.
2: També coordinar.
0: Això és veritat, també, no? Perquè sí. passa, no?, que si has anat amb una mútua, després has de portar tota la informació
2: Clar.
0: Quan vas al sistema sanitari. També hi ha el tema... Bé, no crec que sigui aquest el cas, però com parlem de que a vegades utilitzem la mútua i el sistema públic, amb mútues les receptes les has
2: Exacte.
0: De pagar, no?, els medicaments.
2: Les has de pagar. També hi ha la possibilitat, doncs, que tu vagis amb el teu metge de capçalera, vagis al CAP, portis la recepta mèdica, doncs, de l'especialista que t'ho ha fet perquè no deixes ser un especialista i, doncs, t'ho poden passar també per la Seguretat Social.
0: Sí, el metge de la Seguretat Social hi està d'acord, no?
2: Exacte.
0: Sí, sí.
2: Normalment sol ser així.
0: Sí, coincideixen,
2: Coincideixen,
0: no?
2: normalment.
0: Sí, per tant.
2: Però, clar, és un tema d'esper... Bueno, també és un tema que has d'esperar els diners, podríem dir-ho.
0: I quines conclusions has arribat amb això que has explicat fins ara?
2: Doncs, generalment, doncs, que a Catalunya tenim un sistema bastant saturat, sobretot a les zones que vivim, per tot el tema d'aquesta, doncs, demanda assistencial, no només els temes estius, sinó generalment. Potser podríem dir que tenim menys personal del que necessitaríem i això fa que la llista d'espera, doncs, es vagin allargant. I, doncs, com a conseqüència, molta gent recorreix a la privada.
0: A la privada, sí.
2: També així podríem dir a trets generals que la gent està bastant contenta. Això també no ho he dit, però la gent, tot i tenir aquesta llista d'espera, doncs, almenys a l'enquesta, em va dir, doncs, que estava bastant contenta de la sanitat, així que podem estar una mica orgullosos dels nostres metges.
0: Per això que dèiem, comentàvem abans, la sort que tenim de poder utilitzar el sistema sanitari gratuïtament, amb un personal que t'atén molt bé, que t'aconsella, que t'ajuda, tot això s'ha de valorar, no?
2: Sí, també això és un dels temes que vaig comentar amb les persones que havien viscut fora, que clar, va ser un xoc per ells,
0: Esclar.
2: Haver de pagar tant per... doncs, aconseguir doncs, anar al metge, perquè no som conscients, però...
0: No en som conscients, però no hauríem de ser, vull dir, a vegades no agraïm coses que tenim i les utilitzem, les usem i ja està, però no les valorem ni les agraïm.
2: No.
0: Amb moltes coses, però...
2: Amb moltes coses.
0: Amb moltes coses, però aquesta en seria una. I també està bé que quan et facin alguna prova o te recetin uns medicaments, tinguis una mica de noció de quin valor té tot això, no?
2: Sí. Això també és molt important perquè així, de certa forma, doncs, tu valores més el que tot el servei que t'està oferint la sanitat pública.
0: Sí, sí. Això hem estem en una part del món que tot això ho tenim i potser no en som prou conscients i ho valorem prou. Això, i com dèiem, altres coses que no tenen el preu posat allà, però com el bon tracte, a vegades l'acompanyament que tens per part dels sanitaris, tot això no et surt allà de dir, i això val tant, però que hi és també, no?
2: Sí, hi és.
0: Molt bé. Doncs continuo amb les teves conclusions.
2: Doncs, bueno, principalment també volia dir el motiu per al qual he escollit aquest tema, que no ho he comentat. Principalment perquè, ostres, és una de les inquietuds que potser té tothom. Perquè tenim tantes llistes d'espera? Clar, no, potser
0: sí que hi ha,
2: dia a dia no veiem tot el que porta darrere i tot el que porta això. I realment va ser un dels motors principals per escollir aquest tema.
0: I tot això que ha passat i que suposo es tornarà a passar, totes aquestes vagues que fan tot el personal sanitari, què n'opines?
2: Sento que és molt important.
0: S'ha de fer, no? S'ha de conèixer la situació.
2: Perquè realment, doncs, quan tu fas una vaga, no saps tot el que hi ha darrere. O sigui, nosaltres com a pacients sí que el primer que ens surt és queixar-nos, potser. Ostres, no tenim aquest servei, però aquests metges hi fan una vaga perquè realment estan en unes condicions pèssimes, estan rebent potser una insuficiència monetària en comparació amb altres comunitats autònomes, que tampoc parlaré del tema, però és així. Llavors hem de ser conscients que els sanitaris estan a nivells potser d'estrès aguts i que si han de parar per rebre millors condicions, ho han de fer.
0: Sí, és clar. S'ha de saber tot això, no?
2: Sí, s'ha de ser sí. Conscient.
0: I també dèiem, el sistema sanitari, ara parlem de metges, però hi ha infermeres, hi ha administratius, hi ha personal de neteja, hi ha
2: tots els
0: psicòlegs, hi ha...
2: Tots.
0: Sí, vull dir... No és, no, els metges,
2: no és només el metge i l'infermer, hi ha una xarxa darrere molt, molt àmplia, que sí, també sí. Hem de ser conscients.
0: Uh-huh. Molt bé, doncs a veure què més tens aquí de conclusions, ja està? Molt bé. Doncs ara doncs explica'ns per què vas triar fer aquest treball.
2: Doncs sí, principalment el que he dit, perquè és un dels motius que volia veure realment darrere d'aquestes dues hores d'espera o d'un mes o un any d'espera que em donen al metge, doncs indagar una mica i veure realment on rau el problema, que tot i així no és culpa d'una sola cosa. Quan investigues te n'adones que és tot el teixit aquest que diem que sustenta la sanitat, és tot que està afectat. Des d'una des d'insuficiència monetària, és a dir, que no hi ha prou finançament, des de que no tenim prous metges, des de... No sé com dir-ho. Des de falta d'infraestructures, també.
0: Sí, també. Sí.
2: I, a més, que la meva mare treballa en el món sanitari, com a administrativa, sí. I ella, més que res, doncs, sap doncs, com estan les agendes. Ella mateixa ha de donar a persones cita molt més tard de la que ella voldria. Però és que el sistema... Està així,
0: no pot fer més. I suposo que també, no. D'alguna manera, això també és una manera de treballar que estressa. Encara,
2: sí.
0: Com dèiem, hi ha tot un món en el sistema sanitari sí. I tothom, des dels administratius fins a tots, doncs, en pateixen.
2: Sí, pateixen. També vaig escollir el tema perquè m'agradaria treballar doncs, dintre d'aquest món i abans de posar-m'hi, doncs m'agradaria saber més o menys com està.
0: Sí, esclar. Conèixer-ho una miqueta des de dintre,
2: no? Des de dintre, una mica de dintre, sí.
0: Sí, la Clàudia va fent que sí, perquè també has complicat tot plegat aquest tema, no?
1: Sí, és molt complicat i, com bé ha dit la Berta, les vagues són molt, molt necessàries perquè es reivindiquin i perquè... Pues, hi hagi millores de tots tipus.
0: Sí, sobretot, clar, demanant millores, però sobretot perquè ens en fem càrrec, tots els usuaris, no? Els usuaris i tota la gent, no? De com s'està vivent, visquent dins de dintre. Perquè
1: òbviament.
0: A vegades, també en el sistema sanitari, també passa que la gent, hi ha molta gent que es queixa molt.
1: Sí.
0: Que es queixa molt, que si aquests metges, que si no sé què, que si m'han fet malament...
1: I realment no saben el que viuen tot el personal, ja siguin de l'hospital, del CAP o del que sigui, no ho saben.
2: Hauríem de empatitzar més, potser, tots en general.
0: S'hauria de donar a conèixer, no?
2: Sí, donar a conèixer i empatitzar.
0: I empatitzar, però hi van amb exigències i fins i tot hi ha agressions moltes vegades en els metges, no?
2: Això tampoc es sap, però realment tant els CAPs com hospitals, també els administratius pateixen molt per això, perquè, clar, ells no poden donar cita fins moltes setmanes i la gent exigeix i ells com
0: a administratius... I s'enfada i vull dir, llavors...
2: Violentament, fins i tot a vegades, per això que també la policia a vegades ha d'intervenir.
0: Sí,
2: tot.
0: Sí, i clar, totes aquestes coses doncs s'han de saber que no, el personal no pot fer més... que està d'aquesta manera i que s'ha de solucionar d'altres vies, no pas amb agressions i crítiques i tot això que, bé, com dèiem abans, no? El que sí que hauríem d'aprendre és agrair el que tenim i fer-nos càrrec de que sí, que s'ha de millorar molt, però que està prou bé, i en canvi hi ha gent que només vol, si no li donen quan ell vol...
2: La immediatès, sí. Sobretot.
0: Sí, sí, sí.
2: Dels principals.
1: És que la gent ara ja no té paciència, que sí que són cues, o sigui, són llistes d'espera molt llargues, però han d'entendre que tothom fa el que pot i que, evidentment, no és culpa dels metges, ni dels infermers, infermeres, ni dels administratius.
0: No és això. No. Per tant, amb les vagues, el que és important, a part de les reivindicacions que puguin tenir a nivell professional, no només monetari, sinó també de més temps per dedicar als pacients, de més personal en tots els àmbits, doncs també saber això, no? Vull dir que reivindiquin que ells fan el que poden i que el que falla, moltes vegades, potser, és la inversió...
1: Ve de més amunt.
0: De més amunt, exacte, que no.
2: I l'única manera de pressionar potser el govern, podríem dir que són les vagues.
1: Sí, totalment.
2: Perquè si tu, des de partint de base, ja estàs molestant els usuaris, els usuaris som tots.
0: Sí,
2: llavors, és l'única manera de, si tots estem no tinguent aquest servei perquè estan fent vaga, doncs fem pressió al govern.
0: Sí, és clar.
2: I a veure
0: clar,
2: si s'aconsegueixen coses.
0: Esperem que per aquesta via s'aconsegueixi doncs que tot el personal sanitari pugui exercir
2: treballar
0: amb tota la comoditat.
2: Treballar en millors condicions,
0: no?
2: Infraestructures...
0: Sí, sí. Tant de bo que sigui així. Bé, doncs... Això que ja dius, has explicat una mica per què vas triar aquest tema, perquè es conegués tot això, i com t'hi vas posar a fer aquest treball? Com te se va acudir? Com el vas estructurar? Com...
2: Clar, quan tu comences un TDR, doncs has de principalment buscar les hipòtesis que vols fer. Mm-hmm. Llavors, jo era les petites preguntes que em feia, més o menys buscant els motius. Mm. Per què pot ser estructurat? Doncs vaig relacionar l'envelliment, vaig veure les infraestructures, i després em vaig preguntar, pot ser que si fos privat hi hauria menys de l'espera? I vaig fer el tema dels Estats Units. També vull saber realment què opina l'altra gent, no només des de la meva perspectiva.
0: Clar.
2: Doncs fer l'entrevista als usuaris. Doncs amb aquesta sèrie d'hipòtesis que vaig crear, doncs vaig fer doncs, el TDR.
0: Sí, sí.
2: Buscar informació, sobretot molta informació, mm-hmm. i ja després la part pràctica amb les entrevistes i enquestes.
0: Mm-hmm. I et va costar trobar gent per poder fer aquestes entrevistes?
2: No, no gaire, perquè vaig intentar que sigui gent de confiança, contactes bastant propers, i vaig aconseguir que em responguessin les preguntes que els anava fent. I el tema de les enquestes, vaig publicar les enquestes per les meves xarxes socials i també amics, familiars, em van ajudar a difondre-ho per al WhatsApp i vaig aconseguir doncs, aquests 330 encastats.
0: Això és una feina, no? Un cop te responen tot, t'ordenar-ho...
2: Clar, has d'anar darrere una miqueta de la gent que et respongui, perquè qui menys t'esperes és qui no t'ha respost.
0: Ja, però després ordenar-ho i fer els gràfics, tot sí. Això també és una
2: també
0: feina,
2: també
0: du
2: feina,
0: no?
2: Això es fa... Bueno, vaig fer un full de càlcul que a través de l'enquesta ja em donava directament el resultat al full de càlcul i a partir d'allà doncs organitzava, feia el tema de les gràfiques i tot aquest.
0: Vas tenir un tutor que et va ajudar molt, o una tutora?
2: Sí, podria dir-se que sí. No sé si... Jo crec que em va ajudar bastant, perquè sobretot al principi anava molt perduda, no sabia com, de quins fils tirar, ni què, com presentar-ho, com... I doncs em va guiar bastant bé.
0: Sí, va guiar bé.
2: Sí.
0: Sí. I t'hi vas posar així d'una tirada a fer el treball?
2: No, perquè vaig fer primer la part doncs, teòrica, marc teòric, que això vaig haver de fer el primer any de batxillerat. Uh-huh. I després tota la part pràctica ho vaig fer durant l'estiu i segon.
0: Sí, o sigui que ho vas portar amb bon ritme.
2: Vaig intentar fer-ho, sí.
0: Sí, sí. I el títol el tenies clar de seguida?
2: Sí, sí? Bastant, perquè...
0: Ai, perdó, ara...
2: Sí, la sanitat del sistema saturat.
0: A veure, aquí,
2: sí,
0: la sanitat del sistema... Un sistema saturat, el títol el tenies
2: el
0: ja...
2: El que sentia. Quan vaig fer aquest treball és el que sentia en aquell moment. Vaig veure que era la paraula que millor definia el nostre sistema.
0: I la portada?
2: La portada, mira, és interessant que m'ho preguntis, que ara els oients no la veuran.
0: No la veuran, però sí que després farem una foto,
2: sí.
0: Eh?
2: És un cor bategant, i en aquest cas és un cor molt gran, i clar, jo vaig fer aquest paral·lelisme entre la sanitat com l'òrgan principal o el motor principal que ens mou a tots com un cor, i el rec sanguini com el flux, doncs, saturat. Llavors es veu com aquest cor, que és més gran del compte, perquè... està creixent en el sentit que no pot més.
0: Ja.
2: Llavors, sí, a vegades bastant.
0: Vas fer aquesta comparació, no pot més el cor, que és el motor, i està aquí que ja...
2: Està a punt d'explotar.
0: Ja a punt d'explotar, exacte. Sí, sí. I llavors el treball el vas haver de fer a l'exposició oral, no?
2: Sí.
0: I què tal et va sortir?
2: Molt bé. O sigui, és el que més vaig gaudir del treball exposició. Més que la part d'indagar, perquè crec que és més feixuc tot el tema d'estar davant de l'ordinador, posar-te a buscar informació. No és tan agraït, potser, almenys per mi, que doncs, explicar doncs, tot el que he fet.
0: Sí,
2: perquè
0: sí.
2: Ja un cop l'has acabat, et sents orgullós del que has fet i vols explicar-ho el millor possible. I ho vaig gaudir molt, l'exposició.
0: Ho poder-ho explicar, no?
2: Sí.
0: Et van preguntar molta cosa?
2: Sí, alguna cosa que no havien entès del tema de regions sanitàries. Mm-hmm. Estic a dir que em van fer bastantes preguntes. Ara mateix no les recordo totes. Però bé, les vaig conduir bastant bé.
0: Te'n va sortir bé.
2: Sí.
0: I després vas tenir la nota que tu esperaves del treball?
2: Sí, vaig tenir un 9.
0: Oh, doncs bueno, molt bé, molt bé.
2: Sí, em vaig sentir satisfeta.
0: Sí?
2: Sí.
0: Molt bé. I vas gaudir fent-lo?
2: He de dir que no tant, perquè és com he comentat, jo vaig gaudir molt l'exposició perquè m'encanta parlar, però el tema se m'ha fet una mica feixuc.
0: Sí, ho vas trobar feixuc.
2: Perquè és una càrrega de treball molt elevada.
0: Sí?
2: Has de dedicar-hi moltes hores davant d'un ordinador, preparar moltes entrevistes, bueno, en el meu cas,
0: sí,
2: que depèn de cada cas, i és cert que no em va agradar gaire fer-lo, però com el tema vaig gaudir-lo molt al final, doncs explicant-lo, doncs ja em vaig sentir satisfeta.
0: Ja et va compensar, no?
2: Sí, em va compensar.
0: De tota manera, això, ja en parlarem també la setmana que ve, si vens per que farem una entrevista personal. El treball de recerca per tu ha sigut massa feixuc, amb altres convidats hem parlat de que potser és una càrrega una mica massa grossa, no?
2: Sí, potser una càrrega una mica innecessària, jo sento. Sento que potser l'objectiu amb el que fan el TDR és perquè tu aprendis a indagar, a saber com fer un treball d'aquests, doncs que si vols fer, doncs, estudis posteriors,
0: sí,
2: necessitaràs
0: fer una recerca, no?
2: Exacte, però crec que el veig com molt forçat.
0: Sí?
2: Sí, perquè sento que hi ha prou càrrega de feina tenim com perquè, a més, haguem de fer el TDR.
0: Sí?
2: I ara mateix, amb tot el tema d'intel·ligències artificials i tot, que tu pot, bueno, no t'ho pot fer, però en el sentit de que els estudiants, com faran un treball així si un motor t'ho pot fer?
0: Aquí ja tenim el tema de la intel·ligència artificial, que no sabem com prendre-la ni com...
2: Ja. I per això també és un dels motius que estan traient pes al TDR, al treball de recerca.
0: Ja no puntua tant.
2: A partir de, no sé si l'any curs que ve, ja no puntua tant.
0: Mm-hmm.
2: Ja sí. No puntua aquest 10% que ens puntuava fins a nosaltres.
0: I que també dèiem que només es fa a Catalunya.
2: Exacte.
0: A Catalunya és que són molt treballadors.
2: Crec que, no sé si a Balears també, o a València, però sí... En general, només de Catalunya.
0: Sí, però ens agrada molt treballar.
2: Que també és un desavantatge, no?, amb les altres comunitats autònomes, perquè a més, doncs, de batxillerat, que és un curs bastant exigent, afegeix-li, doncs, el fer aquest treball de recerca, que potser no per tothom és tan agraït.
0: Ja. Yeah.
1: Però també ho pots mirar com de l'altra manera, no? Pots trobar-ho com un avantatge de Catalunya ho fa i llavors, doncs, aprenem a fer treballs millor que altres llocs. No sé.
0: Hi ha hagut criteris de tot aquí,
2: sí,
0: eh, Clàudia?
1: Sí.
0: I aquí clar, ho mira d'aquesta manera.
2: Quan dir... vivim com a estudiants, doncs potser només vivim la part dolenta i no veiem potser tant el bo.
1: És que ja batxillerat ja és moltíssim. I si afegeixes a més el TDR... Sí, jo opino com tu, eh?
0: Que... Ah, sí?
1: Bueno, sí, és que... A veure, si el vols fer bé i treure bona nota, jo crec que és una càrrega bastant...
2: Sí,
1: força elevada, sí. Ara, si el vols fer només per fer-lo
2: i
1: ja està, és un altre tema, però clar, si t'hi vols posar bé, perquè és un 10%, vulguis
0: sí,
1: o no,
0: sí,
1: que
0: vulguis o no, sí.
1: Doncs jo trobo que també és massa càrrega.
0: Massa dedicació, massa càrrega.
1: Sí.
0: Sí, sí. Bé, doncs això, ja va... Vas tenir el treball acabat, el vas presentar i vas fer l'exposició i tot aquest tema ja te'n vas oblidar. Però després
2: sí,
0: també, ja en parlem de la setmana que ve, però després va continuar l'estrès de la selectivitat, no?
2: Sí, també.
0: Sí. Això també és un altre pes molt gros que teniu,
2: sí,
0: en aquest segon de batxillerat.
2: Sí, que és cert que es diu que et preparen, però potser jo sento que no, potser no et preparen suficient per a la selectivitat.
0: No et preparen?
2: Ja, sí que et preparen, sí que et preparen. Però em refereixo que comences com molt general i ja és com que segons s'especifica més de la selectivitat. Potser si des d'un primer ja directament t'introdueix a mi la selectivitat, doncs potser vas millor encaminat.
0: Sí? O sigui, a tu et sembla que des de primer ja t'haurien com de començar a encaminar més?
2: Sí, jo sento que sí.
0: I no que tota la càrrega fos a segon?
2: Clar, també hi ha... Clar, és que això va depèn de cada any per al tema del temari que tenen, un temari pautat que t'han de donar i han de seguir els professors. Però sí, des de potser tot el tema de l'educació, doncs es diu que el temari és més específic o més curt i hi ha tot més per la selectivitat, doncs potser hi hauria millors resultats.
0: Bé, potser sí, no ho sé. I ara també s'està dient molt que, potser no és el vostre cas, però que sí que està baixant molt el nivell de l'ensenyament, no?
2: Sí, i que... també crec que va relacionat perquè és això, els professors han de donar un temari i a vegades el temari que donen no és tan específic per la selectivitat. O sigui, potser et fan preguntes que sí, són del temari que tu has donat, però a vegades està molt polaritzat, com que té relació, però sí, no és el mateix.
0: No és el mateix, no sé. Tu vas patir així també, Clàudia, o no? Els temaris que et donen.
1: Sí, que a primer te donen menys, o sigui, menys específics que a segon, sí, per a batxillerat. Sí, jo crec que igual que ella, que a primer és com més... Bueno,
0: sí,
1: i a segon, com que veuen que...
2: No arribem.
1: No arribem,
0: sí, sí,
1: doncs ja es posen més específics. No sé si és culpa dels professors o no crec que ho siguin, però el que tu has dit, a vegades el temari...
2: És pautat.
1: I a vegades no els hi arriba fins i tot ni quan estan ensenyant segon de batxillerat. Mm-hmm.
0: Aquest temari que parleu, és que no ho sé, ho pregunto, és a part de totes les assignatures de segon i aquest temari específic per selectivitat?
2: No, sí, forma part de les assignatures.
0: Forma part de les assignatures. Sí. En les assignatures que feu hi ha aquests temes que sortiran a selectivitat, no?
2: Són més específics, perquè jo, per exemple, de biologia hi ha temes que no surten a selectivitat, o de química aquest tema no surt, però igualment me l'han de donar.
0: Ah, sí?
2: És això del que parlo. Sí.
0: Sí, sí, sí, sí. O sigui que has de fer tots, però no tots surten a selectivitat.
1: Exacte. Jo me'n només... recordo de mates, que... Sí. Tu saps que uns exercicis 100% entraran, o sigui, sí, no sé de què ara, no me'n recordo, però clar, i llavors aquells sí que te'ns ensenyen, però llavors t'ensenyen uns quants més, però tu
0: que
1: no
0: els has de fer, però clar, no entraran.
1: O no ho saps.
2: Clar, i aquests, també aquests últims anys han ficat moltes optatives trimestrals, que es diuen, que treuen hores de les, realment de les assignatures importants, a primer, sobretot. I clar, aquí és un... anem potser pitjor, o sigui, fiquem assignatures potser més pràctiques, però realment si tu vas encaminat a segon, el que estàs fent és doncs acumular el temari segon i que no et doni temps de segon a donar-lo, perquè si a primer el dones i a més fiques assignatures que treuen hores de les altres, no té cap sentit.
0: O sigui, potser també tocaria replantejar-se aquests plans, no?, de primer segon,
2: sí,
0: de batxillerat.
2: Sí, plans d'estudi, podríem dir.
1: És que són 2 anys, és superpoc.
2: Sí.
1: O sigui, i a primer ja comences a perdre el temps, que no és perdre el temps, perquè fas altres coses, però començar ja que te preparin a primer. Millor.
0: Sí, sí,
2: sí.
0: Bé, sí que s'ha de preparar selectivitat, però també s'ha de donar uns coneixements així amplis i bàsics,
2: sí,
0: no?, de cara... Suposo que deuen mirar-ho d'aquesta manera, no? De que pugueu tenir uns coneixements així força sòlids i amplis de cara a després poder anar a la carrera que finalment trieu, perquè primer i segon tampoc sabeu ben exactament cap on anireu. Aquests mal de caps venen després.
1: Sí.
0: Bé, hi ha gent que ho té molt clar, eh? Hi ha gent que des de molt joves o de sempre, sí, saben on volen anar, però la majoria...
1: No ho tenen.
2: Força
1: no.
2: Perduts.
1: Tu ho tenies clar?
2: No, gent. gent.
1: I quan vas començar a saber que... O sigui... O
2: arribaria vols... a dir que ho tenia més clar a 2 mesos de la selectivitat.
1: Vale. És que jo crec que és lo normal, això. No saber què fer fins...
2: Bueno,
0: i sí que... ara em sembla això, ara em sembla allò,
2: sí,
0: i dubta molt.
2: I bueno, jo m'he arribat a plantejar carreres que no tenen res a veure ni amb el científic, que és, bueno, que és el batxillerat que vaig cursar. Vull, sí, dir que et replanteixes una mica de tot quan estàs en aquests moments.
1: Sí,
0: sí, sí. Molts dubtes, molt ai, ai, ai, sí, molt m'estan ensenyant coses aquí que no em serviran mai per res.
2: A veure, tampoc estar amb aquesta mentalitat, que... perquè si pensem així... Has de senyir-te al pla d'estudis i a veure, que els professors ho fan molt bé, la veritat, no tinc queixes, però sobretot això, que potser com es replanteja tot des del pla d'estudis, no crec que sigui la millor distribució, des del meu punt de vista.
0: potser tots els experts i pedagogs i ensenyants que fan aquests plans d'estudis haurien de tenir més en compte la visió dels estudiants, no?
2: Sí,
1: total.
0: Home, no donar-los tota la raó, però tenir-la en compte, no?
1: Sí, al final nosaltres estem per aprendre i que ens ensenyin i treure una bona nota a selectivitat i poder fer el que, pues, la carrera o
0: sí,
1: el que sigui que vulguem.
0: Enfocar però els teus estudis cap allà on t'agrada.
1: Una mica, sí, una mica de cas.
0: Per això que dic que poder estaria bé d'entrevistar estudiants, com ho estàs visquent, tot això t'està agradant, tot això és molt forçat, tot això et roba temps. Els instituts, en parleu d'aquestes coses?
1: Amb els professors?
0: Sí, amb els professors.
1: Bueno, jo no me'n recordo massa.
0: No te'n recordes, no. I tu?
2: O sigui, sí que és cert que hi ha orientacions i allà doncs suposo que les teves queixes o... Però és que clar, realment els docents no poden fer res.
0: No?
2: O sigui, ells no tenen cap mena d'autoritat com per dir no puc fer aquest temari. O sigui, realment s'han de cenyir els plans d'estudi que tenen.
0: Esclar.
2: Poden prioritzar...
0: Els hi ve donat, no?
2: Clar,
0: tot això ja.
2: Poden prioritzar doncs, el que creuen que convé més per la selectivitat, però són plans d'estudis que no depenen d'ells.
1: Podem fer el paral·lelisme, no? Igual que amb la sanitat, que
2: sí,
1: els
2: professors sí,
1: són els metges o, bueno, tots...
2: I realment, doncs...
0: Sí.
1: I que ells no poden fer res, que venen de... Que tot el que fan ve
0: de... Els hi ve pautat.
1: Clar.
0: Ho han d'aplicar com poden, perquè, esclar, també igual que els metges hem fet ara...
2: Hem
0: anat a parar allà mateix.
2: Hem d'entendre molt les vagues dels docents.
0: Sí, sí, tant.
2: Perquè, clar, els docents ensenyen els futurs metges, també. Llavors... va molt relacionat, també.
0: Sí, en aquest cas, metges, però també professionals de molts àmbits,

0: amb la Clàudia, que l'acomiadem, sí. Que vagi bé la nova etapa, però moltes esperem gràcies. Tornar-te a tenir per aquí ben aviat.
1: I tant, i tant.
0: Molt bé, Berta, i tu podràs tornar la setmana que ve, dilluns que ve, per explicar-nos com vols seguir els teus estudis, cap on vols encaminar la teva vida laboral i les teves aficions i com a partir d'ara penses seguir.
2: Doncs
0: podràs tornar?
2: Si vaig tot bé, sí.
0: També ens explicaràs que has estat pubilla de Tordera.
2: Sí.
0: Això és una altra responsabilitat.
2: Una altra responsabilitat.
0: Doncs gràcies i fins la setmana que ve. Adéu-siau.
2: Adéu.
3: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
5: No! Primer has de fer la digestió!
4: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
5: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
6: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
7: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: Ràdio Tordera. Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
9: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
8: Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des

0: Dels serveis informatius de Ràdio Tordera, la manca de recursos marcarà l'inici del curs escolar a Catalunya i a Tordera. El col·lectiu docent manté les protestes davant la insuficiència del personal de reforç. Des de l'Escola La Raureda, la seva directora, Silvana Vallvé, adverteix de les dificultats en què arrenquen el curs.
1: Esperem que arribin negociacions i que puguem avançar amb tots aquests temes i que els infants puguin rebre tota aquella atenció que necessiten.
0: Dilluns 31 d'agost de 2026, el Teatre Claver presenta la programació estable de tardor d'aquest any. La cartellera inclou la presència d'actors reconeguts com Joan Pera o Carles Sans. La temporada arrencarà el divendres 25 de setembre a les 8 del vespre amb un tordarenc, l'Edu Vico i els amics. I Alcohòlics Anònims reforça la seva xarxa de suport al Maresme i la Selva. Membres de l'associació expliquen a aquesta emissora el funcionament de les sessions de recuperació per trencar els estigmes que envolten la malaltia. Escoltem en James, membre de l'organització.
2: No llevamos control, no llevamos estadísticas, no hacemos seguimientos. Solamente que la persona tenga la buena voluntad de querer dejar de beber, que es nuestro único requisito.
0: I les famílies ja poden bescanviar el val escolar de 60 euros. L'ajut repartit en dos xecs de 30 euros. La principal novetat d'aquest any és que el val és digital. En aquest sentit, es podrà gastar en material escolar fins al 30 de novembre o bé cedir-lo al centre fins al 18 de setembre. En esports, el Club Futbol Tordera s'imposa els penals contra el Bonmatí i avança a la Copa Catalunya. Els torderencs certifiquen la classificació des del punt de penal amb 3 a 4, després d'empatar a 1 al temps reglamentari. Parlem del temps, previsió meteorològica per aquest inici de setmana, per aquest finals del mes d'agost. En Joaquim Serra ens porta els detalls.
3: Arrenquem una nova setmana en aquest darrer dia del mes d'agost, aquest darrer dia de l'estiu meteorològic, parlant d'una continuïtat de la situació meteorològica. Continuïtat per avui i també pels pròxims dies. Estabilitat, sol i calor. Calor moderada al migdia, avui amb màximes que tornen a arribar cap als 32-33 graus a l'interior de la comarca, prop de la costa entre els 29 i els 30. Per tant, ambient, doncs això, que tornarà a ser força càlid a tot el Maresme. Tot això amb vents que bufaran fluixos al llarg del dia d'avui, giren cap a component sud aquesta tarda. La situació marítima tranquil·la amb una lleugera mar de fons aquest matí que anirà menys amb el pas de les hores. De cara a demà, la diferència respecte avui és que tindrem vent de garbí moderat que bufarà ja cap a la recta final del matí durant tota la tarda i això farà que la mar també s'alteri. A primera hora encara hi haurà marejol, però augmentant a maró de cara al migdia i sobretot durant la tarda a tota la costa maresmenca, amb domini del sol com avui, amb unes temperatures que s'han de mantenir demà sense canvis importants.
0: Informatiu que completarem com cada jornada amb les notícies d'interès comarcal, d'interès de la jornada, així com també amb l'ampliació de la previsió del temps. Tot plegat en aquesta edició de l'informatiu, que la segona part ens aportarà l'espai de les entitats La Teranyina. Comencem.
4: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: La situació a les escoles i instituts públics de Catalunya afronta l'inici del nou curs 26-27 amb un clima de profunda incertesa i malestar. El rebuig contundent de la comunitat educativa a la darrera proposta del Departament d'Educació ha derivat en noves jornades de vaga i protestes. El principal focus de conflicte recau en el reforç de l'escola inclusiva. Els docents consideren del tot insuficient la xifra de professionals proposada pel govern i reclamen duplicar el personal especialitzat, com psicòlegs, integradors socials i personal de suport per l'alumnat amb necessitats educatives especials. Aquesta escassetat es tradueix en una realitat difícil a escala local. Des de l'escola La Roureda, la seva directora, Silvana Vallvé, adverteix de les dificultats en què arrenquen el curs i argumenta que s'espera què s'espera del Departament d'Educació.
1: De tots aquells recursos que ens havien dit que ens proporcionarien per atendre a la inclusió, de moment a l'escola La Roureda no n'ha arribat cap. Comencem un curs amb molts nanos que necessiten una atenció individualitzada i que no la podran tenir, o que si la tenen seran a costa de recursos propis de l'escola que van destinats a altres situacions.
0: El refús de dos terços dels docents al preacord ofert per l'administració manté aquesta oberta la bretxa entre el departament i els centres, que reclamen solucions immediates per poder atendre la diversitat a les aules amb garanties i sense sobrecarregar la gestió interna dels escolars. I el Teatre Claver de Tordera ha donat a conèixer la seva nova oferta cultural per la tardor d'aquest 2026. La cartellera d'enguany proposa un catàleg complet que abraça des del teatre de text i la comèdia fins a espectacles familiars de titelles i grans cites musicals. La temporada arrencarà el divendres 25 de setembre a les 8 del vespre amb la música del tordrenc Edu Vico i Amics. L'endemà mateix, el dissabte 26 a les 6 de la tarda, serà el torn per al públic familiar amb la proposta de titelles Safrà i Serafí, a càrrec de la companyia Xo Titelles. El mes d'octubre s'obrirà en presència teatral el diumenge 4 d'octubre a les 6 de la tarda. Carles Sanz pujarà a l'escenari amb l'obra Per fi me'n vaig. Mentre que el divendres 16 d'octubre a les 8 del vespre, Pau Roca interpretarà el monòleg Les coses excepcionals. L'oferta familiar d'octubre es completarà el dissabte 24 a les 6 de la tarda amb la representació de Bambi a càrrec de Luna Teatro Danza. Al novembre la programació mantindrà el nivell amb una estona amb Joan Pera el diumenge 8 de novembre a les 6 de la tarda. El divendres 20 de novembre a les 8 del vespre Pep Tosar portarà a escena Vientos de Pueblo. Per als més petits, la companyia La Cabuda presentarà Mal de Closca el dissabte 21 de novembre, a les 6 de la tarda. La programació tancarà el dissabte 28 de novembre, a les 6 de la tarda, amb el concert Clàssics Populars, interpretat per l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat. Aquest esdeveniment servirà alhora com a acte de tancament de la celebració del 50è aniversari de la nostra dansa. Les entrades per tots els espectacles ja es poden reservar i adquirir a través del lloc web oficial del Teatre Claver o bé directament a les taquilles de l'equipament cultural.

0: L'alcoholisme és una malaltia d'addicció que afecta moltes persones i famílies, a vegades en silenci a causa dels prejudicis socials. Per combatre aquesta realitat i oferir un espai segur de recuperació, l'Associació Alcohòlics Anònims manté una extensa xarxa de grups de suport mutu actius a escala internacional. A les comarques del Maresme i la Selva existeixen punts de trobada a Blanes, Pineda, Arenys o Mataró, entre d'altres municipis. Les reunions d'aquesta entitat es basen en el respecte, l'anonimat i el compartiment d'experiències entre iguals, sense jutjar a ningú ni fer pagar quotes d'inscripció. L'objectiu principal és ajudar els assistents a mantenir la sobrietat i donar suport a qualsevol persona que vulgui deixar de beure. En James, membre de l'organització, ens ha detallat com s'estructuren les sessions de grup i com s'acull a les persones que hi arriben per primera vegada.
1: Cuando la persona va por primera vez a una reunión, nosotros le hacemos un recibimiento, que es una recepción, para que sepa resumidamente qué es Alcohólicos Anónimos y cómo funciona. Uh-huh. Si la persona quiere la ayuda permanece disponible de manera permanente. Si la persona no quiere, bien, se puede ir, no le gustó y nosotros no lo podemos obligar. Uh-huh. No llevamos control, no llevamos estadísticas, no hacemos seguimientos. Solamente que la persona tenga la buena voluntad de querer dejar de beber, uh-huh, que es nuestro único requisito.
0: Més enllà de la metodologia i del programa de recuperació, el pilar fonamental d'Alcohòlics Anònims és la vivència en primera persona. Després de superar la malaltia, l'Alonso comparteix el seu cas particular per demostrar que la rehabilitació és possible amb l'ajuda adequada.
2: És un paso que di, que me costó mucho, la verdad es que sí, pero yo os aconsejo a los que tenéis problemas con el alcohol que probéis, solamente probar. Venir a una reunión y si no os gusta, pues lo dejáis, o venir dos veces para, porque claro, la primera vez que viene uno a la reunión, como viene recién, viene, bueno, yo vine que había bebido el día anterior, uh-huh, o sea, sencillamente, pues no te das cuenta de lo que es, pero dos o tres reuniones te empiezas a dar cuenta un poquito.
0: Des de l'associació recorden que l'alcoholisme no entén d'edats, gèneres ni classes socials i fan una crida a totes les persones o familiars que necessiten informació a apropar-se a qualsevol dels grups locals repartits pel territori. D'altra banda, les famílies ja poden bescanviar el val escolar per al curs que ve. L'ajut és de 60 euros, repartits en dos xecs de 30 euros per l'alumnat de primària i secundària dels centres públics i concertats. La principal novetat d'aquest any és que el val és digital. El rebreu per correu electrònic amb les instruccions i caldrà activar-lo abans d'utilitzar-lo. Es podrà gastar en material escolar fins al 30 de novembre o bé cedir-lo al centre fins al 18 de setembre. Només es podrà utilitzar en establiments adherits al programa. La voluntat del govern amb aquesta mesura és ajudar les famílies davant l'augment del cost de vida, especialment a l'inici del curs. Podeu consultar el funcionament i activar el val escolar a través de la web www.valescolar.cat.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El Club Futbol Tordera va aconseguir aquest diumenge un bitllet per a la següent ronda de la Copa Catalunya en un duel vibrant i de màxima exigència a domicili contra el Bon Matí. El conjunt torderenc va haver de treballar de valent en un enfrontament igualat que va acabar amb taules, empat a un gol, al final dels 90 minuts reglamentaris. Sense opció de pròrroga, la classificació es va decidir directament a la tanda de penals, on la fredor i la precisió dels visitants van acabar decantant la balança. En una tanda plena de tensió, el Tordera es va acabar imposant per un ajustat 3-4. El moment decisiu de la jornada el va protagonitzar Viedma, que va assumir la responsabilitat de transformar el penal definitiu per cesellar el triomf i desfermar l'eufòria de l'equip. Amb aquesta victòria de caràcter, el Club Futbol Tordera continua endavant en la competició i ja espera rival per la propera convocatòria d'aquesta Copa Catalunya. Tornar a la rutina després de les vacances no sempre és fàcil, i és que el cervell s'acostuma ràpidament al ritme més relaxat i plaent de les vacances i necessita uns dies per adaptar-se de nou a la rutina. Però ho acabarà fent. Els experts situen entre 2 i 3 setmanes el temps necessari per recuperar-ne el ritme habitual. Ens ho explica en la següent crònica, Carme Adefez.
2: Passades les vacances a l'oficina pot causar cansament, irritabilitat, falta de concentració o dificultat per habituar-se a la rutina. És la síndrome postvacacional. El doctor Francisco Mira, neuròleg i director mèdic de MyBrain, explica què podem fer perquè aquesta tornada sigui una mica menys traumàtica.
3: Adelantar a poc a poc en els dies previs l'hora d'entrar al llit. Això seria una de les qüestions. Dos, hauríem de tindre moltíssima exposició a la llum del sol en la primera meitat del dia. Això ajuda a regular la melatonina i certs cicles biològics que ens ajudaran a descansar millor. Intentar no incorporar-se a la feina un dilluns i tindre per davant 5 dies de feina. Si es poguera, també seria ideal tindre la capacitat de finalitzar les vacances, sobretot els viatges, 2-3 dies abans de la incorporació a la feina.
2: Aquesta aclimatació pot durar entre 2 o 3 setmanes. Si el malestar no desapareix i s'allarga en el temps, estem parlant d'una altra qüestió.
3: Sobretot si dura més de les 2-3 setmanes que hem dit, si ja tenim una situació laboral adversa, segurament ahir tenim un major risc de que ens es mescle un postvacacional que està disfressant un burnout o una situació depressiva o predepressiva.
2: Després de les vacances, el cos també necessita uns dies per tornar a posar-se en mode rutina. Si no passa, cal valorar la situació amb un professional.
1: Amb la mirada posada en el talent jove i la creació audiovisual, el Patrofest es prepara per tornar a convertir Premià de Mar en punt de trobada per a nous creadors de tot Catalunya. Des de Premià Mèdia, ens ho explica Manel Ferrer.
4: El Patrofest tornarà els pròxims 26 i 27 de setembre al Patronat de Premià de Mar amb una nova edició dedicada al talent audiovisual jove. El festival està obert a creadors i creadores de tot Catalunya menors de 35 anys i comptarà amb dues seccions, ficció i documental. En ficció s'hi poden presentar curtmetratges de menys de 10 minuts, mentre que els documentals poden tenir una durada màxima de 30 minuts. Durant el festival, el públic podrà descobrir nous talents emergents, participar en col·loquis amb els autors i autores i assistir a una gala final amb diverses sorpreses. Les persones interessades a participar-hi ja poden consultar les bases i formalitzar la inscripció. Tota la informació es pot trobar a les xarxes socials del Patrofest.
1: Parlem del temps, de la previsió per aquest inici de setmana, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: Ens trobem a les acaballes d'un estiu meteorològic que encara manca de veure, doncs, analitzar com han estat les temperatures. Molt probablement serà un dels més càlids, per no dir el més càlid, des que tenim registres, i és que les temperatures s'han mantingut molt altes, molt elevades, força dies, a més hem tingut fins i tot rècords de calor en alguns municipis del Maresme, i de moment avui, darrer dia de l'estiu meteorològic, com deia, la situació ben poca de canviar. Tornem a tenir màximes per damunt dels 30 graus cap a l'interior de la comarca i prop de la costa entre els 29 i els 30. Per tant, ambient que continua càlid i, sobretot, amb precipitacions molt poc importants les que hem tingut aquest estiu i, de moment, canvis destacables, un episodi de pluja, de llevant, amb precipitacions importants i generals. Això, de moment, no es veu per enlloc. Per tant, hem de continuar al llarg dels pròxims dies parlant d'estabilitat i d'un temps, en general, assolellat. Avui, aquest matí, amb vents fluixos que bufen de component nord-nord-oest, aquesta tarda giraran cap a component sud, sempre vents febles i la situació marítima estarà dominada pel marejol en petites àrees de mar de fons poc important. Les temperatures més o menys s'han de mantenir com les d'ahir, això després que les mínimes tampoc hagin experimentat canvis importants. De cara a demà, s'espera que tinguem, com avui, un temps tranquil i assolellat. A diferència d'avui, però, el vent de Garbí a la tarda serà moderat i això farà que la mar també s'alteri amb maró a tota la costa maresmenca de cara al migdia i tarda. Pel que fa a les temperatures demà, més o menys com les d'avui també, en una nova jornada en la qual el sol tornarà a ser el denominador comú a tot el Maresme. De cara a demà passat, a tres quarts del mateix, altre cop com avui els vents seran fluixos durant tot el dia, la mar amb una mica de mar de fons i el cel pràcticament serè a tota la comarca. Per tant, començarem el setembre de la mateixa manera que acabarem el mes d'agost, és a dir, amb estabilitat, sol i temperatures altes per l'època de l'any.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla amb Mercè Roura. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha anunciat aquesta tarda a la Comissió d'Igualtat del Congrés dels Diputats la creació d'una unitat multidisciplinària de reforç a Ceuta. Estarà especialitzada en violència contra dones i nenes, integrada a la unitat de violència sobre la dona de la delegació del govern. I és que la Fiscalia General de l'Estat ha registrat 21 agressions sexuals comeses contra dones i nenes migrants a Ceuta des del passat 30 de juliol, quan es va produir l'arribada massiva de migrants procedents del Marroc. 5 d'aquestes agressions han estat violacions. 7 de les víctimes són nenes i adolescents entre 14 i 17 anys i consta també una agressió a un home del col·lectiu LGTBI.
3: En estos momentos, señorías, son 9 las menores víctimas de agresión sexual que están

0: están siendo atendidas en este centro. Debemos atender primero a quien está más expuesta al riesgo y dispone de menos alternativas seguras. Los días 30 y 31 de julio, los mensajes de odio se multiplicaron por 3. En solo 2 días se detectaron 9.590 mensajes de estas características.
1: I l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona tracta amb èxit càncers de pell no melanoma en zones sensibles sense cirurgia ni ingrés. Cada any es diagnostiquen més de 78.000 casos de càncer de pell a l'estat espanyol i la previsió és que la xifra vagi en augment. Anna Paula és metge del Servei de Medicina Nuclear del Germans Trias i Pujol.
2: Que el que fa és trencar les cadenes de l'ADN de la cèl·lula tumoral i provocar la mort cel·lular. El que aconseguim amb aquest tractament és destruir el tumor i, d'alguna manera, evitar una cirurgia.
1: I l'Euríbor tancarà l'agost al voltant del 3%, la xifra més alta en els últims 2 anys. Tot i l'ascens de l'indicador de referència de les hipoteques variables, el sector descarta que el repunt refredi la concessió de préstecs i diu que la demanda de compravendes continua consistent. I la ciutat de Sarajevo, capital de Bòsnia i Herzegovina, serà la seu de la propera reunió del districte 11, Ciutats de Palestina, la iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Barcelona, recordem-ho, per coordinar el suport a Gaza i la resta de ciutats palestines afectades per la guerra amb Israel. I no deixem Barcelona, la banda sonora del piromusical de la Mercè d'enguany la signarà Josep Montero, cantant d'Oques Grasses d'enguany. La festa es trasllada a un nou escenari, la platja de la Nova Icària. Aquest any el piromusical es farà el proper diumenge 27 de setembre. L'ànima creativa d'Oques Grasses pren el relleu d'Estopa i signarà aquesta banda sonora que, recordem, acompanyarà els focs artificials.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
2: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
3: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930-130278
4: o a dentalcompany.es.
3: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
5: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

set på Nu FM.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria papereria Camiral 50.
2: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-39-39-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
3: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
2: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït avui la número 2 del Departament d'Educació, la secretària general Teresa Sambola. A més, ha decidit obrir expedient a 3 persones per l'errada que va portar que s'exclogués d'avaluació a més alumnes dels permesos a l'informe PISA. A més, a poc més d'una setmana d'inici del curs i amb una vaga convocada per aquell dia, el dia 8, la consellera ha anunciat que es reunirà aquesta setmana amb els sindicats educatius per tal de costar posicions.
3: Nosaltres el que volem és mantenir aquesta voluntat doncs, de diàleg, treballar conjuntament amb els sindicats, també amb aquells amb qui no van poder arribar a un acord, però l'objectiu seria doncs, poder tenir un curs molt més normal.
2: Niubó ha reivindicat la inversió feta en aquest nou curs, que arrencarà amb 1.600.000 alumnes, 1.800 docents més, un reforç a les aules d'acollida que arriben a les 2.141, iniciatives com el desplegament de professionals sanitaris a la meitat dels centres catalans. I parlem ara de les morts per sobredosi a Catalunya, que van augmentar fins a 308 l'any 2024 perquè el Departament de Salut hi va incloure per primera vegada les causades per l'alcohol o bé per antidepressius. Es dona el fet que 7 de cada 10 persones van morir a casa seva en solitud. Avui és el Dia Internacional de Sensibilització sobre la Sobredosi. Una de cada 3

0: sobredosis van ser provocades per opiàcids i les crisis es podrien haver revertit, en aquest cas amb un medicament, la naloxona. Són morts evitables, com explica la subdirectora general d'Addiccions del Departament de Salut, Lluïsa Maria Conejos.
1: 908 vials de naloxona s'han compartit durant l'any 25, sobretot a persones usuàries de drogues, perquè puguin identificar quan un company, companya seva, està tenint signes d'aquesta reacció aguda o sobredosis per poder incorporar aquest fàrmac.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 50 anys com a presumpte autor d'un robatori amb intimidació en un supermercat del carrer Pallars de Lleida. Els fets van passar dimecres a la mitjanit quan l'individu va amenaçar els treballadors amb una arma de foc i va sostreure els diners de la caixa. I la Comissió Europea ha fet un pas per reforçar el control sobre ChatGPT dins de la Unió i avui ha anunciat la designació de la plataforma Intel·ligència Artificial com a motor de cerca en línia de mida molt gran. La nova classificació obligarà a ChatGPT a complir requisits addicionals. I l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica es traslladarà a la Tabacalera de Tarragona a la tardor de 2029. El centre de recerca ocuparà 3.000 metres quadrats del magatzem 6 i triplicarà la seva superfície actual.
2: El cap de setmana, el rock a Ràdio Tordera es diu Rockmasters. Rockmasters, un programa del vostre amic Xavi Canigó. Història, anècdotes i molta música de les grans formacions de tots els temps. Rockmasters, el programa de rock a la teva mida.

bona tarda o bona nit, depenent si estàs escoltant el programa el dissabte o el diumenge. Comença aquí un dia més, un cap de setmana més, un Rockmasters més. Avui tenim el plaer de dedicar el programa a una banda que s'anomena Nazareth, una banda escocesa nascuda a Dunfermline l'any 1968 i convertida en una de les grans formacions del hard rock clàssic gràcies a la gran veu d'en Dan McCafferty, la guitarra d'en Manny Charlton i una manera seca i directa d'entendre el rock. La seva gran etapa daurada va arribar sobretot durant els anys 70 amb discos com Razamanath, Loud and Proud i Hail of the Dog, que els van donar identitat pròpia i projecció internacional. Així és que cordeu-vos les sabates, poseu-vos bé el cinturó, que comencem. I comencem amb Broken Down Angel. Vindria a ser així com Àngel Abatut. Una cançó de l'LP Razamanath de l'any 1973 que parla d'una figura femenina derrotada, vulnerable, gairebé trencada per la vida, però observada amb una barreja de tendresa i duresa. La lletra té aquell aire de personatge nocturn, de carrer, un aire de ferides acumulades i musicalment la banda hi troba un equilibri molt eficaç entre la melodia i la contundència. És un inici perfecte perquè ja presenta dues cares molt pròpies de Nazareth. La rugositat del so i la capacitat d'humanitzar els seus personatges. Per cert, Razamanath va ser produït per Roger Glover, de Deep Purple, i sovint es considera el disc que va impulsar definitivament Nazareth cap a una primera llista comercial. Anem a escoltar Broken Down Angel. Des de l'any 1973, el Nazareth, el nostre protagonista, avui al Rockmasters.

Broken Down Angel. Hem escoltat la primera declaració d'intencions. Música, bona música, carrer, emoció i una veu impossible d'oblidar, impossible de confondre. Ara seguim amb el segon tema, seguim amb Bad Bad Boy. Noi molt dolent, també del mateix LP. Una peça desafiant, insolent i carregada d'energia. Aquí la lletra juga amb la imatge del rebel, del tipus que viu al límit, que no demana permís a ningú i que gairebé presumeix del seu costat més problemàtic. No és una cançó introspectiva, sinó un retrat descarat d'actitud, i això encaixa perfectament amb un so més ràpid, més rocallós i molt més orientat a l'impacte immediat. Anem a escoltar Bad Bad Boy.

En directe, Bad Bad Boy, any 1973, i el primer tema ens mostrava la ferida, aquest tema ens ensenya la dentadura. Ara passarem a This Flight Tonight, aquest vol, el vol d'aquesta nit, vindria a ser la traducció, inclosa en l'EP Loud and Proud de l'any també 1973. Una cançó molt interessant perquè Nazareth agafa una composició de John Mitchell i la converteix en una altra cosa. La lletra parla d'inquietud, parla de distància i de moviment, amb aquella sensació de desplaçament emocional que acompanya sovint els viatges i les relacions inestables. Però el grup la transforma en una peça molt més intensa, molt més tensa, urgent i elèctrica. Això és important perquè aquí veiem com Nazareth sabia llegir una cançó des d'una sensibilitat dura, però no simple. No es limiten a tocar-la més fort, la tensen, l'endureixen, la fan forta, li donen una pulsació gairebé nerviosa, com si el vol del títol fos també una fugida interior. Aquesta versió es va convertir en una de les cançons més conegudes del grup i és una de les millors proves del seu talent per reinterpretar material aliè amb personatge, amb personalitat pròpia. Anem a escoltar aquest gran tema This Flight Tonight

This Flight Tonight. Des de l'any 1973, quan Nazareth versiona No demana permís, únicament s'apropi del tema i el fa totalment seu. Ara arribem a Pèl del gos, Hair of the Dog. És una peça central del disc del mateix nom, publicat l'any 1975, i una de les grans targetes de presentació del grup. La lletra és desafiant, agressiva i plena de ressentiment, com si el narrador estigués plantant cara a algú que li ha volgut dominar o manipular. És una cançó de confrontació, de reacció i de dignitat ferida. Musicalment és dura, repetitiva, en el millor sentit, i molt física. Funciona gairebé com un mantra de resistència, amb aquella sensació de perill controlat que tal identifica el millor hard rock dels 70. Nazareth aquí sona compacte, arrogant i absolutament segur de si mateix. El disc havia de portar inicialment un títol molt més provocador, però la discogràfica el va frenar i el grup va acabar optant per Hair of the Dog, el pèl del gos. Anem a escoltar aquest bon tema de l'any 75, els Nazareth, els protagonistes avui, el nostre Rockmasters.

Ara sí, Nazaret en estar pur, sense sobitzar res. Del cop sec, passem a la gran ferida sentimental del repertori. Love hurts, l'amor fa mal, l'amor fereix, associada sempre a Nazaret. És una cançó que parla de la desil·lusió amorosa, de la fi de la innocència i d'aquell moment en què descobreixes que estimar també significa patir. La lletra és senzilla, però precisament per això colpeja, per això fa mal. Desmunta la idea romàntica de l'amor i la substitueix per una veritat amarga. La força de la versió de Nazaret no és només la melodia, sinó la manera de com en Dan McCafferty la canta, i amb una veu escardada que sembla venir d'algú que realment ha passat per aquest dolor. El grup no la converteix en una balada dolça, sinó en una confessió totalment aspra. I aquí hi ha la clau del seu impacte. No és casual que acabés sent un dels grans èxits als Estats Units. Anem a escoltar aquest gran tema també, aquesta gran ferida.

Love Hurts. Els Nazaret, els protagonistes avui al nostre Rock Masters. L'amor fa mal, l'amor fereix. Hem escoltat aquest gran tema de l'any 1975. Continuem amb un altre tema, un tema que s'anomena Telegram, d'en Closinoff for Rock and Roll, l'any 1976, una peça que retrata la vida accelerada del músic en gira, sempre en moviment, sempre responent a pressions externes. La cançó parla de la seva carrera, de l'urgència, parla de l'ofici convertit en marató i del desgast que sovint s'amaga darrere l'èxit. És gairebé un relat del dia a dia d'una banda que viu entre hotels, escenaris i missatges constants. Musicalment, això es tradueix en una estructura viva, canviant i amb molta tensió rítmica. És una de les peces que mostren que Nazaret no era només un grup de tornades efectives, sinó també era una banda capaç de construir petites narracions sonores amb moviments i detall. Després de l'èxit de Heart of the Dog, Close Enough for a Rock and Roll va confirmar que Nazaret mantenia la força creativa i no vivia només d'un himne o d'un sol disc. Anem a escoltar Telegram, Nazaret, el nostre protagonista avui, el Rockmasters.

Telegram, aquest gran tema tan conegut, impressionant, de Nazareth. Ara recuperarem des de l'EP Razamanaz el mateix títol, un dels títols més emblemàtics del grup, aquí pensant en clau de directe, perquè Nazareth sempre va ser una banda especialment poderosa davant, damunt de l'escenari. La lletra és bàsicament una explosió, una energia juvenil, una invitació a deixar-se anar i a viure el moment amb intensitat. No hi busquen una història complicada, sinó una descàrrega d'actitud i moviment. Musicalment és una peça, podríem dir, accelerada, nerviosa, ideal per encendre una sala. En directe guanya encara més força perquè el grup hi desplega aquell punt salvatge que sempre els va fer creïbles davant del públic. L'àlbum en directe, des de l'any 1981, va reforçar la reputació de Nazareth com a banda sòlida i contundent sobre l'escenari. Anem a escoltar aquest gran tema de Nazareth, Razamanaz.

0: Rasamanaz Nazaret, el protagonista avui al nostre Rock Masters. Ara entrem amb un tema que s'anomena Dream On, Somia, de l'EP 2XS, l'any 1982. Una cançó molt més melòdica que ensenya una altra cara de Nazaret. La lletra parla de persistir, de no renunciar del tot a una esperança íntima, fins i tot quan el temps o la realitat et posen traves. Té un punt de consol i de resistència emocional. La peça busca més elegància i menys cop de puny, però la veu de McCafferty manté el segell de la casa, com sempre. Això la fa especialment interessant. Nazaret podia suavitzar el to sense perdre veritat ni res de tot això. I aquesta capacitat explica també per què van durar tants anys amb una discografia que arriba fins l'any 2022. Anem a escoltar Dream On, Somia, des de l'any 1982, Nazaret, el nostre protagonista avui al Rock Masters.
1: Dream On.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
2: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
3: o a dentalcompany.es.
2: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
5: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
6: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
7: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
8: No! Primer has de fer la digestió!
7: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
8: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
9: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
10: L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: l'estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Aquest diumenge, si passes pel mercat de Tordera, fes parada a Modes Aljosa. Descobreix la frescor de la moda eivissenca, l'elegància italiana i les últimes tendències per a dona. Vestits, conjunts, peces amb estil per sentir-te única. Vine, emprova't la moda i enamora-te'n. Modes Aljosa, al mercat dominical de Tordera, prop de la ràdio. T'hi esperem.
2: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. La ministra d'Igualtat, Ana Arredondo, ha anunciat aquesta tarda a la Comissió d'Igualtat del Congrés dels Diputats la creació d'una unitat multidisciplinària de reforç a Ceuta. Estarà especialitzada en violència contra les dones i nenes, integrada per la unitat de violència sobre la dona de la delegació del govern. I és que la Fiscalia General de l'Estat ha registrat 23 agressions sexuals comeses contra dones i nenes migrants a Ceuta des del passat 30 de juliol, quan, recordem, es va produir l'arribada massiva de migrants procedents del Marroc. 5 de les agressions sexuals han estat violacions, 9 de les víctimes són nenes i adolescents entre 14 i 17 anys, i consta una agressió a un home del col·lectiu LGTBI.
3: En estos momentos, señorías, son 9 las menores víctimas de agresión sexual que están siendo atendidas en este centro. Debemos atender primero a quien está más expuesta al riesgo y dispone de menos alternativas seguras. Los días 30 y 31 de julio, los mensajes de odio se multiplicaron por 3. En solo 2 días se detectaron 9.590 mensajes de estas características.
2: Avui la ministra de Joventut, Infància, Cira Rigó, que ha comparegut també al Congrés, ha detallat que 760 nenes menors migrants romanen a Ceuta i ha demanat autoritzar el trasllat urgent a la península de nenes amb especial vulnerabilitat. Està previst que demà el Consell de Ministres aprovi un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a la crisi migratòria. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destituït avui a la número 2 del Departament d'Educació la secretària general Teresa Sambola per l'exclusió de Catalunya de l'informe PISA. A més, ha decidit obrir expedient a 3 persones per l'errada que va portar que s'exclogués de l'avaluació més alumnes dels permesos. A poc menys una setmana de l'inici de curs i amb una vaga convocada per aquell dia, la consellera ha anunciat que reunirà

aquesta setmana amb els sindicats educatius per tal d'acostar posicions. Niubó reivindica la inversió feta aquest curs, que arrenca amb 1.600.000 alumnes, 1.800 docents més i un reforç a les aules d'acollida. I atenció, perquè l'AEMET ha fet pública la llista de noms de borrasques i danes que tindran impacte al sud-oest d'Europa aquesta propera temporada. Aquesta serà la segona vegada i posen nom. Hi ha un total de 21 noms, esperen no acabar la llista. El primer és Adam i l'últim Walter. N'hi ha 21, entre ells Adam, Bruna, Lola o Kevin. I el Barça tanca avui la tercera jornada de Lliga, juga des de 9:15 al Camp Nou amb el Rayo Vallecano. De moment el Barça guanya per 2-1, per cert que el partit arriba després del fitxatge del davanter brasiler Gabriel Jesús. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.

0: get on down to the funky disco sound.
1: Five, four, three, two.

0: Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hot Dance 80. En aquesta ocasió serà la 658. Avui escoltarem un duel entre intèrprets de França i Bèlgica. I és que aquests dos països la música dance funcionava molt bé als anys 80.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. I després de la música de Leo Banana Split, anirem a una altra, que és de Plastic Bertrand.

Aquest himne del punk poc ballable va estar envoltat amb segueta veus durant anys i anys. L'icònic tema no el cantava el carismàtic i estrafalari Placid Bertrand, Roger Juré, sinó el seu productor, Lou Deplirpé. Juré només posava la cara i l'imatge a televisió, un frau que no es va confirmar oficialment fins dècades després. Una cosa que passava a moltíssimes cançons dels anys 80 i 90.

Vamos a ir de chagrin d'amour. Chacun fait qui lui plaît. Es va editar el 1982. Considerada la primera cançó de rap en francès de la història, el duet format per Philippe Bourguin i Gregory Kent va fusionar el ritme ballable dels sintetitzadors amb l'estil parlat. La discogràfica temia que el tema fos un fracàs rotund perquè ningú rimava rimes sobre bases electròniques a la ràdio comercial. Però resulta que va vendre més d'un milió de còpies.

I aquesta va ser un dels grans èxits quan en Mikimoto feia ràdio a Catalunya Ràdio i Jack Allò per RAC 105, perquè RAC 105 al començament el gestionaven les emissores de la Generalitat, no el grup Godó. Doncs tots dos es feien la competència a veure qui punxava més novetats. Aquest maxi el vaig anar a buscar a Andorra. És la música de Tamper i això és No Favors.

La música de Temper i el No Favors. Una cançó que dura 7 minuts 10. I el va editar MCA Records. Anem a baixar una mica de BPMs i anem a escoltar una cançó que també va triomfar a les pistes de ball, però que era molt i molt més tranquil·la. Estem parlant del Boyes Boyes de Desires. Claude Frisch-Mentre va irrompre les pistes de ball amb un look andrògin, un pentinat Erasure Here i una mirada hierètica.

estem viatjant des de la pista central de Hot Dance 80. En Desires, Voyage, Voyage. Ara anem a escoltar un intèrpret italià, el Fabio Roscioli, però que va ser tan famós a tota Europa que fins i tot la Dolce Vita es va traduir al francès.

en Paris amb el seu gran èxit, la Dolce Vita. No sé amb els idiomes que ha arribat a cantar. Tenim de parlar amb ell un dia quan ens trobem a Barcelona. Ai, que em donava un atac de tos. Deia que quan ens trobem a Barcelona, doncs en parlarem a veure amb quants idiomes ha cantat la Dolce Vita, perquè el darrer cop que ens vàrem veure al Palau Sant Jordi, a Discoteca de los 80, estava plovent a Barcelona, estàvem fora al carrer i, lògicament, no vàrem poder parlar gaire.

I de la música de Jan Mas anem a pujar una mica els BPMs amb els dos From 242. És un grup sagrat de l'electrònica belga. El seu so industrial, militar i obscur va aterrar les ràdios convencionals, però va arrasar les pistes underground d'Europa i dels Estats Units.

Aquest és l'estàndard definitiu del New Beat, el gènere belga per excel·lència. La llegenda explica que el New Beat va néixer per accident en un club nocturn a Sien, Bèlgica, Vers, quan un DJ va posar un disc d'EBM a 33 revolucions en lloc de 45. El so ralentitzat, pesat i psicodèlic va agradar tant que varen crear cançons expressament amb aquest tempo. Els membres de Confetis anaven vestits de DJ o animadors de fira amb ratlles blanques i negres, convertint-se en virals absoluts a les discoteques de l'època.

0: début d'une soirée, Noir de Folie. És sens dubte la cançó definitiva de les bodes, bautizos i comuniones. Ara el món francòfon, aquest duet francès va crear un tema eurodisc optimista impulsat per caixes de ritmes i sintetitzadors. El tema fou un èxit tan massiu que varen passar d'actuar en petits bars provincians a omplir estadis de la nit al matí.
1: Un accord majeur, c'est une piste sans danseur. Mais si tu ranges dans ces moments-là, dans un placard tes idées noires, les notes...
0: I els propers a trepitjar Hot Dance 80 seran a Split Second amb Fresh. Si The Sound of Sea varen popularitzar el New Beat, Flash dels Vergues, Split Second fou la llavor original. La seva línia de baix àcida i contundent i atmosfera industrial varen fer que els DJs del tot el continent experimentessin baixant la velocitat de les cançons.

I del New Beat dels belgues ens anem cap al Principat de Mònaco. La princesa Stephanie de Mònaco va decidir sacsejar les monarquies europees convertint-se en estrella del pop. Aquesta cançó li van oferir a Jan Mas, però no la va voler. La decisió li va sortir rodona a la princesa, ja que va vendre més de 2 milions de còpies a tot el

0: I de Mònaco ens anem cap a l'Illa Blanca, ens anem cap a Eivissa, amb Amnesia, que ens portarà aquest gran èxit.
1: Pop, pop, pop, pop, pops, Eivissa.

Estàs sintonitzant Hot Dance 80, el programa dance de dècades anteriors en la seva edició 658, el duel entre França i Bèlgica.

El duet format per Fred Chichin i Catherine Ringuet va revolucionar el pop dance francès barrejant rock, punk, electrònica i una estètica d'avantguàrdia teatral. La cançó és un emotiu homenatge a Marcia Baila, una ballarina argentina i amiga del grup que va morir de càncer. Recorda, 623-77-5514. Aquest és el WhatsApp. Ara que ens pots enviar les teves notes de veu per fer-nos les teves peticions.

Una formació una mica rara. Un trio raro. Aquest trio de pop electrònic experimental belga era conegut pel seu humor cínic i el seu amor per la provocació friki. Varen decidir versionar la música disco de forma deliberadament robòtica, freda i minimalista, adelantant-se conceptualment al so dels francesos Daft Punk. Varen participar al Festival d'Eurovisió el 1980 amb el seu tema Eurovision. Varen quedar quasi bé els últims expressament perquè volien comprovar què sentia el perdre de forma estrepitosa. A les pistes de ball underground, però, eren els déus del culte absolut.

Hot Dance 80 és una producció d'HDMR, des de la producció Susi Bautista Navarro, des de la coordinació tècnica i musical Barbarroja Show, i aquí dirigint, editant i presentant un servidor, Josep Maria Jurado Escobar.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dilluns 31 d'agost. Les tres paraules del dia són recursos, alcohòlics, vacances. Recursos. La manca de recursos marcarà l'inici del curs escolar a Catalunya i a Tordera. I el Teatre Clavé presenta la programació estable de tardor 2026. La cartellera inclou la presència d'actors reconeguts com Joan Pera o Carles Sanz. Alcohòlics. Alcohòlics Anònims reforça la seva xarxa de suport al Maresme i a la Selva. Els membres de l'associació expliquen el funcionament de les sessions de recuperació per trencar els estigmes que envolten la malaltia. I les famílies ja poden bescanviar el val escolar de 60 euros. L'ajut repartit en dos xecs de 30 euros. La principal novetat d'aquest any és que el val és digital. Vacances. Tornar a la rutina després de les vacances no sempre és fàcil. Els experts situen entre 2 i 3 setmanes el temps necessari per recuperar-ne el ritme habitual. I amb la mirada posada en el talent i la creació audiovisual, el Patrofest es prepara per tornar a convertir Premià de Mar en punt de trobada per a nous creadors a tot Catalunya. Queda poc per l'inici del curs escolar, que estarà marcat novament per la manca de recursos i la mobilització del col·lectiu docent, que manté les protestes davant la insuficiència del personal de reforç. Des de la Raureda, la seva directora, Silvana Vallvé, ens adverteix de les dificultats en què arrenquen el curs.
2: Esperem que arribin negociacions i que puguem avançar amb tots aquests temes i que els infants puguin rebre tota aquella atenció que necessiten.
1: Avui, 31 d'agost, és el Dia Mundial de la Solidaritat. Avui és Sant Ramon Nonat. Compleix 77 anys l'actor de cinema Richard Gere, conegut per pel·lícules com Pretty Woman o Chicago. Falten 8 dies per l'inici del curs escolar a primària i a ESO a Catalunya. El proper dia festiu serà el 11 de setembre. Falten 11 dies per la Diada Nacional. Avui esperem un temps típic de finals d'agost, predominantment assolellat amb algun núvol baix matinal. Les temperatures seran suaus, fregant 28-30 graus de màxima. La dita, agost i setembre, pocs els entenen. Farmàcia de Guàrdia La Pérez Màrtera, al veïnat de Sant Pere. Informada la mort de la senyora Antònia.

0: Antònia Mora Privat, als 63 anys. La cerimònia serà demà a les 12 del migdia a la parròquia de Tordera. Fa 10 anys explicàvem que la C32 seria gratuïta a partir d'aquell 1 de setembre. Fa 5 anys el jovent republicà de Tordera pintava un mural en defensa de la llengua catalana i fa un any es faria una missa unificada per acomiadar a mossèn Salvador Joanola, que deixava la rectoria de Tordera. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és tornar a escoltar el concert de l'orquestra La Nova de Blanes durant la Festa Major.
1: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

Molt bon dia, molt bon dia, molt bon dia. Aquí comença l'Ara i Aquí, els millors moments, aquí, a Ràdio Tordera. Avui tenim un programa especial perquè arribem, i hem arribat amb molta il·lusió, al final d'aquesta etapa d'estiu, però tranquils, eh? Que no marxem, només farem una paradeta. Han estat setmanes de ràdio, d'actualitat, de música, de converses, de tertúlies, de rialles, de preguntes impossibles i, sobretot, de molta companyia. I la setmana vinent encara ens teniu aquí perquè recuperem, com dèiem, els millors moments de l'Ara i Aquí. Aquelles converses que ens van fer pensar, aquelles que ens van fer riure, aquelles preguntes que van provocar debat i, evidentment, aquests moments que potser hauríem preferit que no quedessin gravats. I després canviem el xip perquè tornarem el 17 de setembre. Serà amb nova programació de tardor a hivern, nous continguts, noves idees, noves veus, però amb les mateixes ganes de fer ràdio i de tenir-vos a l'altre costat. Així que pugeu el volum i escoltem aquests moments del record del magazín de l'Ara i Aquí a Ràdio Tordera, perquè la màgia continua.

0: Bé, d'un tema ens anem a l'altre. Ara, Mare Terra. Suposo doncs, que parlarem de la cosa nostra, diguéssim, eh? Dels problemes de medi ambient i tot això. Amb l'Àngel Bous. Àngel, quin tema toquem avui?
1: Hola, bon dia. Bon dia. Continuem tocant qüestions relatives al nostre entorn natural i, en concret, al nostre estimat riu Tordera. Mm-hmm. De fet, ja la setmana passada ja vam començar a parlar-ne. Potser ja fa 3 setmanes que parlo del riu Tordera, però la veritat és que podria parlar bastant, no?
0: Dona, per parlar.
1: Dona molt. El riu Tordera dona molt, sí. per moltes qüestions que fa que sigui un tema molt interessant.
0: Sí.
1: Avui us volia parlar una mica sobre qüestions de contaminació molt per sobre, però d'entrada, com que l'altre dia comentava, us comentaré què hi ha dintre d'un got d'aigua, però tampoc vull precisar tant, no? I voldria començar
0: sí,
1: dient...
0: no veurem l'aigua.
1: No, voldria començar dient que Aqualic és l'empresa que gestiona l'aigua de Tordera, l'aigua, diríem, de la xarxa d'abastament, té un control perfecte, diríem, de la qualitat de l'aigua, de les característiques organolèctiques que es refereixen a l'olor, a l'aparència, el sabor, etcètera, etcètera. I, per tant, vull dir que no ningú ha de tenir cap problema, és una aigua totalment potable. Jo he vist analítiques perquè per la meva feina, per qüestions de menjadors escolars, vull dir, es fa molta analítica de l'aigua i les condicions són molt bones. Sobretot, tota la qüestió de matèria orgànica està molt controlada i és una aigua perfectament potable. Altra cosa és que tingui el gust de l'aigua del Pirineu que baixa per les fonts en allà dalt a 2.000 metres d'altura. Però això és una altra qüestió. Bé, no, en relació a la contaminació sí que volia comentar, doncs, de que el riu s'ha anat sanejant, van passar una època d'industrialització molt forta, La setmana passada explicava que jo de petit doncs anava al riu Tordera a pescar amb els meus pares, fèiem la berenada i no hi havia cap problema si agafàvem un got i ens bevíem l'aigua directament que baixava, no? Perquè estava molt filtrada i no hi havia industrialització. Va ser a partir dels anys 70 amb una industrialització massiva a tota aquesta plana que va, diríem, des d'Hostalric, Sant Feliu de Buixalleu, Breda, o sigui, tota aquesta zona del Vallès, que es va industrialitzar molt, aprofitant que, doncs, el riu tenia molta aigua, i eren indústries que necessitaven aquesta aigua, no? Llavors, els controls...
0: Fibra color...
1: Bé, hi ha Aigües Avall, Fibracolor i també la Safa, per què no? Sí. Doncs són empreses molt importants que necessitaven molta aigua i que realment la contaminaven. Un dels problemes que, evidentment, és que la normativa no... Vull dir, anava per darrere, diríem, de la contaminació d'aquestes, diríem, fàbriques. I, per tant, a veure, no hi havia una problemàtica, en aquest cas, legal, ni es podia demanar comptes a ningú, almenys de forma directa. El que passava, que al no haver-hi aquesta normativa, les fàbriques aquestes, la tecnologia tampoc estava en depuració massa avançada i abocaven directament en el riu Tordera, a vegades aprofitant que hi havia avingudes fortes, i així es quedava, diríem, aquesta contaminació una mica diluïda. També comentava que, esclar, països com França, com Alemanya, com Anglaterra, rius com el Rin, el Danubi, es poden contaminar tot el que faci falta. Com que porten tant de cabal, vull dir, molt, molt, molt més que el riu Ebre, per entendre'ns, doncs, esclar, queda tan diluïda aquesta contaminació que això també afavoreix aquestes nacions, aquestes empreses d'altres nacions, que no necessiten gastar-se tant en depuració.
0: Déu-n'hi-do, per això també. Vull dir que si ho miréssim bé, tots aquests rius que has dit...
1: Bé, sí, sí. No, ara que es parlava del el transvasament del Roine cap a Catalunya per donar l'aigua suficient, etc. Sí. Un dels problemes que es comentava és de que els índexs de radioactivitat de les aigües del Roine són bastant elevats, tenint en compte que s'utilitzen aquestes aigües com a refrigerants de les centrals nuclears, d'algunes centrals nuclears franceses. Hem de recordar que a França n'hi ha moltes més que, diríem, a l'estat espanyol. Llavors, una cosa també a tenir en compte. Bé, deixant a banda això, va saltar una notícia molt important als anys, per allà el 94-95, potser una mica abans, que va ser la contaminació de l'empresa Recissa. De fet, que encara porta cua, la contaminació. És una empresa que depenia de Cepsa, que és una empresa, una multinacional espanyola dedicada a hidrocarburs, molt important, i que aquesta empresa ja es va col·locar, diríem, La zona de Sant Celoni en el 1945, sense llicències, eh? O sigui, en aquell temps aquestes empreses posaven, no hi havia ni llicències municipals ni res. Posteriorment la llicència li van donar des de Madrid, eh? No va haver-hi cap problema, i ara està perfectament regularitzada. Recissa és una fàbrica de resines, que s'utilitzen per molt, tenen molts usos industrials, i que justament entre els anys 90-95 va anar deixant anar en les aigües del riu Tordera uns compostos orgànics que es deien dioxans i dioxalans. Són uns compostos orgànics. Bé, es havia parlat que eren cancerígens, després que no, després que l'únic problema que tenien era que feien mal gust, que feien molta pudor, etc. El cas és que va haver-hi els apercebiments corresponents, però l'empresa anava deixant anar aquests compostos perquè es veu que la depuració era molt costosa, no? El cas és que això, evidentment, va anar per als tribunals, etc. Però en aquell lustre 90-95 que va deixar anar això, va comportar que la qualitat de les aigües, que ja estava bastant degradada, però que en principi anava depurant-se per les sorres, diríem, de l'al·luvial, doncs experimentés una baixada molt alta en la qualitat, diríem, de les fonts públiques, de les aigües, diríem, que anaven a parar, doncs, als domicilis, no? Mm-hmm. El cas és que això va anar per als tribunals i van haver-hi denúncies molt fortes. Jo recordo que el Consorci Turístic, doncs, de la Costa Brava, el Consorci Turístic del Maresme, va posar mà, perquè va començar a sortir a la premsa estrangera, doncs, que baixava, que hi havia molta contaminació, que poblacions com Calella, Pineda, doncs, les aigües eren cancerígens, i això va disparar immediatament les alarmes. Sí. Total, que això es va anar corregint, però sí que s'han demanat responsabilitats, i sé que, bé, era una cosa que afectava, en principi, es diu, a uns 130.000 habitants, que són els que d'alguna manera s'aprofitaven de l'aigua del curs baix del riu Tordera amb aquests pous que encara en aquests moments hi ha allà, no? Mm. Total, que ajuntaments com Blanes van presentar demandes molt fortes perquè alegaven que tenien que gastar-se molts diners en depuració, en carbó actiu, per poder treure aquest mal gust i tal. El cas és que els 6 anys de presó que es demanaven als gerents de l'empresa van quedar finalment en 6 mesos, perquè després van dir que no hi havia cap problema per la salut, que era simplement una qüestió de gust, d'olor, però que la... Que no era un verí, no? En sí, definitiva. Sí. I la cosa està així, però encara cueja, i sé que s'estan demanant diners una mica per compensar les despeses que els ajuntaments tenien que fer per millorar el gust de l'aigua, no? Sí, sí. Aquesta és la història d'una de les fàbriques, però evidentment n'hi ha hagut més, eh?
0: Sí, sí. Vull dir, déu-n'hi-do, el problema aquest. El problema aquest també com el riu Ebre, que passant, com passa per allà, que també ara ho estan...
1: Quinensa, per Amposta,
0: sí,
1: Tortosa...
0: Que ara estan netejant els pòsits que hi havia
1: És cert, allà havien deixat els residus, vull dir perfectament a la llera, però en quantitats industrials, no?
0: Sí.
1: I com tota la vida sempre s'ha pensat que la millor manera de treure-se de sobre, diríem, el que són l'escombraries, residus, restes orgànics, és tirar-ho a la riera.
0: Sí, sí.
1: De fet, sempre explico l'anècdota que vaig estar Arenys de Munt un temps i m'explicaven que quan baixava la riera d'Arenys de Munt, hasta els mobles ho tiraven avall i anava a parar Arenys de Mar. Era la manera de desprendre's.
0: Nosaltres havíem estat de càmping a la frontera de França, a la Vall d'Aran, i hi ha un riu que és, no me'n recordo com se'n diu ara, que tiraven les bosses...
1: Valira, potser?
0: No, tiraven les bosses d'escombraries i, clar, llavors s'anaven cap a...
1: El Valira és Andorra, perdó.
0: S'anaven cap a França, llavors allà tenien les reixes...
1: Ah, sí, sí, és el Garona, la Vall d'Aran és sí, la Garona, i
0: sí,
1: tant,
0: i tant. I recollint les escombraries. I tu estaves allà de càmping i veies com baixàvem les bosses d'escombraries tirades per nosaltres. I, home, ja està bé, eh? Vull dir, ja està bé. Ara, vull dir, del riu Tordera, per exemple, dius... que si vas amb els nanos i passes pel riu i entren dintre l'aigua, quasi venen aquests experts i et foten crits perquè diu que estàs contaminant i que les aus, les no sé què, les espècies... Vull dir, em sembla que no n'hi ha per tant.
1: Bé, de fet, el riu era un espai d'ús públic, sí, no? I de fet, les famílies
0: hi
1: passàvem les tardes del diumenge, no?
0: I ara tens problemes per anar-hi.
1: Això, en els temps, abans que hi hagués la televisió, eh?
0: Sí,
1: el
0: sí.
1: Cas és que, no, aviam, hi ha hagut també una sèrie d'abusos, llavors hi ha una sobrepoblació, vull dir, això és claríssim,
0: també.
1: I després s'ha de regular una mica l'accés, sí, diríem, a la llera, perquè és que va arribar-se a produir fins i tot raids amb cotxes a tot terreny,
0: sí,
1: que venien des de Blanes i pujaven fins a Hostalric,
0: sí,
1: destrossaven
0: molt bé,
1: una mica...
0: Molt, això molt malament. Ah. Però llavors també hi ha uns arbres a mig de la riera, que el dia que baixi un aiguat fort i els arbres caiguin i embossin les boques
1: del riu, ponts.
0: Què passarà?
1: Bé, això també és un tema
0: que... I amb aquí tindrem que anar a demanar responsabilitats.
1: Bé, vam estar parlant la setmana passada, yeah, amb la Rosa,
0: sí,
1: i també ella va plantejar aquesta qüestió. És un tema controvertit, no? Perquè realment, actualment, és clar, hi ha molts interessos, no?, en aquestes qüestions,
0: molt.
1: I el que s'ha de procurar és que quan baixin les rierades, perquè periòdicament baixen, doncs que no causin cap dany, no? I per tant, sí, és clar, sí, qualsevol impediment s'ha d'intentar, doncs, eliminar-la.
0: I no sé si, com van fer els focs, van tenir que pagar la multa corresponent, perquè com ja netegen aquell tros, llavors tenen que pagar una multa perquè...
1: Bueno, l'agència de l'aigua, evidentment, ha de regular tot això.
0: Una cosa desbordada amb l'altra.
1: Sí, sí.
0: Em sembla que tenim ja que deixar-ho, perquè se'ns ha tirat el temps a sobre. Àngel, moltes gràcies i fins la propera setmana.
1: Gràcies a vosaltres. De fet, fins a la temporada que ve d'estiu.
0: Fins a la temporada d'estiu. Em sembla que aquesta és l'última de...
1: Sí, és l'últim programet. Doncs, no?
0: Doncs
1: gràcies per la vostra atenció i ja
0: no, gràcies
1: fins una altra.
0: Per la teva col·laboració. Adéu.
2: Ara i aquí, d'estiu.

0: Doncs bé, ens posem pràcticament a 3:15 els dimarts i sempre a aquesta hora nosaltres els agafem amb molta il·lusió perquè obrim la finestra a la cultura, l'obrim en bona companyia, sí que ens ho explica tot això i fa que la puguem obrir de bat a bat, la Carme Fernández. Bon dia, Carme.
1: Bon dia,
0: Carme. I bé, doncs, amb ella parlem de joguines. Mira, parlem de joguines. Sí, i en aquest cas, amb quines posarem avui?
1: Bueno, estàvem l'altre dia parlant, havíem començat a parlar...
0: Ara se sent. Endavant, Carme.
1: Havíem buscat una nina emblemàtica en el temps, que era la Barbie. Però ja sabeu que sempre nosaltres comencem explicant una mica la història o d'on neix aquesta joguina. I l'altre dia vam començar a veure que sortia, que era una nina estadounidenca, que sortia de l'empresa Mattel, que Mattel havia estat formada, era un acrònim de dos cognoms, que en realitat la creadora, o com, si més no la inspiradora, va ser la filla de la senyora, que portava, del senyor que va crear l'empresa, i que això havia passat precisament en un moment determinat en què ella mirava la seva filla i que, a més, havien fet un viatge aquí a Europa i que el viatge a Europa, que havien estat a Suïssa, havien vist una nina que tenia una figura molt propera a les dones, no als bebès, que normalment fins a llavors les nenes havien jugat amb nines que eren bebès i que llavors aquesta se sobresortia. Llavors, com que ella va veure que la seva filla jugava amb nines d'aquestes de paper, que suposo que moltes de vosaltres també haureu jugat, que llavors li anaves canviant els vestidets i els hi feia ser... Jo me'n recordo que jo sempre jugava a que eren mestres i eren les meves alumnes. Jo era la mestra.
0: I era... anaves per bon camí, Carme.
1: Anava a les alumnes, perquè a més, com que anaven amb monges, jo anava a monges, em posava com una mena de lligam, aquí me creuava, me penjava alguna cosa, que per mi era el crucifijo, me portaven les germanes i feia de mestra, vull dir. És a dir, que una mica la seva filla reproduïa professions de gran. I per tant, la nina, doncs una mica havia de ser que tingués una figura no com un bebè, perquè un bebè no podia ser una mestra o una safata o fins i tot la Barbie van crear una presidenta dels Estats Units, és a dir, que podia ser qualsevol cosa de gent gran. Per tant, vam veure una mica això i vam arribar al 1968. El 1968, en què ja la Barbie era molt famosa, vull dir, el propietari va començar a pensar que també necessitàvem crear joguines per nens, perquè ja havien creat també una nina, que era una nina parlant, que estiraves un fil, no sé si alguna de vosaltres va tenir una nina d'aquestes, que estiraves un fil, i a dintre tenia una cosa que es reproduïa i sempre deia el mateix, no sé, el missatge que li havien gravat en allò, pues sortia, tu estiraves el fil i la nina parlava jo. Pues llavors el senyor pensa que ha de crear joguines per nens i crea uns cotxets, que són els Hot Wheels, que aquests cotxets el que feien eren uns cotxets de fricció, però eren uns cotxets de fricció que a més, vull dir, en tenien poca de fricció, us explico, és a dir, no tenia, la fricció era tan suau que corrien molt i que per tant eren unes joguines que els agradaven molt als nens. I per tant, aquí, llavors, això va fer que moltes empreses automobilístiques, com que aquestes joguines van tenir molt d'èxit, volguessin que reproduïssin els seus models. Per tant, tenim grans empreses que podem trobar en maquetes o, bueno, més reproduccions, no maquetes, reproduccions de les marques de
0: sempre s'han fet pagar molt, per això, aquest tipus de cotxes molt ben fets,
1: sí.
0: A veure, no hem de dir totes les veritats, de que els materials i la manera que estaven fets són molt macos,
1: Bé, l'altre dia em vas fer una pregunta que era que quan va costar la primera, perquè tenia la setmana passada teníem aquí al Facebook, teníem la primera nina, la primera Barbie, que estava amb els propietaris, els creadors.
0: Sí, sí.
1: $3.
0: $3. Que venen a representar aquella època que devien representar això.
1: $3. No
0: 300
1: sé.
0: Pessetes, aproximadament.
1: Sí, posem, més o menys, algo així.
0: Sí. És a dir, no, però també era cara, ja.
1: Bueno,
0: era cara, ja.
1: Bueno, vull dir, però en realitat era una nina ben feta, vull dir, i tenia accessoris i totes aquestes, valia $3. Ara s'han arribat a pagar fins a $5.000, $8.000, ja en parlarem, de les Barbies aquestes famoses, perquè n'hi ha algunes que han sortit a subhasta, i vull dir, hi ha gent que en realitat, vull dir, col·lecciona nines, ja ho hem vist, diferents moments, que hi ha gent que és col·leccionista. Llavors, els col·leccionistes, quan volen tenir una nina d'aquestes, és que hi ha una nina que ja té un collar, que porta un collar de diamants, que ja només el collar val 300.000 dòlars.
0: Imagina't.
1: És a dir, que, bueno, vull dir, però d'això ja arribarem, perquè jo voldria fer camí d'aquesta empresa. Llavors, en l'any 1970... aquesta empresa va destacar un, es va destapar un cas de frau comptable amb l'empresa Mattel, i a l'any 73, es va descobrir que els executius de la companyia havien falsificat els informes financers i que havien camuflat pèrdues. Llavors, les persones que havien muntat l'empresa van ser destituïdes a l'any 74 i llavors van ser condemnats a pagar una multa i a fer serveis comunitaris.
0: Noi, escolta'm, sí que van començar aviat ja, eh?
1: Sí, pues ja estàs honest, aviat, si tu fas...
0: Escolta'm, que... i en coses de nens, eh? En joguines.
1: Sí, sí, és a dir, però tu, les empreses estan molt controlades i algú va destapar això. Llavors la família aquesta va perdre la seva participació, la Ruth, llavors amb els diners que va treure va fundar una empresa, una fàbrica d'implants protètics, és a dir, de pròtesis, i fins a l'any 1990 l'empresa no torna a parlar amb aquesta família que havien estat els creadors. La nova direcció va començar a generar una altra vegada beneficis i aquí per això teniu unes joguines avui que teniu al He-Man, perquè van agafar una franquícia de joguines que eren els màsters dels universos, que el màster de l'univers, que aquests màsters dels univers el que feien eren una mica, vull dir, eren com uns herois, és a dir, amb unes musculatures molt importants, sí. I que, a més, hi havien...
0: Eren articulats, potser, no? També, Carmen, aquests, sí. Una miqueta articulats. No, no eren articulats.
1: Sí, sí, eren articulats. Llavors, és a dir, aquests màsters dels universos, va arribar un moment que van començar a baixar les vendes, i llavors Mattel, en lloc de tirar-se enrere, el que fa és que compra el Fisher-Price...
0: Ara, és que no...
1: És a dir,
0: veus
1: aquests musculosos d'aquí, és sí. A dir, que creaven unes històries, que a més hi ha uns dibuixos animats, i hi ha una sèrie de coses, i fixeu-vos a la música que anunciava els màsters de l'univers.
0: A veure.
2: Un fabuloso poder secreto se encuentra en mis manos cuando desenvaino mi espada mágica y grito, ¡por el poder de Grayskull!

0: se convierte en Battlecat. Y yo... en He-Man, el hombre más poderoso del universo. Solo otros tres comparten el secreto.
1: Total, això, eh? Sí, escolta'm, sí, mare meva, no?
2: Clar, llavors aquesta empresa, vull dir, va comprar... la, bueno, va comprar una, aquest, els màsters dels el de l'universo,
1: sí.
2: I llavors també va agafar una altra línia, que és la línia de joguines per bebès, que és la Fisher-Price. La Fisher-Price, que també són unes altres joguines que teniu, que a més són molt conegudes i que segurament n'haureu comprat alguna vegada,
1: sí,
2: algun nadó.
1: Sí, i tant.
2: Que és, ja, us he posat aquella que és una piràmide de colors, que aquesta és... tipiquíssima, sí, vull dir, de sí, comprar als sí, nens, sí, que a més sí. El que han de fer els nens és ficar-ho a aquestes, aquests, com si diguéssim uns donos o com aquestes rosquilles o alguna cosa així, mm-hmm. que les vas posant a dins i que ja en un moment van per tamanys i colors, és a dir, que és una manera d'aprendre a més de tamanys, colors. Llavors, aquestes noves empreses que van obtenir molts beneficis perquè van treballar amb llicències de la Disney. I també van crear, i també van treballar en coses de la saga del Harry Potter.
1: De totes maneres, són jocs molt instructius, aquests, eh?
2: Aquests, el Fisher-Price són
1: Fisher
2: tots...
1: El Fisher-Price, realment, vull dir...
2: Hi ha molt d'instructius i també n'hi ha aquests que són molt bonics, tots. Uh-huh. Són molt...
1: Uns
2: són
1: colors molt macos, que per la mainada els hi crida molt. Però van fer un pas, Carmen, molt important, des de crear aquestes nines tipus Barbie, a posar-se a fer jocs, doncs, educatius i el format, vull dir que sí que van passar anys, però van evolucionar molt ràpidament aquesta
2: clar,
1: empresa.
2: Totes les empreses, vull dir, fixeu-vos que qualsevol empresa, si no evoluciona i es va adaptant als moments, llavors el que els hi passa és que se'n van a... Hem tingut aquí empreses molt famoses de joguines i, en canvi, han acabat a la ruïna, perquè la veritat és que no han sabut. Però fixeu-vos que surt una notícia al març del 2019 que diu que aquesta empresa Mattel, encara que està venent molt, perquè ven l'any 2018 va vendre 4.510,9 milions de dòlars,
1: seria,
2: que serien uns 3.956 milions d'euros, pues encara, vull dir, resulta que encara no li acaba d'anar prou bé. Llavors, què fan? És a dir, perquè, a més, aquesta empresa és el que també tenien i treballaven ella i una altra empresa estadounidenca que es diu Hasbro, que és l'empresa del Monopoly, que és l'empresa del Monopoly, que són les dues grans empreses mundials, doncs quiebra, o sigui, quiebra, o sigui, recordeu d'aquella empresa que es deia Toys R Us?
1: Jo no me'n recordo.
2: Bueno, Toys R Us estava d'un magatzem molt important de joguines, i vull dir, aquesta empresa quiebra, i llavors això fa la banca fallida, i llavors això el que els provoca a totes les dues empreses una pèrdua. I ara, després de tot això, han tornat una altra vegada a recuperar i des del març a donar-li molta més èmfasi a la Barbie una altra vegada, perquè tornarà a ser la joguina que traurà, si més no, aquesta mena d'hores baixes que ha estat passant Mattel, vull dir, la traurà d'aquí. És a dir, perquè serà la que propiciarà una altra vegada grans quantitats de vendes i, per exemple, l'any passat es va vendre 60 milions de nines Barbie.
1: No, 60
2: milions de nines Barbie.
1: Però són
2: clar,
1: moltes, eh?
2: Sí, i aquestes nines, penseu que es fabriquen, moltes d'elles es fabriquen a Xina. És a dir, van externalitzar, és a dir, en lloc de fabricar-ho a Estats Units, moltes. I ja són més de 1.000 milions des de la seva creació. Fixeu-vos, és a dir, la quantitat de nines que han arribat a fer. Llavors, la Barbie torna a ser la seva salvadora. En principi era rosa,
1: sí.
2: I ara ja n'hi ha moltes de diferents maneres. Ja no són totes roses, n'hi ha negres, n'hi ha de diferents
1: races, no?
2: Exacte, és a dir, que, bueno, fixeu-vos, és a dir, com aquesta nina, que en un principi els fa que pugen amunt, que després, en un altre moment, veurem que l'empresa no acaba d'anar bé i que, a més, tenen aquesta fallida i que els hi troben aquest problema comptable, treuen altres joguines, però tornen una altra vegada al seu inici, a la Barbie. És a dir, que fixeu-vos com aquesta nina, per això és tan important.
1: I tant. Sí. Cada vegada se'n veu més d'aquests ninos que comentàvem, moltes vegades l'hem comentat en el programa, aquells que es veuen de recent nascuts, però sempre n'hi han surten més al mercat d'aquest tipus, doncs, ja estilitzades en forma de nena, en forma de noia.
2: Exacte.
1: Vull dir que, que les nenes, segurament, o nens, segurament també hi deuen jugar, els nens també, amb les nines, doncs tira més per
2: ells. Sí. I a més, és a dir, fixeu, s'han tornat a la Barbie i també han tornat als cotxes, perquè els cotxes l'any 2018 van vendre un 7% més del que havien vengut l'any anterior, és a dir, que han tornat una altra vegada als inicis perquè han vist que els inicis els hi donen molts guanys i que la Fisher Price ha baixat una mica de vendes.
1: La deixem aquí?
2: Deixem aquí la setmana que ve, la Barbie, ja, la Barbie directa.
1: Doncs sí que han fet un bon recorregut avui des de l'any 1968 fins al 1990 i hi ha aquesta nou recuperació el 2019 d'aquesta, el Fisher Price, que realment, vull dir, per tots els nens, suposo que a casa seva, a les mares d'aquelles èpoques, ara potser també,
2: A veure, si teniu alguna Barbie, no la llanceu. Guardeu-la, perquè n'hi ha algunes que, depèn de quins anys són, valen molts diners. Ja us ho explicaré la setmana vinent. O sigui que, si en teniu, guardeu-les.
1: I localitzeu-les, perquè a vegades les tenim a qualsevol lloc, no?
2: Sí.
1: I la Carmen, la setmana que ve, amb l'obrir les finestres, donar les pautes adequades, no?
2: De quines Barbies tenen, valen molts diners.
1: Molt bé, Carmen, moltíssimes gràcies.
2: Fins la setmana vinent. Adéu.
3: Ara i aquí. Catalunya, 1901-1936. Història d'un desengany. ...1860... Joan Maragall. A imitació i semblança de Byron, Joan Maragall Gorina, Barcelona 1860-1911, va celebrar els seus 25 anys amb l'escriptura d'unes mai titulades notes autobiogràfiques, que es conserven manuscrites a l'arxiu Joan Maragall. El text està dividit en 15 seccions encapçalades per xifres romanes. La primera porta data, octubre de 1885, i l'última, 13 de maig, 12 nit, i acaba exactament amb els mateixos versos de Byron. Un mes i mig després, el 30 de juny, Maragall hi afegeix unes ratlles a manera de postdata on reprèn el motiu del Carpe Diem, reconeix fonts literàries i motius personals i passa pàgina. Aquí acaba la meva joventut. Una obra de geni, l'Oberder, m'ha convertit de noi en jove, de jove en home, edat la més hermosa de la vida. Adeu per sempre, il·lusions d'amor i glòria. Adeu-siau.

Les notes dels 25 anys arrenquen, doncs, i en primer lloc, de la celebració simbòlica i més o menys transcendent de la xifra. En segon lloc, d'una moda, l'exercici d'autodisciplina que s'imposa a l'artista quan descobreix la seva vocació i on reflecteix lectures, obsessions i vivències. Així ho faran, entre d'altres, Heine, Lowenthal, Masset, Lamartine o Becker. I en tercer lloc, d'un ambient on van de bracet la gesticulació romàntica, grandiloquent i visionària, la impassibilitat parnassiana i la defensa de la passió integral, el fàstic i l'esplint baudelarians, el naturalisme, les idees socialistes revolucionàries o iàcrates, o el debat entre l'art i la ciència. És per la confluència d'aquests tres factors amb les necessitats d'algú que somia per poeta les 24 hores del dia que s'expliquen les notes dels 25 anys. La seva veu combina el to melodramàtic, gesticulant i balbucejant, les majúscules en què escriu alguns conceptes, amor, bellesa, natura, o la gran quantitat d'interjeccions voluntàries, a, o, amb un altre to més sarcàstic, violent, domèstic, col·loquial i en ocasions despectiu, sense arribar a ser vulgar, talment el to del visionari que es va envalentint, espantat del que veu i del que sent. Un cop acabada la carrera de Dret a la Universitat de Barcelona i amb el títol d'advocat a la butxaca el juny del 1884, Maragall viurà uns anys de desconcert, d'apatia, de rebuig per una feina que encara ni ha començat però que ja sap que no li agrada. Jamás hubiera dicho que la carrera de abogado fuese tan lucrativa. En lo que voy de jurisconsulto he percibido ya un anillo con un diamante, un reloj de oro, las obras completas de Goethe y no hago nada en todo el día. Els comentaris del seu amic Lloret són tot just del 3 de juliol del 1884 i serveixen per veure el baix estat d'ànim de Maragall, ara que ha acabat els estudis i s'ha d'encarar al món laboral, però que coneix per pròpia experiència que hi ha un altre món més enllà de les estratos econòmiques i intel·lectuals de la vida familiar del carrer Trafalgar i de l'entorn de la petita indústria tèxtil del carrer Florida Blanca. El món de la literatura, Goethe sobretot, però també Heine, Mistral, Scott, de la música, l'òpera, Mozart, Beethoven, Haydn, Bach, o del teatre i el de les dones, Maria del Miracle, Montanyà, Vicentina, Ignasia de les Arte, i més endavant una ella rica en qui els pares el volien casar, i també Amanda Teresa Ferran, Clara Noble, Margarit Labordé, o Dolors Grau, la Lola de la Figuera. Les notes, escrites entre l'octubre del 1885 i el juny del 1860, són el testimoni més aclaparador d'aquella situació. Sota la posa, sota la literatura, el desengany, la contradicció, el cinisme i el sarcasme obeeixen a una situació límit, la de qui, no conformant-se amb les grans disposicions literàries que està segur de tenir, es pregunta en tota l'arrogància dels 25 anys si és capaç de fer una revolució en la literatura. Alhora, però, el fet d'escriure-les, narcisisme inclòs, és una manera terapèutica per sortir de la crisi, per encarar-s'hi, no per refugiar-s'hi.

25 anys després del 1910 i amb motiu del seu 50è aniversari, Maragall revisarà aquells escrits antics i n'escriurà uns de nous que es justifiquen i prenen tot el sentit gràcies precisament als anteriors. Perquè si en les primeres notes Maragall es mostra només resultats, la positivització de la pel·lícula dels seus primers 25 anys, en les de l'octubre del 1910, ens explicarà part dels motius d'aquells resultats. Ens en mostrarà el negatiu. El que farà Maragall serà desenvolupar la postdata i explicar amb una formidable precisió fotogràfica el daltabaix econòmic familiar i les repercussions que aquesta situació hauria de tenir en les seves relacions amb Teresa Ferran. Una ben construïda diversitat de veus narratives i un interessant joc temporal, el jo narrador protagonista se situa en el passat, però no pot evitar comentaris de disgust o de sorpresa des del present, fan que el relat sigui fresc i àgil, com volent recuperar d'aquesta manera la ingenuïtat del text dels 25 anys, que reescrivís el que fins aleshores només havia explicat en les cartes del 1887 i el 1888 a l'amic Lloret, podia respondre simplement a la voluntat d'anar tancant temes, com havia anat fent amb Arnau, el mar i les muntanyes. Com si Maragall hagués volgut fer dissabte dels papers vells abans d'escriure'n de nous. Res no indica en aquests papers del 1910 que Maragall presentís la seva mort, esdevinguda l'any següent. Però també som conscients de com pot ser detectiva una lectura així i de com contribueix a la construcció del mite. El 30 de desembre de 1887, Maragall podia escriure una carta explosiva a Lloret en la qual explicava la ruptura amb Teresa Ferran i acabar-la dient: «En cuanto a mujeres, creo que tardaré algún tiempo en fijarme en ninguna, sobre todo en ninguno de esos seres híbridos llamados señoritas». Exactament 8 mesos després, perquè l'agost del 1888 va conèixer Clara Noble a Puigcerdà, amb qui es casà el 27 de desembre de 1891, el 1888 començava una nova etapa, la que Maragall sempre havia perseguit, la de l'Oda Infinita i l'Excelsior, la de Clara i també, més endavant, la de Haydé, la dels paisatges, herois i mites del territori, la dels tres cants de la guerra i de la d'Oda Nova a Barcelona. Clara, en una carta als fills, datada al maig de 1937, explica que pocos días después de la muerte de papá, encontré entre unos papeles unos manuscritos fechados entre a los 25 y 50 años de su vida, y sin apenas haberlos visto, los entregué a RPMD, que necesitaba datos para hacer un opúsculo corriéndole mucha prisa. Cuando me los devolvió junto con unos ejemplares de notas íntimas, me rogó guardase con toda reserva los dichos manuscritos, que él solo había hecho algún recorte, habiendo creído conveniente hacerlo para su trabajo, que no había alterado el contenido, y encarecidamente me suplicó no los entregase a nadie. Desde entonces han estado en el secretaire de papá, siempre a la vista mía, y siempre con la idea de abrirlo y con calma ver las modificaciones, comprobándolas con notas íntimas, no sé lo que me retenía hacerlo, hasta que las circunstancias de este año de guerra y revolución, en mayo de 1937, me he visto obligada a hacerlo para ponerlos a salvo. He abierto el sobre y con gran asombro he visto lo mutilados que han estado estos escritos. He vivido 25 años con un sobre cerrado, creyendo que era exactamente igual a lo publicado o con correcciones sin importancia. I en aquest cas, la distància entre el que per Esplugues eren algun recorte o correccions sense importància i per Clara eren mutilacions del text va més enllà del matís semàntic. És la mateixa distància moral i d'intencions entre un editor i un altre. Efectivament, l'any 1912, l'editor Lluís Gili
publicà el volum Maragall, Notes íntimes, preparat per Miquel Esplugues. Segons el pròleg, el llibre havia sorgit per publicar l'inesborrable impressió que ens causà la mort edificantíssima del nostre gran poeta, en Joan Maragall. Intenció que aviat es veié modificada i augmentada per la necessitat d'acompanyar aquelles notes, inicialment titulades Trànsit Final, amb unes altres sobre sa vida, és a dir, sobre el conjunt de la meva espiritual personalitat, tan rica com esplendorosa, anomenades, per lo mateix, notes psicològiques, les quals serviran d'obligada peanya per a col·locar-hi la gran figura del poeta en els darrers moments de la vida. Fou, segons l'autor, la divina providència qui volgué que caiguessin en les nostres mans uns manuscrits inèdits del mateix Maragall, dels quals, naturalment, hem sortit vigorosa i plena de llum i de veritat la seva interessant figura. En ells no hi havem sabut veure altres tares que lleugeres ombres d'una exagerada modèstia, que encara fan més graciosa i escaienta la personalitat de l'inspirat poeta, i a part d'això, majorment, en les impressions sobre els primers 25 anys, esblaimats reflexes d'una molt relativa manca de maduresa psicològica a plom doctrinal, ben explicades, per cert, en aquella borrasca edat de la vida, en què per tot això que aquell treball, segons l'autor, amb el títol i subtítol de Maragall, Notes íntimes, evidentment no podia ser preparat d'altra manera que forma de trilogia espiritual que contingués A. les notes autobiogràfiques, B. les psicològiques, C. les que afecten el seu trànsit final. Entre el text i el manuscrit i l'edició del 1912, que és també el de totes les edicions d'obres completes publicades fins ara, hi ha, a banda d'una quinzena de pàgines menys, la mateixa distància que hi ha entre una primera i una tercera persona, entre un jo i un ell, o potser millor, entre molts jos i tot sol ell, entre un text escrit des dels supòsits diarístics present i un reescrit de cara a construir per al futur la imatge d'un Maragall que no va ser mai com ell havia explicat a les notes autobiogràfiques, ni tampoc el Maragall que es prefigura en els seus poemes, proses, articles i cartes. El text de 1912 aconsegueix de reunir i de uniformitzar en un sol els diferents registres i matisos de la seva de la veu narrativa del manuscrit, la frescor, la immediatesa, la fragmentarietat, la veritat i la mentida de l'original han desaparegut per construir un discurs compacte i inequívoc, però no per això menys fals, que s'adigués amb la imatge de Maragall que hauria de començar a circular a partir de la seva mort. Començava la invenció, però es tenien les espatlles cobertes. Un text autobiogràfic convenientment desat, amb clau i forrellat, en un calaix d'una vídua desolada amb 13 fills, n'era el garant, que l'autor hagués estat confessor de Maragall i que l'assistís en el moment de la mort, n'eren les credencials. El mite Maragall estava servit. L'home i el poeta Joan Maragall continuen pendents de recerca i d'una edició completa i fiable que em permeti l'anàlisi i una interpretació adequades. Ara com ara, i en poques excepcions, els poemes d'amor es llegeixen majoritàriament com a dedicats a Clara. Quan les diferències entre els poemes a Clara i els del cicle d'Aidé ja han estat estudiades. Tot i les Aidés de Don Juan, de Lord Byron i el Conte de Montecristo d'Alexandre Dumas pare, l'Aidé de Maragall és Mariette Marguerite Laborde, 1880-1973, escriptora de novel·les i contes que signava amb el pseudònim André Bern, del qual hi ha rastres evidents de l'arxiu Joan Maragall. Enviant flors, poesies, 1895, és vist com un poema menor que parla simplement d'un poeta que regala un ram de flors a la seva estimada i obvia l'esplèndida sensualitat
del joc dels sentits entre els enamorats. El poema que comença La ginestra altra vegada, seqüències 1911, l'aprenen els nens a les escoles i tothom tan content quan les paraules, i només les paraules, conviden a una lectura amb una forta i apassionada càrrega eròtica. Del cant espiritual, sovint només es recorda, i de manera anònima, l'estrofa final als recordatoris de difunts. Però el poema permet lectures més heterodoxes. El cant de la senyera també ha traspassat aquests darrers anys l'encàrrec com a himne de l'Orfeó català, per al qual va néixer per convertir-se en cant popular i anònim al servei de la política. Tenim a la xarxa el manuscrit íntegre de les notes autobiogràfiques dels 25 i dels 50 anys de Maragall, que van ser cristianament i políticament censurades i manipulades, però que han conformat i continuen en part conformant la biografia oficial al mite de Maragall. Tenim l'edició íntegra amb un estudi d'aquelles notes, però es fa servir poc. Tenim bona part de la poesia original i les traduccions en vers i en prosa digitalitzades, i a l'abast així com a l'esplèndid epistolari creuat i una part rellevant de la seva obra periodística, tant en català com en castellà. Tenim les persones capaces de bastir una edició crítica de l'obra completa de Maragall. Haurem d'esperar encara un temps, i després, i només després, de saber realment què va escriure Maragall, en podrem fer la biografia que es mereix. Bé, i nosaltres, que ja marxem, com no pot ser d'una altra manera, marxarem amb una producció en què va formar part Joan Maragall. Lluís Millet hi posà la música i Joan Maragall la lletra. Escoltem El cant de la senyera.

Radio Turdera. La emisora que t'escolta.

0: Desenfilant ja la recta final d'aquest magazín, l'edició del dia d'avui, 7 de maig, arriba el moment de projectar-los un viatge, doncs, de Tordera a... I tenim en Toni Vila aquí.
1: Bon dia, abans de tot. Doncs aquesta vegada podríem fer un viatge a Malta.
0: A Malta?
1: A la República de Malta.
0: Molt bé, posicionem-nos cap a on te la tenim.
1: Malta està més o menys a uns 60-70 quilòmetres de Sicília, de l'illa de Sicília, entre, diguéssim, Itàlia i Grècia. Lògicament estava dominada pels anglesos, vol dir que condueixen per l'esquerra, tenen aquelles cabines de telèfon vermelles, etc. Però que és maco, és maco. Són tres illes.
0: A Malta està confusada de tres illes.
1: De tres illes, de la qual Malta és la millor, després Gozo i Comino, si Malta és la que ocupa més posto, amb totes les tres illes i uns islotes que ells diuen roques, que allà no hi viu ningú, són 300 i pico de quilòmetres quadrats que té tot plegat, però que bueno, compleix el seu, diria jo, a l'estiu per anar a la platja. La gent, doncs, ara li ha donat per anar a la platja a Malta. Per què? Perquè té bones platges, perquè és al Mediterrà, la gent és bastant agradable i a més és barato.
0: Això està interessant ja, eh?
1: I esclar, això avui dia les coses se'ls miren, vaja, aquest punt de vista, primer lo barato i després lo bo, diguéssim, en aquest sentit, eh? Però bueno, Malta, digues.
0: Què hi trobem a Malta? Hi trobem...
1: Molts maltesos.
0: Això segur, i malteses, no?
1: També.
0: Aquesta gent, que són? És una illa que va ser colonitzada per algun lloc? Quin tipus de... Són, a veure, pràcticament la gent...
1: Mira, l'illa de Malta estava associada al territori sicilià, per lo que estava baix, imagina't, baix la d'allò del regne d'Aragó.
0: Imagina't.
1: Va pertanèixer a Espanya fins que Carlos I va deixar la sobirania de l'illa a la horda dels Cavalleros de Sant Juan.
0: Imagina't.
1: Sí, per allà també hi teníem possessions.
0: Mare meva, de tantes posicions vam parlar en aquest dematí en l'Espai d'Arrels aquí a Espanya, que ens hem quedat aquí recorats.
1: I com sempre, després d'aquest ordre, que la van abandonar perquè els musulmans van apretar, els seus idiomes oficials són el maltès, d'origen semitio, i l'anglès, perquè l'anglès hi va fotre la pota a sobre.
0: Val.
1: I esclar, allò va dir, aquí es condueix per l'esquerra, i tu saps per què els anglesos condueixen al revés que nosaltres?
0: No
1: te n'has entrat mai?
0: No.
1: És una cosa molt curiosa. Ara m'ha vingut. Quan Napoleó volia invadir Anglaterra, o sigui, Europa, conduïa també per l'esquerra.
0: Tota Europa?
1: Tota Europa conduïa per l'esquerra. Però, per evitar i donar pel sac per malament als anglesos, va dir, Europa es condueix per la dreta. I després els anglesos van ser els únics que van conduir per l'esquerra.
0: Doncs mira, tu.
1: O sigui, qui ha canviat no són els anglesos, són nosaltres.
0: Està bé, no? És a dir, sempre es anava per l'esquerra i és per portar la contrària. Sí. Està molt
1: bé,
0: no?
1: Això va ser l'època de Napoleó.
0: Suposo que algú deu saber, però si no, jo suposo que és una curiositat que està molt interessant, eh?
1: Doncs és així, això.
0: Imagina't que tota Europa, doncs, accedís a anar després per la dreta, eh?
1: Tothom. Bueno, perquè manava ell, cony.
0: Clar, esclar. Aquí m'entén ordenos.
1: Aquí era petit, però mal parit el tio. En aquest sentit. Doncs bueno, doncs Malta, què et diria jo? Hi pots anar-hi un cap de setmana, és una mica justet, perquè, bueno, per anar a la veleta, a la ciutat vella i tot plegat, no val la pena. És per anar-hi una setmaneta. Això ara, aquesta època ja comença a fer bon temps, que ja pots agafar, doncs, aprofitar les platges, i dius, bueno, els dematins vaig a la platja, a la tarda me'n vaig a veure coses, i amb això, doncs, en 5 o 6 dies pots complir...
0: Fa molta calor, també, l'estiu, suposo que deu ser com...
1: Jo he estat una sola vegada, quan vaig fer un corredor pel Mediterrà, i vam estar 24 hores, i fotia un tant, 1.000 dimonis. Un tano de 1.000 dimonis.
0: Un què, perdona?
1: Un tano, era el mes d'agost.
0: Ah, va.
1: Fotia una calor de cada l'ample allà. Però que bueno.
0: Suposo que és el clima mediterrani, pròpiament.
1: Sí, bueno, vull dir que... pels que els agrada la platja i els agrada el sol, com els alemans, els francesos i els danesos, de conya, paguen 4 d'euros i ja ho hi ha a viure. Els hotels estan bé i no són cars, i et dic que les platges són mediterrànies, lògicament, i un bon sol. I una bona platja, doncs ja els hi dona. A part, culturalment, hi ha coses per veure, lògicament hi ha molta cosa, perquè és clar, allò representa que diria jo que hi ha la catedral de Sant Juan que, va, que comparteix la sede obispal amb una altra catedral i la factura de, i tot, tot és barroc allà, pràcticament tot és barroc, degut que els cavallers de l'Orden de Sant Juan o de Malta l'any 1573 i 1578 van fer les composicions de qualificar tot l'assumpte tipus barroc.
0: És molt maca, l'escultura barroca, eh?
1: Sí.
0: Almenys bé, com que...
1: No, i, la,
0: molt...
1: i la Veleta, el que és l'illa de la Veleta, té una part vella que té un quilòmetre i mig, i on hi trobes, verdament, una gran riquesa barroca, amb edificis, amb eclesies, amb tot. Tot està apretat en allà.
0: És dir, no és només un sol edifici,
1: no,
0: sinó
1: no,
0: tota
1: no,
0: la seva construcció
1: no,
0: de tot el que no, hi ha. No.
1: Hi ha, per dir-te alguna cosa, hi ha el Palau del Gran Maestre, que és la sede del, del Parlament maltès del segle XVI. Després la casa Rocea i Piccolo. En fi, l'amurallament de la ciutat, el fort de Sant Telmo, la Belé... En fi, jo diria que...
0: De totes maneres, per ser una illa petita, déu-n'hi-do el que comentes.
1: Molta, allà,
0: no?
1: molta cosa hi ha, molta cosa. I realment diré que és maco. O sigui, la gent és una mica tipus anglès, però bueno, són simpaticots.
0: Però són, van al seu aire, no són allà pròpiament anglesos?
1: No. Ells allà viuen i tenen molt clar que han de viure del turisme, perquè realment allà l'única cosa que tenen molt, molt, molt bo és la mel.
0: La mel, precisament.
1: La mel la tenen, però fabulosa. No sé per què, no t'ho puc dir, però tenen una mel boníssima. I tenen uns postres molt bons amb quan a menjar. Quan el menjar... Pues, tens el menjar, què et diria jo, normal. Tens et diria, mira, deixa'm que t'ho miraré.
0: Pròpiament també deu ser estant a prop d'aquí d'Itàlia i Sicília.
1: Allà
0: no agafen també el caire una miqueta d'espaguetis?
1: Molt caire grec, molt caire italià i molt caire espanyol.
0: Què dius,
1: degut
0: ara?
1: A quan els espanyols sí. Estaven allà.
0: És a dir, ells han anat conservant una miqueta la cuina doncs, d'aquests tres aquestes tres potències doncs, que ja van estar-hi. Però
1: exacte.
0: Jo, amb el caure més o menys aquesta zona on te comentes, ara me pensava que et diries que principalment hi havia molta cuina doncs, de pasta.
1: Bueno,
0: però...
1: pasta hi és. Una de les coses principals allà, que és, és bo, és la sopa minestrone, la minestrone italiana,
0: a
1: base de verdures i alls.
0: Verdures i alls, eh?
1: Sí, o bé la aljota, una sopa de peix que, doncs, té de tot. Sopa, carn, caldo, verdura i peix fresc.
0: Uh-huh.
1: Són boníssimes, aquest tipus de sopes. Doncs tens qualsevol tipus de què diria jo, menjars italians tots.
0: Clar, és que amb l'estar aquesta zona jo pensava que deies que pròpiament només hi havia al·ludit.
1: No, espanyol també hi és.
0: Uh-huh.
1: Els vins no són massa bons, són molt fluixos, no valen res. I després hi ha una cervesa, que és pròpia del país, d'allà, que és, vaja, que és et diria jo, una de les tantes. No li trobo...
0: Sí, Toni, que com vas estar-hi tu aquí, ens comentaves que estaves fent un creuer.
1: Un dia hi vaig estar.
0: Però sí que pràcticament vas donar una ullada als que hi havia. Els hotels que hi ha són hotels de molta categoria
1: no,
0: o són d'aquests
1: que són... No, són hotels de 3, 4 estrelles, de 5, em sembla que no n'hi ha cap. I són hotels que et surten tranquil·lament. La mitja pensió, la pensió completa, pel 150 euros al dia, però tot complert.
0: És a dir, un viatge que vulguis fer aquí a Malta,
1: és barato.
0: Organitzat, esclar, suposadament que entre excursions i estatges surti prou de preu.
1: Tu vas tirant molt llarg, et costa la broma 800 euros, una setmana.
0: I excursionetes d'aquestes per allà tot això?
1: Doncs allà agafes una moto, o agafes un cotxe, o agafes un guia i un cotxe, i que et portin a veure coses.
0: Uh-huh.
1: Però es veu molt ràpid tot, eh?
0: Clar,
1: perquè és petit. La illa de Malta té 77 quilòmetres només, quadrats.
0: Des d'aquí a Malta, saps tu si es feien algunes excursions a aquestes petites illes del voltant? O...
1: Es poden fer, sí, en aquestes dues sí, perquè no són petites, són més o menys grandetes, tenen platges per anar-te a banyar, tenen algun hotelet, tenen restaurants, o sigui, pots anar a les altres illes també,
0: uh-huh.
1: Aquestes dues, Comino i l'altra. Però els atolons aquests que hi ha, sí, pots anar-hi amb una barca, i bueno, atracar allà i quedar-te allà a les roques, pescar, en fi, fer busseig. Malta està muntat més aviat per això. Turísticament, en un parell de dies has vist l'illa. Tot. Ara després doncs tens les platges i mira, mam, caca i nona, i som, i menjar. I ja està, en aquest sentit. I passa 7 o 8 dies, 7, 6 o 7 dies agradables.
0: És molt i molt i molt i molt turístic. És a dir, com arribes allà, te trobes doncs realment en plena zona, diem, comercial, allà de moltes botigues que te venen, no sé què deuen vendre allà pràcticament, perquè a vegades com són algun tipus d'illes d'aquestes, allò que t'ataquen directament molta gent,
1: bueno,
0: molta
1: prou. No, són tampoc així, no? Són bastant escèptics, són molt escèptics, com els anglesos.
0: Tenen una miqueta d'arrel.
1: Tenen una reminiscència dels anglesos.
0: Home, si deus estar tranquil.
1: Sí, no, tranquil estàs. O sigui, si vols comprar alguna cosa, pots comprar-ho tranquil·lament. Però si no vols, doncs no compres. I no et tingut a preta. Tingut bé allà.
0: Hi ha un producte, tu, que t'acredis l'atenció de ser el producte estrella d'allà, com per emportar-te un record?
1: No hi ha, és que no hi ha res.
0: No, perquè hi ha algunes illes d'aquestes, hi ha un producte que
1: t'ofereixen. No, jo, vaja, jo no li vaig veure cap cosa, cap tipus de cosa. El que a mi em va agradar molt va ser... Jo vaig anar-hi per Setmana Santa, o sigui, no era l'estiu, i anar a menjar a l'exterior als restaurants, amb unes barres que hi han una mica aixecades al mar, i sopes a fora, picant coses o menjant una sopa o menjant uns fettuccini.
0: Què vols dir? Que és self-service?
1: Com una terrassa.
0: Sí, una terrassa.
1: Tu el plat el dona al restaurant,
0: sí.
1: Però el menges dret a la brana veient el mar.
0: Val. No et sentes en cobert ni tota la història.
1: Exactament, sí, home, cobert sí, perquè si
0: bueno,
1: em refereixo
0: que
1: el restaurant té les seves taules i pues, té allà una brana que dona al mar i menjar allà a la brana. És molt maco, perquè veus tot el mar, és maco. A mi m'agrada això.
0: Però això deu ser un estil diferent d'allà, no?
1: Tipus
0: de menjar.
1: És una curiositat com una altra.
0: Com va anar-hi amb el creuer que comentes? Què us feien? És a dir, us deixen al dematí en barca allà...
1: Ah, no, tu et deixen a la... Què et diré jo? Depèn, a les 8, 8 i mitja, 9. Entre 8 i 9 et deixen a terra.
0: Però pues allà tu és lliure visitar la isla.
1: Pots agafar excursions al barco, i anar a fer visites, o bé te'n vas pel teu cantó. Fins a les 8 o les 9 del vespre, que no has d'embarcar, doncs fas el que vols, en aquest sentit. Com si vols quedar-te al barco. Jo no vull sortir, quedo al barco, menges al barco, jo no et costa res si surts a fora, sí que et costa.
0: Clar, és el fet ja d'agafar una excursió programada,
1: exacte,
0: o després tu diguem que agafar un taxi o el que sigui per visitar.
1: Exacte. Jo sempre, què et diria, jo sempre, amb creuer sempre he fet el mateix, no he agafat mai cap excursió al barco, perquè són cares, molt cares, i per contra, arribo baixo, busco un taxi més o menys que vagi, que em fot gràcia, que estigui bé, dic, quan em costarà? Doncs des d'ara fins a les 6 de la tarda que haig de tornar a embarcar. Doncs mira, tant. Vale, doncs ho arregles, o bé regateges, poses d'acord, vinga, doncs vinga. Què podem anar a veure? Doncs mira, per anar a veure això, doncs vinga, comencem.
0: Escolta'm, com fas el tracte amb aquests llocs, per si algú té idea de fer algun creu alguna cosa? Has de fer el tracte molt tancat abans de pujar en el taxi, eh?
1: No, abans de pujar, eh?
0: Clar, bueno, però has de dir, realment, has de saber el que vas a visitar i dir, escolta, vull anar a veure això,
1: home,
0: això,
1: tu ja portes...
0: perquè no comenci a fer voltes per allà.
1: Partint de la base que sempre t'he dit que has de saber coses d'allà on vas. Vol dir que si saps coses d'allà on vas, sabràs que allà has d'anar a veure això i això. Vale. Vas al taxista i li dius, escolta...
0: Vull anar a veure això.
1: No, el taxista, no vull anar a veure això. Vull tenir el taxi des d'ara, que són les 9 del matí, fins a les 6 de la tarda que haig de tornar. Totes aquestes hores, per anar a veure coses. Què em cobraràs? Tant, vale. Després li dius, escolta, i què puc anar a veure? Em portaràs a veure això i això? Sí, vale, hi va estar. Però, d'entrada, quantes hores? A ells els interessa les hores, no és?
0: Val. No, vull dir que després no... A veure, no facis un tracte mal fet, doncs que sigui... jo què sé. Porta'm a veure, doncs, lo d'aquí, ell es faci un muntatge, aporti cap allà amb vulgui dir per tantes hores, doncs ara costa això, no?
1: No, a més, tu si et diu 50 euros o 50 dòlars, tu agafes 10 o 15 euros, dòlars, té, a compte te'n dono 15. Quan arribem al barco a la tornada, et dono el resto. Perquè si li dones tot...
0: Malament.
1: Vas a veure coses... et deixes, el tio se'n va i et quedes més penjat que un nap.
0: Clar.
1: Que això també ho fan.
0: Què dius ara?
1: No aquests, tots.
0: A qualsevol indret? T'hi has trobat alguna vegada?
1: Una vegada. una vegada amb un creuer també. Estava pel Carib i a Sant Tomàs li vaig dir al tio, dic, a veure, què em costarà, doncs, tantes hores, tant, vale. Bueno, quan vam marxar, pum pum, anar a veure una sèrie de coses, vam anar amb una escala molt maca, que vam dinar allà, i ens vam banyar i tal, i quan vam voler sortir, el tio havia marxat.
0: Ui, ui, ui, ui.
1: Se'n va anar amb 10 euros només. El resto no el va cobrar.
0: Però escolta, Antoni, més que tot és una enrabiada i dius...
1: No, no és una enrabiada, no. El fotut és que allà com tornes al barco.
0: Ui.
1: Però el barco se'n va a l'hora. Vam que hi havia un altre cotxe allà de tios que també estaven al barco i els hi vam dir tal, tal, i ens van portar fins al barco.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, sí, sí. Va, per això dic que els taxistes, com menys els hi donis, millor.
0: Clar.
1: Ja t'ho paguis al final.
0: Clar, clar, clar. Ben bé, posar una cosa com pagui senyal, com tu dius, i,
1: sí, bueno, si vols 50 ni doncs 10.
0: Realment, Toni, s'estalvia fent això, com tu dius, és a dir, agafar un viatge organitzat des del vaixell, diguem-ho així, per exemple, com parlem ara de Malta, anar a la visita, agafar un taxi, realment s'estalvia tant?
1: Sí, molt.
0: Molt?
1: Molt. Per dir-te alguna cosa, no, ara no tinc relació preus, però per dir alguna cosa, si una excursió costa del barco 40 euros anar a fer el que sigui, 40 i 40 són 80. Si ja fos un taxi, n'estic segur que amb 30 o 40 passeu per tots dos.
0: Home, algú sí, però...
1: Desavantatges. Si l'autocar li passa, té un rebentón, el barco s'esperarà, perquè l'autocar és del barco. Si el taxista li passa alguna cosa, no s'esperarà, perquè és una cosa privada. Això és la primera inconvenient que hi ha.
0: Vols dir que no s'esperarien?
1: No. Després tu, com sigui, t'has d'anar al següent port i agafar-lo a l'altre port.
0: És a dir, a l'hora exacta hi hagi... Els que tenen...
1: Podran esperar 5, 10 minuts, un quart d'hora, però més no.
0: Un petit, molt petit marge. Si no, vull dir, se'n van pràcticament.
1: Home, imagina't. Clar. Ara aquest l'esperem perquè vindrà d'aquí una hora. Allò seria un desgavell impressionant, tu.
0: Molt bé. Doncs una recomanació que ens fa avui en Toni, de Tordera a Malta, un lloc doncs, que pràcticament busquem doncs, excursions curtetes.
1: Sí, és un viatget...
0: I bé de preu.
1: És bé de preu i és un viatget que estàs a hora i mitja d'aquí.
0: D'aquí a Malta.
1: Sí.
0: Molt bé. Platges precioses...
1: Tens cultura per veure coses, tens pedres per veure pedres i tens mar per prendre el sol i per banyar-te. I el menjar, doncs, dintre del que cap, és bo. És bo.
0: Molt bé. Això és molt interessant, eh? Perquè si hi ha algun que sigui una mica de tiquis-miquis...
1: I allà el que és molt bo és la durada.
0: La durada. Aquestes sí que deuen ser, doncs,
1: fresques,
0: pròpiament de...
1: Fresques.
0: Salvatges, sí. No?
1: Salvatges.
0: Perquè, esclar, vull dir, aquí en tenim durades, però totes són ja de piscifactories,
1: no,
0: eh?
1: No totes, eh?
0: No totes, no, però, bueno, tens les dues vessants, no?
1: Sí, bueno, la piscifactoria te la dono a tu i l'altra me la menjo jo.
0: Molt bé, Toni. Gràcies per estar aquí, per explicar-nos-ho. Vinga. Fins la propera setmana. Adéu,
1: bon
0: dia.
1: Vinga, bon dia.
2: Ara i aquí, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.

0: Tordera en directe. Allà on es produeix la notícia. De dilluns a divendres, després dels informatius de les 10 del matí i les 7 de la tarda. Copi Tordera t'ofereix tot el que li demanes a una copisteria. Fotocòpies, impressions digitals, impressions de gran format, enquadernacions, plastificacions i tot allò que necessitis. Copi Tordera. Envia el que vulguis imprimir a copitordera@copitordera.cat o vine al carrer Alcalde Vendrell. I al costat trobaràs la llibreria Tordera. Vine a l'hora del conte cada primer dissabte de mes a les 11 del matí.
1: A Electrifred de Luca estem al polígon Camp Verdalet, sempre al teu servei amb ofertes immillorables. Frigorífics dues portes des de 239 euros, renta vaixelles des de 259 i microones des de 49 euros. Som instal·ladors professionals i disposem d'un extens assortiment de materials per a les seves instal·lacions.
2: 107.1 FM.
3: Ara i aquí.
4: Bon dia, Jordi Miret, a punt estem per escoltar la bona música sempre es portes. Benvingut.
5: Bon dia, Rosa Maria, bon dia a tothom.
4: Doncs bé, avui amb quina selecció disfrutarem a partir d'aquests moments?
5: Doncs avui porto una selecció, m'agradaria parlar-vos d'una banda de rock britànica coneguda amb el nom de Dire Straits, que es podria traduir com una cosa així com grans dificultats, i que, com a tants altres grups musicals, va néixer de la convivència dels pisos convertits d'estudiants. El seu líder, creador i compositor era un jove graduat en filologia anglesa per la Universitat de Leeds, anomenat Mark Knopfler, un noi escocès que un bon dia va decidir traslladar-se a Londres per fer-se un lloc en el panorama musical. Allí, des de jove i amb això, amb companys que compartien pis, van anar formant tot un seguit de conjunts que van anar actuant per locals allò de barri, però que realment aquests grups duraven molt poc, amb molt poc temps, anaven canviant de nom, anaven canviant de gent.
4: Vagi, jovent d'aquests que següent s'ha endensat la música,
5: De fet, un dels que es va incluir en el grup va ser el seu germà, en David, i que aquest també va portar els seus companys de grup. Total, que fins al 1973, en companyia del que dèiem el seu germà, en John Hillsley i en Pete Withers, i amb el Ed Bignell com a director de l'invent, no agafen el nom definitiu de Dire Straits. En un principi era un, el que n'hi deien, una pub band. Una pub band és una banda d'aquestes que toquen els pubs, en aquest tipus de bars angleses, no? I s'anaven fent un nom mica en mica per tota la localitat i els barris de Londres. El 1977 aconsegueixen gravar la primera maqueta en què l'inclouen el seu primer gran èxit, Sultan of Swings.

gràcies a la difusió que en fan les emissores de ràdio britàniques, aconsegueixen a ser contractats com a taloners del llavors famós grup Talking Heads. Llavors graven un àlbum complet incloent aquestes cançons de la maqueta i acaba convertint-se en un supervendes. I és que el virtuosisme del Mark Knopfler a la guitarra i en el dobro el fan molt especial respecte als demés grups de l'època. Recordem que és el moment de l'eclosió del punk rock i en canvi ells continuen sonant a una mena de rock clàssic. De fet, Dire Straits només arriben a gravar 6 àlbums, el darrer dels quals ja és només un recopilatori, tots ells molt interessants, però la majoria dels seus grans èxits es concentren en el seu penúltim treball d'estudi, titulat Brothers in Arms, que va ser editat l'any 1985 i en què hi trobarem aquella vella història d'amor impossible que agafa el nom de l'obra de William Shakespeare, Romeo and Juliet.

De fet, aquest va ser un dels primers àlbums de la història de la música que es va gravar íntegrament en tecnologia digital. Un altre dels temes de l'àlbum que va arribar al número 1 de les llistes fou Money for Nothing.

Doncs bé, però realment el tema que va arribar a la història amb el nom dels Dire Straits incorporat va ser la cançó que duia nom en el, que donava nom en l'àlbum, Brothers in Arms, una cançó que parla de l'absurditat de les guerres.

0: A mitjans dels anys 80, Dire Straits va ser la banda amb major nombre de vendes del món. L'àlbum es va presentar en directe a 247 concerts i a més de 100 ciutats de tot el món. Però va seguir això un llarg període d'inactivitat, només trencada per la publicació del seu darrer àlbum d'estudi, On Every Street, rebut per la crítica amb divisió d'opinions a l'any 1991. A l'any 1995, la banda va anunciar la seva desaparició. Els components van continuar les seves carreres musicals pel seu compte, a l'excepció del John Easley, l'únic membre, de fet, amb el Mark Knopfler, dels que havien començat el grup, que es va dedicar per complet a la pintura. De fet, de tots ells, l'únic que ha destacat en la seva carrera posterior en solitari és el mateix Mark Knopfler. I bé, i ara,
1: com que el temps
0: apreta, us deixarem amb una de les millors cançons del seu darrer àlbum. Molt bona setmana a tothom i espero que us hagi agradat.
1: Gràcies, Jordi, per aquesta estona que ens depares cada dijous.
0: Escoltem Ticket to Heaven.

0: luxuries, nothing left to pay my heating bill.
1: Ara i aquí, el magazín dels matins de Ràdio Tordera amb informació, coneixements, personalitat i pluralitat. Ara i aquí, d'11 a 1, amb el patrocini de la cooperativa agrària La Baixa Tordera.
2: 107.1 FM.
1: Els dijous a Ràdio Tordera, la tarda és record. Cada dijous, a 5:45 de la tarda, podràs recordar, demanar i dedicar les cançons de la teva vida. Els dijous, la tarda és record.
3: Fisiotordera, centre de fisioteràpia i rehabilitació, dirigit per Míriam Mortal. Fisioteràpia traumatològica, reumatològica, neurològica o pediàtrica, magnetoteràpia, mesoteràpia, electroteràpia, escola d'esquena i tractaments per la incontinència urinària. Tenim concert amb mútues. Fisiotordera, centre de fisioteràpia i rehabilitació. Carrer Amistat 1820, telèfon 93 764 3808. Hores convingudes.
4: Gèneres de punt i complements d'olors, amb una gran gamma de moda interior, us ofereix l'ocasió d'aprofitar les rebaixes amb uns descomptes del 10 al 50%, segons els articles. Ens trobaràs al camí ral número 16 de Tordera. No t'ho perdis, gèneres de punt i complements d'olors.
5: Tant si has de construir una casa unifamiliar, un bloc de pisos o qualsevol tipus d'obra nova, o has de reformar casa teva o rehabilitar una masia, fes-ho amb Construccions Alaric. Consulti'ns un pressupost, li informarem sense cap mena de compromís. Ens trobaràs al carrer Menéndez Pidal, 37 de Tordera, o al telèfon 93 764 0467. Construccions Alaric.
6: Càpsules informatives.
7: Esports tordarencs. Bàsquet. El bàsquet masculí descansava aquesta setmana. El bàsquet femení va jugar a domicili contra el Buet. El resultat, Buet 88, Tordera 48. Bàsquet masculí, dissabte 3 a les 9 del vespre, juguen el Buet Mataró, que és 14è, contra el Tordera, que és 12è. I el bàsquet femení, dissabte 3 a les 7 de la tarda, el Tordera, que és 7è, juga contra el Canet, que és 4. Rebreu puntual informació sobre aquests partits des de Ràdio Tordera.
8: Ràdio Tordera.
9: 107.1.
1: A la sobretaula dels dissabtes, Cafè i Mil Tardes, una selecció dels grans èxits de la música actual i de sempre. Els dissabtes a les 4 de la tarda, Cafè.
10: I ara sí, arriba aquell moment que costa una miqueta. El moment de posar punt i a part d'aquesta temporada d'estiu. Però abans de marxar, vull dir-vos una cosa. Gràcies. Gràcies per haver estat aquí. Per escoltar-nos mentre esmorzavo, mentre treballavo, mentre fèieu feina per casa o simplement mentre ens teníeu de fons. Perquè potser nosaltres parlem davant d'un micròfon, però la ràdio només té sentit quan hi ha algú a l'altra banda que escolta. Doncs bé, la setmana vinent no us direm adéu del tot. Tornarem a obrir el nostre àlbum de records i recuperarem aquests millors moments de l'ara i aquí. I després farem una mica de pausa per tornar el 17 de setembre amb les piles carregades, amb aire nou i amb la nova programació de tardor hivern de Ràdio Tordera. Així que gaudiu d'aquest últim trosset d'estiu, cuideu-vos molt i, sobretot, no perdeu mai les ganes de riure, de conversar i de continuar fent-nos preguntes, perquè la vida passa molt de pressa, però quan la compartim passa millor. Soc la Rosa Maria Roscalleda i en nom de tot l'equip de l'Ara i Aquí us envio una abraçada molt i molt gran. Ens retrobem el 17 de setembre. Adéu-siau, amics!
2: Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. La manca de recursos marcarà l'inici del curs escolar a Catalunya i a Tordera. El col·lectiu docent manté les protestes davant la insuficiència del personal de reforç. Des de l'Escola La Raureda, la seva directora, Silvana Vallvé, adverteix de les dificultats en què arrenquen el curs.
2: Esperem que arribi a negociacions i que puguem avançar amb tots aquests temes i que els infants puguin rebre tota aquella atenció que necessiten.
1: Dilluns 31 d'agost de 2026, el Teatre Clavé presenta la programació estable de tardor d'aquest any. La cartellera inclou la presència d'actors reconeguts com Joan Pera o Carles Sans. La temporada arrencarà el divendres 25 de setembre a les 8 del vespre amb un tordarenc, l'Edu Vico i els amics. I Alcohòlics Anònims reforça la seva xarxa de suport al Maresme i la Selva. Membres de l'associació expliquen aquesta emissora el funcionament de les sessions de recuperació per trencar els estigmes que envolten la malaltia. Escoltem en James, membre de l'organització.
3: No llevamos control, no llevamos estadísticas, no hacemos seguimientos. Solamente que la persona tenga la buena voluntad de querer dejar de beber, que es nuestro único requisito.
1: I les famílies ja poden bescanviar el val escolar de 60 euros. L'ajut repartit en dos xecs de 30 euros. La principal novetat d'aquest any és que el val és digital. En aquest sentit, es podrà gastar en material escolar fins al 30 de novembre o bé cedir-lo al centre fins al 18 de setembre. En esports, el Club Futbol Tordera s'imposa els penals contra el Bonmatí i avança a la Copa Catalunya. Els torderencs certifiquen la classificació des del punt de penal amb 3-4, després d'empatar a 1 al temps reglamentari. Parlem del temps, previsió meteorològica per aquest inici de setmana, per aquest finals del mes d'agost. En Joaquim Serra ens porta els detalls.
4: Arrenquem una nova setmana en aquest darrer dia del mes d'agost, aquest darrer dia de l'estiu meteorològic, parlant d'una continuïtat de la situació meteorològica, continuïtat per avui i també pels pròxims dies. Estabilitat, sol i calor, calor moderada al migdia, avui amb màximes que tornen a arribar cap als 32-33 graus a l'interior de la comarca, prop de la costa entre els 29 i els 30, per tant, ambient, doncs això, que tornarà a ser força càlid a tot el Maresme. Tot això amb vents que bufaran fluixos al llarg del dia d'avui, giren cap a component sud aquesta tarda. La situació marítima tranquil·la, amb una lleugera mar de fons aquest matí, que anirà menys amb el pas de les hores. De cara a demà, la diferència respecte a avui és que tindrem vent de garbí moderat, que bufarà ja cap a la recta final del matí durant tota la tarda, i això farà que la mar també s'alteri. A primera hora encara hi haurà marejol, però augmentant a maró de cara al migdia i sobretot durant la tarda a tota la costa maresmenca, amb domini del sol com avui, amb unes temperatures que s'han de mantenir demà sense canvis importants.
1: Informatiu que completarem com cada jornada amb les notícies d'interès comarcal, d'interès de la jornada, així com també amb l'ampliació de la previsió del temps. Tot plegat en aquesta edició de l'informatiu, que a la segona part ens portarà l'espai de les entitats La Teranyina. Comencem.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: La situació a les escoles i instituts públics de Catalunya afronta l'inici del nou curs 26-27 amb un clima de profunda incertesa i malestar. El rebuig contundent de la comunitat educativa a la darrera proposta del Departament d'Educació ha derivat en noves jornades de vaga i protestes. El principal focus de conflicte recau en el reforç de l'escola inclusiva. Els docents consideren del tot insuficient la xifra de professionals proposada pel govern i reclamen duplicar el personal especialitzat, com psicòlegs, integradors socials i personal de suport per l'alumnat amb necessitats educatives especials. Aquesta escassetat es tradueix en una realitat difícil a escala local. Des de l'escola La Roureda, la seva directora, Silvana Ballbé, adverteix de les dificultats en què arrenquen el curs i argumenta que s'espera del Departament d'Educació.
1: De tots aquells recursos que ens havien dit que ens proporcionarien per atendre a la inclusió, de moment a l'escola La Roureda no n'ha arribat cap. Comencem un curs amb molts nanos que necessiten una atenció individualitzada i que no la podran tenir, o que si la tenen seran a costa de recursos propis de l'escola que van destinats a altres situacions.
0: El refús de dos terços dels docents al preacord ofert per l'administració manté aquesta oberta la bretxa entre el departament i els centres, que reclamen solucions immediates per poder atendre la diversitat a les aules amb garanties i sense sobrecarregar la gestió interna dels escolars. I el Teatre Claver de Tordera ha donat a conèixer la seva nova oferta cultural per la tardor d'aquest 2026. La cartellera d'enguany proposa un catàleg complet que abraça des del teatre de text i la comèdia fins a espectacles familiars de titelles i grans cites musicals. La temporada arrencarà el divendres 25 de setembre a les 8 del vespre amb la música del tordarenc Edu Vico i Amics. L'endemà mateix, el dissabte 26 a les 6 de la tarda, serà el torn per al públic familiar amb la proposta de titelles Safrà i Serafí, a càrrec de la companyia Xot Titelles. El mes d'octubre s'obrirà en presència teatral el diumenge 4 d'octubre a les 6 de la tarda. Carles Sanz pujarà a l'escenari amb l'obra Per fi me'n vaig. Mentre que el divendres 16 d'octubre a les 8 del vespre, Pau Roca interpretarà el monòleg Les coses excepcionals. L'oferta familiar d'octubre es completarà el dissabte 24 a les 6 de la tarda amb la representació de Bambi a càrrec de Luna Teatro Danza. Al novembre la programació mantindrà el nivell amb una estona amb Joan Pera el diumenge 8 de novembre a les 6 de la tarda. El divendres 20 de novembre a les 8 del vespre Pep Tosar portarà a escena Vientos de Pueblo. Per als més petits, la companyia La Cabuda presentarà Mal de Closca el dissabte 21 de novembre, a les 6 de la tarda. La programació tancarà el dissabte 28 de novembre, a les 6 de la tarda, amb el concert Clàssics Populars, interpretat per l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat. Aquest esdeveniment servirà alhora com a acte de tancament de la celebració del 50è aniversari de la nostra dansa. Les entrades per tots els espectacles ja es poden reservar i adquirir a través del lloc web oficial del Teatre Claver o bé directament a les taquilles de l'equipament cultural.

0: L'alcoholisme és una malaltia d'addicció que afecta moltes persones i famílies, a vegades en silenci a causa dels prejudicis socials. Per combatre aquesta realitat i oferir un espai segur de recuperació, l'Associació Alcohòlics Anònims manté una extensa xarxa de grups de suport mutu actius a escala internacional. A les comarques del Maresme i la Selva existeixen punts de trobada a Blanes, Pineda, Arenys o Mataró, entre d'altres municipis. Les reunions d'aquesta entitat es basen en el respecte, l'anonimat i el compartiment d'experiències entre iguals, sense jutjar a ningú ni fer pagar quotes d'inscripció. L'objectiu principal és ajudar els assistents a mantenir la sobrietat i donar suport a qualsevol persona que vulgui deixar de beure. En James, membre de l'organització, ens ha detallat com s'estructuren les sessions de grup i com s'acull a les persones que hi arriben per primera vegada.
1: Cuando la persona va por primera vez a una reunión, nosotros le hacemos un recibimiento, que es una recepción, para que sepa resumidamente qué es Alcohólicos Anónimos y cómo funciona. Uh-huh. Si la persona quiere la ayuda permanece disponible de manera permanente. Si la persona no quiere, bien, se puede ir, no le gustó y nosotros no lo podemos obligar. Uh-huh. No llevamos control, no llevamos estadísticas, no hacemos seguimientos. Solamente que la persona tenga la buena voluntad de querer dejar de beber, que es nuestro único requisito.
0: Més enllà de la metodologia i del programa de recuperació, el pilar fonamental d'Alcohòlics Anònims és la vivència en primera persona. Després de superar la malaltia, l'Alonso comparteix el seu cas particular per demostrar que la rehabilitació és possible amb l'ajuda adequada.
2: Es un paso que di, que me costó mucho, la verdad es que sí, pero yo... os aconsejo a los que tenéis problemas con el alcohol que probéis, solamente probar. Venir a una reunión y si no os gusta, pues lo dejáis. O venir dos veces, porque claro, la primera vez que viene uno a la reunión, como viene recién... yo vine que había bebido el día anterior, O sea, sencillamente. Pues no te das cuenta de lo que es. Pero dos o tres reuniones te empiezas a dar cuenta un poquito.
0: Des de l'associació recorden que l'alcoholisme no entén d'edats, gèneres ni classes socials i fan una crida a totes les persones o familiars que necessiten informació a apropar-se a qualsevol dels grups locals repartits pel territori. D'altra banda, les famílies ja poden bescanviar el val escolar per al curs que ve. L'ajut és de 60 euros, repartits en dos xecs de 30 euros per l'alumnat de primària i secundària dels centres públics i concertats. La principal novetat d'aquest any és que el val és digital. El rebreu per correu electrònic amb les instruccions i caldrà activar-lo abans d'utilitzar-lo. Es podrà gastar en material escolar fins al 30 de novembre o bé cedir-lo al centre fins al 18 de setembre. Només es podrà utilitzar en establiments adherits al programa. La voluntat del govern amb aquesta mesura és ajudar les famílies davant l'augment del cost de vida, especialment a l'inici del curs. Podeu consultar el funcionament i activar el val escolar a través de la web www.valescolar.cat.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El Club Futbol Tordera va aconseguir aquest diumenge un bitllet per a la següent ronda de la Copa Catalunya en un duel vibrant i de màxima exigència a domicili contra el Bon Matí. El conjunt torderenc va haver de treballar de valent en un enfrontament igualat que va acabar amb taules, empat a un gol, al final dels 90 minuts reglamentaris. Sense opció de pròrroga, la classificació es va decidir directament a la tanda de penals, on la fredor i la precisió dels visitants van acabar decantant la balança. En una tanda plena de tensió, el Tordera es va acabar imposant per un ajustat 3-4. El moment decisiu de la jornada va protagonitzar Viedma, que va assumir la responsabilitat de transformar el penal definitiu per segellar el triomf i desfermar l'eufòria de l'equip. Amb aquesta victòria de caràcter, el Club Futbol Tordera continua endavant en la competició i ja espera rival per la propera convocatòria d'aquesta Copa Catalunya. Tornar a la rutina després de les vacances no sempre és fàcil, i és que el cervell s'acostuma ràpidament al ritme més relaxat i plaent de les vacances i necessita uns dies per adaptar-se de nou a la rutina. Però ho acabarà fent. Els experts situen entre 2 i 3 setmanes el temps necessari per recuperar-ne el ritme habitual. Ens ho explica en la següent crònica, Carme Adefez.
2: Passades les vacances a l'oficina pot causar cansament, irritabilitat, falta de concentració o dificultat per habituar-se a la rutina. És la síndrome postvacacional. El doctor Francisco Mira, neuròleg i director mèdic de MyBrain, explica què podem fer perquè aquesta tornada sigui una mica menys traumàtica.
3: Adelantar a poc a poc en els dies previs l'hora d'entrar al llit. Això seria una de les qüestions. Dos, hauríem de tindre moltíssima exposició a la llum del sol en la primera meitat del dia. Això ajuda a regular la melatonina i certs cicles biològics que ens ajudaran a descansar millor. Intentar no incorporar-se a la feina un dilluns i tindre per davant 5 dies de feina. Si es poguera, també seria ideal tindre la capacitat de finalitzar les vacances, sobretot els viatges, 2-3 dies abans de la incorporació a la feina.
2: Aquesta aclimatació pot durar entre 2 o 3 setmanes. Si el malestar no desapareix i s'allarga en el temps, estem parlant d'una altra qüestió.
3: Sobretot si dura més de les 2-3 setmanes que hem dit, si ja tenim una situació laboral adversa, segurament ahir tenim un major risc de que es mescle un postvacacional que està disfressant un burnout o una situació depressiva o predepressiva.
2: Després de les vacances, el cos també necessita uns dies per tornar a posar-se en mode rutina. Si no passa, cal valorar la situació amb un professional.
1: Amb la mirada posada en el talent jove i la creació audiovisual, el Patrofest es prepara per tornar a convertir Premià de Mar en punt de trobada per a nous creadors de tot Catalunya. Des de Premià Mèdia, ens ho explica Manel Ferrer.
4: El Patrofest tornarà els pròxims 26 i 27 de setembre al Patronat de Premià de Mar amb una nova edició dedicada al talent audiovisual jove. El festival està obert a creadors i creadores de tot Catalunya menors de 35 anys i comptarà amb dues seccions, ficció i documental. En ficció s'hi poden presentar curtmetratges de menys de 10 minuts, mentre que els documentals poden tenir una durada màxima de 30 minuts. Durant el festival, el públic podrà descobrir nous talents emergents, participar en col·loquis amb els autors i autores i assistir a una gala final amb diverses sorpreses. Les persones interessades a participar-hi ja poden consultar les bases i formalitzar la inscripció. Tota la informació es pot trobar a les xarxes socials del Patrofest.
1: Parlem del temps, de la previsió per aquest inici de setmana, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: Ens trobem a les acaballes d'un estiu meteorològic que encara manca de veure, doncs, analitzar com han estat les temperatures. Molt probablement serà un dels més càlids, per no dir més càlid, des que tenim registres, i és que les temperatures s'han mantingut molt altes, molt elevades, força dies, a més hem tingut fins i tot rècords de calor en alguns municipis del Maresme, i de moment avui, darrer dia de l'estiu meteorològic, com deia, la situació ben poca de canviar. Tornem a tenir màximes per damunt dels 30 graus cap a l'interior de la comarca i prop de la costa entre els 29 i els 30. Per tant, ambient que continua càlid i, sobretot, amb precipitacions molt poc importants les que hem tingut aquest estiu i, de moment, canvis destacables, un episodi de pluja, de llevant, amb precipitacions importants i generals. Això, de moment, no es veu per enlloc. Per tant, hem de continuar al llarg dels pròxims dies parlant d'estabilitat i d'un temps, en general, assolellat. Avui, aquest matí, amb vents fluixos que bufen de component nord-nord-oest, aquesta tarda giraran cap a component sud, sempre vents febles, i la situació marítima estarà dominada pel marejol en petites àrees de mar de fons poc important. Les temperatures més o menys s'han de mantenir com les d'ahir, això després que les mínimes tampoc hagin experimentat canvis importants. De cara a demà, s'espera que tinguem, com avui, un temps tranquil i assolellat. A diferència d'avui, però, el vent de Garbí a la tarda serà moderat i això farà que la mar també s'alteri amb maror a tota la costa maresmenca de cara al migdia i tarda. Pel que fa a les temperatures, demà, més o menys com les d'avui també, en una nova jornada en la qual el sol tornarà a ser el denominador comú a tot el Maresme. De cara a demà passat, a tres quarts del mateix, altre cop com avui els vents seran fluixos durant tot el dia, la mar amb una mica de mar de fons i el cel pràcticament serè a tota la comarca. Per tant, començarem el setembre de la mateixa manera que acabarem el mes d'agost, és a dir, amb estabilitat, sol i temperatures altes per l'època de l'any.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt 1 FM.

0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: Quan s'apropa la Setmana Santa, el taller a Vall de Reus s'hi respira de tot menys calma i tranquil·litat. L'Aleix Álvarez Vall, que el va fundar el 2013, quan amb 24 anys va acabar d'estudiar escultura, restauració i conservació, fa cara de tenir més coses al cap que la multitud de detalls que té qualsevol dels gegants que està restaurant. Està una mica atabalat, però la mateixa cara de càlcul i control també ho és de serenor i confiança, d'experiència, que vingui el que hagi de venir. És divendres al migdia, i el que no s'apropa del tot és el cap de setmana. No hi ha descans. Ara mateix han vingut a buscar unes imatges religioses de Riudoms, i demà al matí venen a buscar els nous gegants de Colldejou. Els han construït a escala dels originals, una mica més petits, amb l'objectiu de fer-los més portables que els actuals. Mentre ens els mirem, l'Aleix gaudeix pensant en veu alta en el moment que els portadors els veuran.
2: Allà on, bueno, ja han fet nous, literalment, cossos nous, caps nous, mans noves, tot. I uns cavallets molt més còmodes. La idea és que sigui per tothom, perquè al final representa un poble, o sigui, el que volem és que els puguin portar tothom. I ara, doncs, bueno, estem contents. És aquell moment, no, de dir que acabes aquells últims detalls, doncs estàs nerviós, a veure quina reacció tindran.
1: Aquests, com el manteniment del drac Bufarot i la Bíblia d'Igualada o el Roquet d'Avinyó, obra seva, són alguns dels encàrrecs en què l'Aleix i la Sara, que es coneixen des de P3 i sempre han anat junts, fins al punt d'estudiar per camins semblants i complementaris, fan per a qui els ho demani. Verges, imatges religioses vàries, gegants, capgrossos, dracs, elements festius de tota mena... Per a tot plegat, ells i un petit però complet equip de col·laboradors. Cadascú ocupat amb les responsabilitats atribuïdes segons la seva virtut. Fusters, llauners orfebres, un forjador, un serraller mecànic, una florista, una perruquera, un parell de modistes... En total, unes 8 persones. Ells són dels pocs professionals dedicats a aquesta tasca, a satisfer una demanda que existeix tot volcant-hi l'artesania de diferents oficis, la de la cura i el manteniment del llegat patrimonial que ve de generacions enrere. A l'entrada, en una paret estreta, hi ha escrita la frase «Ars longa, vita brevis», tan recurrent que passa de llarg. Però pren tot el sentit en aquest hospital de la cultura.